0: Seguim a Nits de Ràdio i tenim ganes d'escoltar situacions, anècdotes, fets quotidians, no? Clar. Que són els que... Digues, Marta.
1: No, que a més jo li deia amb ell...
0: Sí.
1: És que no sé per què tens que dir que vas a reunir-te.
0: Sí.
1: Te'n vas i ja està, si ja sabem que, el que fas. No,
0: no, sí,
1: que,
0: vols dir que...
1: Aquí tothom sí. Em sembla que ho sap, no?
0: Sí, sí.
1: Però li agradava, no? Bueno, me voy a reunir conmigo mismo.
0: Ay, ostres, ja està con les reuniones. Si vas a cagar, saps què vull dir? Que ja la gent ja comentava, feia apostes, la gent de dir a quina hora serà el momento.
1: No, alguns dels que feien, un dia abans van portant les pinces d'aquesta de la roba i es van posar al nas una pinça de la roba.
0: Oh,
2: ostres.
0: Tu imagina't que al sortir aquest home es troba que mentre es va fent el passadista, allò tornant, veu tota la gent... Amb les pinces i que se les van traient a mida ja va tornant al seu lloc de treball. Home, cantaria molt. Bueno, teníem una anècdota que ens havia d'explicar el David Morales de la seva germana, deies, eh?
2: Sí, ja sabeu que diuen que a l'estiu tota cuca viu, no?
0: Doncs... Correcte.
2: L'altre dia m'explicava la meva germana que estaven dormint amb la seva parella i de sobte ell es va despertar i... El cas és que ell somia molt, té allò que somia molt, té malsons, té una mica allò que... sons molt agitats moltes vegades i parla mentre somia i tal.
0: Ah, mira.
2: Llavors, la qüestió és que l'altre dia, de sobte, va començar a dir... M'ha tocat alguna cosa... Clar, la meva germana pensava... Bueno,
0: si és la loteria, està bé, saps?
2: Sí, clar.
0: No.
2: Sí. Però la meva germana va pensar, bueno, una més, saps?
0: Ja.
2: Com
0: sí,
2: qualsevol
0: sí.
2: Nit.
0: Sí.
2: El cas és que no estava dormit en aquell moment, estava...

0: Es perd.
1: Ostres.
0: De manera que m'ha tocat alguna cosa, m'ha tocat alguna cosa, i realment sí que alguna cosa l'havia tocat.
2: Ai.
0: Quan van començar a investigar, tenien una panerola allí.
3: No.

0: Les paneroles?
1: Sí, ja no són com abans, no, no, no. Es fan molt grans, trobo. Ostres. I al moment en què obren els llums i detecten què és el que l'havia tocat, a l'escala de Richter, quin terratrèmol es va generar?
2: Em vaig assabentar jo des del pis de baix, imagina't.
1: Ostres, tu. Ostres, tu. Bé, que no la tiressin cap a la terrassa, que et cau a tu, no? Però, escolta'm una cosa, jo no torno a dormir en la vida, saps? O sigui, ja la sensació, aquesta hipersensibilitat que et deu generar, de dir, com em toqui una cosa, saps? Com em... ja penso que és això, i ja no descanso igual. Quin horror.
0: És veritat, eh? Això és veritat. Estic d'acord amb tu.
1: Clar, és que al final dius, ja no és el fet, és que ja no podré descansar, jo suposo que al cap d'uns dies ja et recuperes la tranquil·litat, no?, o la seguretat, però aquells primers moments de dir, no, és que ara estaré alerta, això passa com quan hi ha un mosquit, no?, que dius, fins que no el mates, ja estàs hipersensible, que qualsevol petit moment, ja està. Ja està venint. A més, tenen aquella dèria de venir-te a saludar, com a dir, estic aquí, estic aquí. Perquè si piquessin i se'n anessin de forma educada i silenciosa, mira, no te n'has enterat, però és que et venen a provocar els mosquits. Et venen a l'orella a dir, ei, que vindré a picar-te, eh? Bueno, això diuen... Vol dir això, no? I clar, doncs, així ho tenim. Ostres, quina... Mare meva, quin... És un problema, eh? El tema de les... De les paneroles, digues, Marta, que tenies alguna d'aquestes?
0: No, nosaltres tenim el veí del costat, es va morir fa uns mesos, i tenen la casa tancada.
1: Val.
0: I clar, la part de la... jo tinc un passadís, i ells tenen un altre passadís, que dona la cuina, no?
1: Val. Ah, val,
0: i a la I aquest... Jo no he tingut res. L'any passat em vaig veure una al carrer i un altre que la vaig veure també al passadís aquest, però bueno, però aquest any és horrible. I clar, vaig trucar a l'Ajuntament.
1: Sí.
0: I vaig dir
1: que... Vigilin bueno, el passadís, vas dir, no? És que, diu, sí, vas, és que clar, tinc un passadís...
0: Clar, com que està tancada la cuina, sí, i suposo que potser doncs, estan allà, deuen tenir un niu o alguna cosa així, que se n'adona. Ai, és el que jo vaig extreure.
1: Són ocupes també d'això?
0: Sí, sí, efectivament. I abans vaig trucar a l'Ajuntament i diuen, no, però és que això, clar, han de ser ells, no sé què, parli amb ells, i que és que els fills no estan. O sigui, clar, jo si estiguessin per aquí, els hi diria. I llavors, bueno, no tinc tampoc cap telèfon de cap fill, perquè tenia el telèfon del senyor, sí que ho tenia, però bueno, llavors bueno, vaig fer un...
1: No truquis, no fos cas que saps, amb aquestes coses.
0: Vaig fer un paper i li vaig posar la bústia, no sé si mirarà la bústia o no.
1: Pensava que deies, els hi vaig passar per sota del passadís un paper dient feu el favor de no passar la zona desmilitaritzada.
0: Que tampoc podia passar per sota perquè ja la cancel·la, hi ha un espai i després hi ha la porta d'entrada. O sigui que jo no podia entrar, estava tancat, no podia entrar. I bueno, se'm va ocórrer dir que la bústia suposo que la miraran perquè com que alguna cosa rebarà aquest senyor encara que fa poc que s'ha mort i tal, i que alguna cosa segurament...
1: I que sigui una factura. I, bueno, jo a la bústia de baix només rebo factures d'això.
0: Clar, bueno, jo vaig dir que sisplau que em truquessin o que havia fet... Bueno, m'he explicat una mica el que havia fet, no?
1: Sí, sí.
0: I bueno, com que no han vingut, doncs pues, res, al final pues, vaig anar a la ferreteria, que és ferreteria drogueria, i em van donar una sèrie de coses, que tinc el passadís, que és un... A més, tinc que tenir la porta tancada, perquè clar, tot això...
1: M'estava imaginant, David, el passadís que separa la casa de la Marta de l'altra com una zona desmilitaritzada, la zona central, però saps com el passadís que pot haver entre Corea del Nord i Corea del Sur? És a dir, o quan s'intercanviaven espies, que hi ha una zona del mig desmilitaritzada i la resta tot de canons apuntant metralletes a punxes d'aquelles de... alambrades d'aquelles de... o sigui, petites zones... Vull dir, com si fos allò per francotiradores, vull dir, una zona extravigilada amb raig làser, detectors de moviment...
0: pues mira, he posat dos aparells d'aquests elèctrics, que aquests que et dones...
1: Sí.
0: els he posat una, al principi i una al final del passadís.

0: clar, està a l'aire lliure i em va dir el senyor, no sé si farà molt efecte, però bueno. I després a la cuina en tinc una altra. I dic, al final
1: has
0: em contaminaré
1: un,
0: jo, em tornaré panarola.
1: Clar, un puente levadizo. Has posat un puente levadizo, un cocodrils, entre els dos... És que clar, tenir una zona que comunica, no?, amb el veí, sempre té aquestes dificultats, no?, entre la confiança... Clar. I el dir, no, no, però és que aquí no puede pasar nadie, és zona, no està, zona neutral, eh?
0: Clar, és que no està enganxat, perquè no està enganxat, perquè hi ha dos passadissos i el mur de separació, però clar, dona la cuina d'ells i la meva cuina.
1: Clar, clar.
0: Llavors,
1: aquí,
0: què passa?
1: Aquí està la zona conflictiva.
0: Clar, i a mi la cuina em fa molt de fàstic. Bueno, em fa fàstic a tot arreu, però... Sí, perquè imagina't, estàs dormint i et toca
1: la cuina,
0: una panerola i ja...
1: La cuina de la Marta González Peláez és com aquells lavabos químics que quan tu surts es tanca i comencen a tirar tot de líquids que s'autonateja tota. Jo m'imagino la cuina així, no? Que de cop i volta comencen
0: a... No, és que ara tinc a tota la casa, he comprat unes plaques d'aquestes...
1: Veus?
0: Imagina't. I tinc a tota la casa plaques, perquè no sé si m'entraran com que volen...
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Clar, i no han sigut masses, perquè han sigut dos o tres, però a mi em fan tant de fàstic...
1: No, no, escolta...
0: I a més, o sigui, van ser un dia dos, que eren així, tamany també familiar, eh?
1: Ostres!
0: Dic, Déu-n'hi-do, no sé on s'alimenten aquestes, però...
1: Mare meva, sí, de què més que es mengen? Sí, sí, total.
0: I llavors, clar, no vull... No, ara fa dies que no veig...
1: Mm.
0: Però, clar, dona molt de fàstic.
1: En fi, David, vam saber què va passar amb la panarola familiar?
2: No.
1: Com va acabar els seus dies? Sabem alguna cosa més?
2: Imagino que malament.
1: Malament.
2: No crec que la deixessin ocupar cap de les habitacions.
1: Sí, sí, sí.
2: No, no, jo tampoc no ho hagués fet, eh?
1: No, està clar. D'aquí solo saldrà uno con vida, no?, d'aquest duel. Està clar. En fi, doncs, Déu-n'hi-do.
0: Clar, però és que a mi em deien a casa que per què no... Perquè dic, és que no m'agrada matar animals.
1: No, clar. Però no són animals, són extraterrestres. Pots fer-ho, Marta.
0: Llavors, clar, una vegada, una altra vegada que em vaig trobar una fa temps, la vaig llançar al jardí.
1: Sí,
0: però em va dir el de la ferreteria que ho havia fet molt malament.
1: Veus? A pagar bronca, eh?
0: S'han d'eliminar. O sigui, o elles o tu. Em va dir.
1: Sí, sí, és una qüestió de supervivència, eh? No podem...
0: Clar,
1: no podem
0: i a més, clar, a la cuina, si hi ha alguna cosa de menjar i tal, es veu que de seguida fan el niu.
1: Uh-huh.
0: I com que desoven moltíssims ous...
1: Mare meva.
0: En fi, anem... Potser s'imagina en un altre lloc, a desovar.
1: Anem a una altra... Sí, parlem de desovar. Anem a un altre dels consells d'en He-Man que ens pot donar aquesta sàvia coneixement del Castillo de Grayskull.
3: Y recuerden, amigos, el mundo está lleno de electrones, protones, neutrones y tontos de los cojones.
1: Molt bé.
3: Hasta la próxima.
1: Gràcies. Aquest és important. És bo que coneguem aquesta sabidoria, anem a dir, popular del príncipe Adam, no?
0: M'encanta, eh?
1: Ha estat boníssim.
0: Perquè a mi és real.
1: És real. Sí, hi ha protones, neutrones i això. Vull dir, n'hi ha i molts, saps? I es fan notar molt. Vull dir,
0: no cada vegada és com les paneroles,
1: sí,
0: es reprodueixen.
1: Sí. També, si tu vas al de la ferreteria i li dius, mira, és que deja un tonto los cojones pel jardí, va dir mal hecho, o ellos o nosotros, saps que... No, clar, és que això estic totalment d'acord.
0: Sí,
1: vull
0: sí,
1: dir,
0: sí.
1: És una qüestió de supervivència, o sigui, hi ha uns productes especials, però també per tot això, i com deia com dèieu, ens en trobem molts pel carrer, eh, en el d'això, i s'ha de vigilar, sobretot en patinets, trobo uns quants d'aquests, habitualment. Anem amb l'últim consell d'aquesta setmana, en tinc per tota la temporada, jo crec, d'aquest...
0: Has fet un recopilatori?
1: Sí,
0: d'aquest
1: home
0: increïble.
1: Tan savi. No, no, és que, de veritat, m'ha sorprès la seva sabidoria. Clar, deu viure molts anys, no?, perquè aquests gens que són semideus, no?, com si diguéssim. I aquest consell, jo crec que és important també que el món de la parella l'entengui bé. Escoltem el savi.
3: Y recuerda, si tu novia te dice que ya no hay magia en la relación es porque ya está echando los polvos mágicos con otra varita. Hasta la próxima.
1: Gràcies, He-Man. Doncs, doncs aquest seria el tercer consell d'aquesta setmana d'en He-Man, que

0: és possible que sigui cert això, no? Hi ha gent que potser sí que hi ha moments en què, pel que sigui, no? Doncs, jo què sé, pot ser també per la calor, perquè, pel que sigui, no? Igual no es troba bé, no? Això passa, però quan... Sí, però quan ja dura molt, saps? Aquí pot haver una... Algú està fent màgia per una altra banda.
1: La varita màgica sí. Està molt activa.
0: Hi ha una altra varita per aquí, eh?
1: Sí.
0: Vull dir que...
1: No una altra, clar.
0: Sí, és meravellós,
1: És fantàstic, eh?
0: Són meravellosos
1: aquests consells. És un allatro, això, eh?
0: Sí, sí, sí, perquè a més, clar, és molt divertit a la imatge, perquè era el moment en què el Quim en trencava la quarta paret, no? I mirava a càmera per donar el consell, doncs això, a les criatures, no? Que normalment eren uns consells molt light, no? De, no olvidin, jo què sé, m'ho invento, no olviden de regar sus plantes, no? Coses d'aquestes. Però clar, doblat amb aquesta intenció té molta gràcia perquè a l'home et deixen el consell mirant a càmera, trencant la quarta paret, i després se'n va. Se'n va amb el seu animal de... que no era un cavall, que era una cosa estranya que anava cap allà, i ja com que han dit, suelto la bomba i me voy. Ara el que ara en diuen els joves els factos, que dic, a veure, si ja tenim paraules per definir el que és una veritat absoluta, o per dir que és una cosa molt important, per què hem de fer servir aquestes paraules tan complicades. Però, bueno, en fi, són les situacions que ens anem... que ens anem trobant.
1: Sí. La societat.
0: Sí. I... sí, bueno, no ho sé jo. Sí, sí, sí, seven, eh? Sí, en fi, doncs, escolta'm. Anem ja amb les coses de la Marta, que tenim moltes ganes de veure si trobarem animalons... Si aquest any ens portes coses noves, què es portes, Marta? A veure, fes un avanç.
1: Aquesta primera serà una mena de pack.
0: Serà un pack, David. Doncs sí. Endavant amb la secció de la Marta.
2: A Nits de Ràdio, comencem la temporada amb un pack de les coses de la doctora Marta González Peláez.
0: Sí, senyor.
1: Moltes gràcies, David.
0: Ens encanten els packs, tu. Són molt de packs. Endavant, endavant, Marta.
1: Estem al setembre. Sí. El setembre és principi de curs, principi de moltes coses, molts plans, molts projectes, que a vegades pues, es pot dur a terme, no. Hi ha com dos anys nous, no?, a la vida de les persones.
0: Senyor.
1: Després de les vacances i l'any cronològic.
0: Sí, sí, sí. L'inici de curs i l'inici de l'any, no? Que això, Marta, coincidia amb els col·leccionables, que és quan hi havia més anuncis de... Perquè és quan la gent té... està més disposada con el número 1 gratis, el número 2, jo què sé, la Torre de Pisa, no? El primer Mahó amb el número 1 i estava molt bé.
1: Els fascicles, els llibres, totes les col·leccions que...
0: Sí, sí.
1: Bueno, que no sé si ara... Suposo que també hi ha, però ja són menys. Jo ja no estic tan al
0: cas... No, però segueixen havent fascicles i coses. Bé, tu passes pel costat d'un quiosc i, escolta, jo és un aparador, que hi ha 50.000 coses d'aquestes.
1: A mi em fa molta pena que no hi hagi quiosc.
0: Que no hi hagi, sí, que vagin tancant, sí, sí, perquè és... Feia ciutat, feia barri...
1: Sí.
0: Feia companyia, hi havia una persona que saps que et pot ajudar en qualsevol moment, no? A mi, per xarxa de seguretat, que jo en dic, visca els quios que puguin aguantar. Avui en dia també tenen altres com subpossibilitats, no? De fer altres negocis, com és el tema de paqueteria, no? Alguns tenen allò de paqueteria tant per enviar com per punt de recollida. Bueno, buscar aquest tipus de... Alguns tenen armaris d'aquests d'Amazon, per exemple, no? Vull dir, buscar aquests ingressos extres que puguin fer, que puguin seguir estant, perquè són absolutament necessaris.
1: Sí, jo crec que sí.
3: Jo, sabeu, quan vaig veure clarament que la mort de la premsa en paper.
0: Sí.
3: Quan fa 10 anys aproximadament, va tancar el quiosc de la Facultat de Periodisme, on jo vaig estudiar.
0: Clar.
3: Si la Facultat de Periodisme tanca el quiosc...
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Sí.
3: És que ja...
0: Si la gent que ha d'estar informada del diari no el compra ja...
3: Exacte. El diari en paper...
0: Estic d'acord.
3: Doncs, malauradament, ha mort.
0: I això que hi ha iniciatives, Marta, David, que em sembla com a mínim valentes, i per això les comento sempre, no?, que és la de la revista Pronto, que va decidir que la seva web ja no posa informació. O sigui, la web segueix existint, però no posa informació de les seves revistes. Diu, per què? Perquè m'ho trolegi la IA o m'ho trolegi...

0: al buscador Google i tal, no. Si voleu saber de què parlem, a la revista només. I em sembla molt interessant.
1: Molt interessant, eh? Moltíssim.
0: Bueno, mira, potser, potser no, o sigui, no tindrà els ingressos d'internet, però qui compri la revista té una cosa que no tindrà la de més gent. I amb això és que crec que és el camí. Crec que és el camí, eh? Per aquest tipus de publicacions, eh?
1: Molt bona idea, em sembla,
0: jo crec que sí. Bueno, Marta, digues, digues.
1: Bueno, no, i abans, bueno, estem al setembre, estava començant una mica així...
0: Estàs posant context, que està molt bé, estàs posant context, sí.
1: I, bueno, i a més vivim en un país mediterrani, i bueno, el mar Mediterrani és format part de la nostra vida, de la nostra cultura. És fantàstic, no?, viure al costat del mar, és molt maco. Encara que no vagis cada dia al mar, però el tens allà, no? I, bueno, és... Un mar que té doncs, molta història, a part de la cultura que ens ha deixat, l'etimologia doncs, diu que ve del mar Mediterraneum i que significa és el mar del mitjà de les terres, no? Que està entre diverses terres. La mar Mediterrània doncs, és la llar històrica dels mites sobre les sirenes.
0: Ah, mira.
1: Les sirenes són animals, per això deia que era un pack, perquè parlaré de les sirenes com animals mitològics.
0: Sí.
1: No se sap molt bé si van existir o no, perquè inclús ja Cristóbal Colom parlava de les... Diuen que va ser un somni, el millor era una persona com el com la parella de la...
0: Sí, que el van tocar, que el van tocar i el millor el va tocar una panarola, saps què vull dir?
1: Perquè ell parlava amb els seus diaris de viatges, parlava d'uns éssers que veia el mar, que eren com unes dones i tal, que
0: intentaven
1: seduir-lo i tal i qual, no? Bueno,
2: volia que el toquessin, sí.
0: Sí, exacte. Sí. Dius, ai, m'ha donat la sensació... Ai, no, que ha sigut el màstil, eh?
1: Bueno, també a la part atlàntica hi ha sirenes, perquè els francesos també tenen molta mitologia sobre el tema de la... O sigui, molta història sobre la mitologia de les sirenes, no? Bueno, ja sabeu que el cant d'Ulisses, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Que va...
0: Bueno, d'Odisseu, ara, bé, clar, com que ara amb la pel·lícula del Nola t'hem recuperat, no?, doncs la nomenclatura grega, no?, de això d'Odisseu, dels diferents, de Poseidon, eh?, en lloc de... Bueno, sí, està molt interessant. Per cert, no apareixen, no es veuen realment les sirenes, eh?, per tant, juga amb aquesta idea de que poden ser ocells, poden ser cercs...
1: Perquè algunes són forma de... Segons la mitologia, els indis la tenen unes sirenes, però porten unes serps al voltant.
0: Veus?
1: I bueno, nosaltres la serp és un animal que no és massa agradable.
0: No. Aquí a Catalunya la sirena és més de congelats, d'ultracongelats i de tot això, però sí.
1: Bueno, és les més típiques, diguéssim, entre cometes, són les de forma de peix o les de forma d'au, no? El que passa és que bueno, les més dolces diuen que són les de forma de peix, no?
0: Val. Fan una mica més d'olor, però bueno, és igual, entrarem en aquests detalls. Eh? Sí.
1: Llavors, bueno, el bestiari català del segle XV parla molt de les sirenes, eh?
0: Ho dic
1: perquè si algú té interès en aprofundir en aquests animals meravellosos, perquè a mi m'agraden. No sé si és perquè el de la sirenita...
0: Sí.
1: Perquè Walt Disney després... Home, molta gent s'ha enterat que existien les sirenites o les sirenes, per Walt Disney, tampoc està malament.
0: Sí.
1: A mi no em sembla malament.
0: Bueno, hi ha gent que s'entera que viu al costat d'una comissaria o d'una dotació dels saps.
1: I... Mira, m'ho has tret perquè m'he posat aquí una nota de que també hi ha les sirenes
0: de la
1: policia, de les ambulàncies, dels bombers, que també es diuen sirenes.
0: Sí.
1: Perquè, clar, com que fan soroll i com que elles cantaven... una mica és això, no? Bueno, el relat més famós o més que tots coneixem més és el d'Ulisses, com tu has dit, no? Que bueno, va aconseguir que els seus
0: mariners
1: no caiguessin en la trampa,
0: de
1: la cançó, els hi va taponar les oïdes amb cera i ell va sobreviure a la tentació que aquestes sirenes li feien, no?
0: A mi

0: Particularment de la pel·lícula del Nolan em va agradar molt com reflexa aquest moment, de com es
1: clar,
0: fa, es fa
1: mica...
0: sí, de com es fa lligar i tot això, que això és el...
1: sí.
0: I el que fa és com si diguéssim centrar-se més en el patiment, no? De la desesperació de no caure en la tentació, no? Més que la figura en si. Jo crec que hi ha altres coses que l'adaptació em va semblar potser massa personalista, massa seva, però en aquesta em va semblar bastant interessant. Com tot, hi ha qui t'agradarà més, qui t'agradarà menys, no? Perquè tot, de tots els mites o de totes les illes que va... tots els indrets que va visitar en Odisseu, doncs n'hi ha que la gent li ha agradat més, menys. Jo aquí, cadascú amb els seus gustos. Però aquest trobo que està força bé centrat en el patiment d'Odisseu i no tant en les figures de les sirenes. Em va semblar interessant, com a mínim.
1: Sí, les sirenes del Mediterrani són les nereides.
0: Veus?
1: I, bueno, estan considerades les nimfes o sirenes del mar Mediterrani.
0: Molt
1: filles
0: bé.
1: Del déu Nereo i de la Oceani Doris. Llavors, bueno,
0: aquí teníem la Tània Doris, però no sé si...
1: Sí, Tània Doris.
0: Sí, seran família o no.
1: Diuen que eren 50 germanes que habitaven a les profunditats del mar Mediterrani. O sigui que a diferència de les grecoromanes, emergien a la superfície per ajudar als mariners, no per seduir-los i enganyar-los, perquè el que no volien és que els hi prenguessin la pesca.
0: Val. Jo tinc una cosa, i desconfiaria més de algú que em vol ajudar avui dia...
1: Sí, el millor també, és veritat.
0: Ui. No, que... Ui. No me n'en refiaria pas.
1: Diuen que les nereides són les que les representen l'amabilitat i la bellesa del mar, no? I, bueno, són descrites com dones molt, molt guapes, amb una... que són sense cua de... O sigui, tenen la part de, com si fos un peix,
0: sí,
1: però no tenen el final de la cua.
0: A mi, en general, m'agraden més sense cua. Històricament, Marta, sempre m'ha passat això.
1: Bueno,
0: i pues, prefereixo, jo sóc més de nereides, totalment, mare meva. Que jo un grup musical, saps? Una girl band, les nereides, jo ho veig, això, en plan... que cantin cançons de K-pop o coses d'aquestes, ho veig. Aquí regalant idees, gràcies al que ens aporta la Marta. Molt interessant, això, Marta, que ens estàs portant. M'agrada moltíssim.
1: Bueno, me n'alegro, gràcies.
0: Sí.
1: Bueno, després tenim que un dels més famosos fars que ha hagut a la història de la navegació ha sigut el far d'Alexandria.
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: Que era llum i màgia, no?
0: Sí.
1: I, bueno, inclús hi ha mariners que diuen que encara veuen els destellos aquests de... Els centellejos,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: són
0: sí.
1: Les fotòpsies, tècnicament,
0: que
1: són les percepcions de llum que apareixen sense que hi hagi un estímul lluminós extern, no? Que diuen una mica que potser els ulls dels mariners que estan amb la mar molt de temps, doncs al final veuen llums perquè han d'imaginar un món una mica més bonic, no?
0: Que curiós, això, Que fantàstic.
1: Sí. I, bueno, llavors estem dient que les nereides cantaven,
0: sí,
1: les cantaven,
0: sí,
1: i hi ha una cançó que és una representació del Mediterrani, que és una representació per excel·lència de la meitat, una miqueta més de la meitat del segle XX i XXI, perquè és eterna, serà eterna segurament com les sirenes, que és la cançó Mediterrani d'en Serrat. No?
0: Home, meravellosa.
1: Llavors, és una cançó que parla del Mediterrani, és una cançó molt bonica, té una lletra molt emotiva i, a més, bueno, que ell, suposadament, jo li he preguntat amb ell i em va dir així amb aquella boca que posa així somriure, que posa una mica irònic i tal, i li vaig dir, però on la vas composar? La vas composar al Mediterrani o la vas composar fora? Perquè he llegit diverses entrevistes d'ell i em va dir, tu mateixa, la història que més t'agradi.
0: Està bé.
1: Sí, perquè diuen que si estava a Mèxic i portava molt de temps a Mèxic, no havia vist el mar i tal...
0: Bueno,
1: i
0: bueno... des de l'enyorança també es pot composar,
1: clar,
0: no?
1: Clar.
0: I va agafar
1: el cotxe, va marxar a un llac pròxim on estava a Mèxic, i allà amb el soroll del mar, o sigui, de l'aigua i tal, es veu que es va inspirar, no? També diuen que, bueno, que va estar a Calella de Palafrugell un temps i que...

0: un hotel, a l'hotel, pues amb el soroll del mar, que passejàvem pel mar i per la vorera del mar, pues, es va inspirar.
1: Molt
0: Això va
1: bé.
0: ser l'any 71. Ha
1: Mare
0: sigut
1: meva.
0: ha encapçalat la llista de les 200 millors cançons de la història del pop rock espanyol, la revista Rolling Stone. I bueno, és un himne, ell diu, així m'ho va dir ell, que és un himne intergeneracional,
1: Ah,
0: que
1: molt bé.
0: considera que tothom li, o sigui, perquè ja porta moltes generacions i a tothom li agrada aquesta cançó.
1: I tant que
0: Que a més ha
1: sí.
0: hagut moltes versions, molta gent li ha demanat per versionar des del flamenco fins a altres tipus de música, no? I bueno, ho ha cantat durant, no ha deixat de cantar-ho ell fins al que es va despedir dels escenaris el 23 de desembre de 2022. O sigui, de l'any 70 a 71, que va ser quan el va composar, ha estat més de 50 anys, pues, cantant en la seva veu, no? Bueno, la seva veu que està enregistrada, tot el que no morirà mai, o sigui,
1: No,
0: no
1: està clar.
0: serà
1: Serà
0: sempre. I bueno, és una cançó clau d'en Joan Serrat, perquè ha sigut la que més. Ell diu que està molt orgullós de totes les seves cançons, però que de Mediterrani, clar, ha sigut algú, va ser algú sorprenent, perquè a tothom li agrada aquesta cançó.
1: i que em sembla fantàstic que, és que molts cops s'ha mal interpretat això, no? Que tu siguis, ningú nega que tu siguis un geni, no dic del Serrat, dic qualsevol grup artista, no? I que hagis fet moltes coses i que potser a tu t'agraden més unes o unes altres. Però si hi ha un tema que s'ha fet internacional, popular, que la gent et demana, no li tinguis mania a aquell tema, perquè gràcies a aquell tema tu et podràs seguir dedicant, no? A la música o al que sigui. Per tant, ha d'haver un punt d'agraïment, que entenc que et pot cansar més haver de tocar sempre la mateixa cançó. Sí, però gràcies a ella pots composar-ne d'altres, no? Per tant, és com una penyora, no? Un preu a pagar que jo crec que és necessari. I tenir-li respecte i estima a aquesta cançó que t'ha fet més gran, o sigui, no més gran, perquè gran ja ets com a artista, no? Però que t'ha fet més, que forma part de la banda sonora de tota la gent, doncs ha de ser un motiu d'orgull i de satisfacció, una
0: Sí.
1: eternitat, no?
0: Sí, no, i a més és un tema que és molt curiós perquè no s'ha traduït a altres idiomes. Hi ha molt poques traduccions i ell em deia que, bueno, que ho han conservat l'idioma original perquè és com que ell considera un himne del Mediterrani, doncs, bueno, que és igual, que no, que el que han sentit li dona igual, no? Que, o sigui, que ell creu que hagués perdut bastant vivesa, no? O bastant sentit, però bueno, això ja cadascú que opini el que
1: Sí,
0: li sembli, eh?
1: no, està molt bé.
0: Sí. I bueno, pues també hi ha una altra versió de quan el va escriure, el va composar, que va ser l'any 70, que quan era bueno, van fer costat als intel·lectuals perquè el tema del procés de Burgos, que encara estava el franquisme, i diuen que, bueno, que si es van tancar un grup d'intel·lectuals i d'artistes al monestir de Montserrat, aquí quan li vaig dir, perquè ho he llegit a diverses entrevistes, es va posar a riure. I dic, bueno, no sé si vols dir que sí o que no, clar. Perquè sí, i bueno, em va dir, l'important és que la gent li agradi i que la gent ho canti.
1: Sí,
0: Perquè ell
1: després es
0: sempre
1: van
0: diu.
1: fent les llegendes urbanes o deixa't
0: Sí.
1: estar, no? Però sí.
0: Ell sempre, a moltes entrevistes que jo he llegit i, bueno, i sentit, diu que quan ell era petit, a casa seva, a l'edifici de casa seva, les mares, les senyores les mestresses de casa, quan feien els llits, més ell diu, quan feien els llits, cantaven. Llavors, a ell li agradaria que ara la gent tornés a cantar i cantés Mediterrani.
1: És bonic això, perquè sí, o sigui, hi havia aquell moment de, anem a dir, d'interioritat, no? O sigui, aquell moment en què la cançó, el cantat, serveix per expressar, doncs, la teva vivència, no? La teva vida, el teu món, no? El teu lloc segur. I les cançons són llocs segurs, també. Són entorns segurs en els que tornar i en els que sentir-te, doncs, protegit i acompanyat, eh? Em sembla molt, molt interessant. Clar.
0: Et sents identificat amb molta part de la lletra, ja no dic que millor que tota, però molta part de la lletra. La música és un llenguatge fantàstic, no? I jo penso que està molt bé.
1: És
0: Bueno, i
1: fantàstic.
0: fins aquí el Mediterrani.
1: Molt bé.
0: Bueno,
1: Doncs
0: Doncs... És molt més gran el Mediterrani.
1: Sí, però... no ens l'acabarem.

0: No ens l'acabarem. Però aquest era el pack que ens ha ofert aquesta setmana la Marta. Un pack molt, molt mediterrani, eh? Començant per les sirenes i...
1: Ah, digue'm, perdó. Digue'm. Espera't, té una cosa, si em deixes 5 minuts,
0: I tant,
1: 2 minuts...
0: I tant, i tant, doncs acabem el pack amb una altra cosa.
1: Al setembre també està la barema, que és algo també molt mediterrani.
0: Val, doncs a la barema podem, si vols, podem parlar la propera setmana, que ja estarem més... ho dic perquè així acabem mediterranios i la setmana que ve acabem amb la barema, eh?
1: Perquè la barema ara s'ha avançat, la calor...
0: Bueno, jo crec que la barema ja l'acabarem fent a mitjans de juliol, ja el pas que anem perquè això és una cosa espectacular. En fi, és un plaer escoltar a la Marta González Peláez amb aquests packs que aquesta temporada ens agradarà molt, que Marta comentarem cançons, i això m'agrada molt, perquè les cançons ens connecten amb la nostra història, amb els nostres records, i conèixer doncs, aquests secrets lligats a d'altres aspectes culturals, crec que està molt bé, Marta.
1: Clar, sí, perquè hi ha molta gent que té una cançó, però jo en tinc diverses cançons de la meva vida.
0: Exacte. No, s'ha d'haver, vamos, un CD sencer, però d'aquells que t'hi càpiguen 5 cançons, perquè ben bé... I que a més que han d'estar lligades a una època. David, que tu escoltes una cançó i et connecta amb aquella època.
2: Sí, i tant.
0: Això és una cosa...
1: Una època, una part de la teva vida, una època de la teva vida... I que
0: no s'ha d'escoltar com amb nostàlgia, de dir, ai, com m'agradaria... No, nostàlgia bona, de dir, vaig viure aquella època, que bé que està, i ara estic vivint una altra, i ara em toca viure aquesta època, no?
1: Efectivament.
0: Jo crec que és una de les coses que vas aprenent amb els anys, però que cada època s'ha de viure intensament, perquè potser dura per sempre, o potser només és una etapa, però recordar-la amb el carinyo d'aquella època, i que va ser important, persones, llocs, feines, viatges, i fins i tot les sirenes, si fa falta. Doncs, en fi, Marta González Peláez, un plaer escoltar-te totes les setmanes.
1: Moltes gràcies.
0: I fins la propera.
1: Bona matinada a tothom.
0: I ben trobats
1: a tots. Exacte. Suposo que no hem passat llista, però hem de passar llista,
0: Sí, bueno, passarem llista. A mi ens anem acostant a aquest especial que farem dels 15 anys dels 15 anys de programa, dels 15 anys de Nits de Ràdio que celebrem aquesta temporada. David, t'escolto d'aquí una estoneta. Moltes gràcies.
1: Molt bé. Una abraçada.
0: Fins la propera.

va, que tenim ganes de més continguts, de més raonar i escoltar i aprendre, i tot això molts cops ho fem també a través de la història i de les curiositats. Per això ara en David Morales ens explica una d'aquestes curiositats històriques que sempre ens ajuden a conèixer personatges, situacions, fets insòlits, no?, que han passat al llarg de la vida. I a la propera hora, que sempre ens agrada recuperar algun contingut, fer una reescolta, ja que, clar, a la nit no sempre podeu estar tots els dies i que sempre s'escapa alguna història interessant. I en aquest cas volem recuperar l'entrevista que vam fer a la secció d'història a un llibre meravellós que descobria o reflexionava o parlava o ens descobria o posava en valor la vida d'Urraca. Però no Doña Urraca, no. Urraca, una reina en el trono d'un rei, escrit per Sonia Vital i que amb l'Òscar González la vam poder entrevistar, i que ara aquest llibre ja va per la segona o tercera edició, perquè està tenint molt d'èxit, reflexant la vida i en els 900 anys de la mort d'Urraca de León. Per tant, ens posem ben històrics, després ja tindrem temps per escoltar el millor de la ciutat, i en el tram despertador, a part de les notícies de fa 100 anys i les curiositats, parlarem d'un llibre d'en Jordi Badia que ens ha sorprès molt, perquè fa unes reflexions molt interessants. Mireu si tenim de coses per compartir. Seguint, estan junts, a Nits de Ràdio, fins a les 6, seguim!

Una nena de 12 anys passeja per la platja de l'illa de Jedediah, a la Colúmbia Britànica, un 20 d'agost del 2007. Era un dia qualsevol, d'aquells en què et dediques a recollir petxines o a mirar com les onades arriben a la sorra. Llavors, veu una sabatilla esportiva. Una Adidas de talla 42, blanca, amb detalls de color blau marí. L'agafa i dins, perquè les històries bones sempre comencen amb un i dins, hi ha un peu humà. Aquella nena no ho sabia, és clar, que acabava d'inaugurar un dels misteris més estranys i persistents que ha donat la costa del Pacífic Nord. Tampoc no sabia que en qüestió d'una setmana apareixeria un altre peu a l'illa de Gabriola, a menys de 100 quilòmetres. Ni que en els anys següents la platja tornaria a lliurar-ne més. I més, fins a arribar a més de 20. Benvinguts al Mar de Salish, un racó del món on, si aneu de passeig per la platja, és possible que trobeu alguna cosa més que una madura.

El mar de Salish no és exactament un mar en el sentit més clàssic. És un sistema d'aigües interiors que s'estén a uns 800 quilòmetres, des d'Olympia, a l'estat de Washington, fins als fiords de la Colúmbia Britànica, al Canadà. L'envolten bosc espès, muntanyes nevades i una cultura del Pacífic Nord que barreja activisme mediambiental, cafès de tercera onada i, pel que sembla, una notable tolerància per les rareses inexplicables. Seattle és a la vora, Vancouver també. La regió és coneguda per moltes coses. La pluja, Kurt Cobain, Amazon, Ted Bundy... Sí, Ted Bundy, també va operar per aquí. Alguna cosa en la neblina perpètua del Pacífic Nord-Oest sembla convidar els misteris. Doncs bé, a partir de l'agost del 2007, el misteri va prendre una forma molt concreta. Anatòmica, literalment parlant. En menys d'un any des de la primera troballa, van aparèixer 5 peus humans en platges de la regió. Tots dintre de sabatilles esportives. Tots separats de la resta del cos. Tots amb un aspecte relativament conservat, que tenint en compte que eren restes humanes al mar, resultava molt pertorbador. El cinquè descobriment, el juny del 2008, va ser el que va fer saltar totes les alarmes mediàtiques. Diaris de Melbourne, de Sud-àfrica, el The Guardian de Londres, tots es van llançar sobre la història. David Letterman, al seu programa nocturn, va cridar dos espectadors canadencs per preguntar-los en to de broma, però amb evident curiositat, si podien explicar-li per què el seu país escopia peus per les platges. La pregunta, en el fons, era legítima, perquè quan apareixen peus humans tallats a les platges, la ment humana va directament al lloc més fosc. Serial killers, màfia, tràfic, crim organitzat. La imaginació popular construïa escenaris que feien enveja als guionistes de Netflix. Un assassí metòdic que amputava els peus de les víctimes i els llançava al mar. O potser algú que volia fer desaparèixer cossos i s'havia equivocat en el càlcul de com funciona la descomposició marina. O en les teories més elaborades que van circular per internet, quelcom encara pitjor que no calia ni especificar. La policia, com sol passar, intentava ser molt més prosaica. No hem trobat evidències de cap acte criminal, repetien els portaveus. Però clar, un peu és un peu. I quan en trobes 20, les explicacions prosaiques semblen insuficients.

aquí és on entra la ciència. I com sol passar, la ciència, quan se li deixa fer la feina, doncs resulta ser molt menys dramàtica que les teories conspiratives. Però molt més fascinant, això sí. La clau de tot plegat és la sabatilla esportiva. Sempre la sabatilla esportiva. Quan un cos humà cau a l'aigua, per les raons que sigui, ja hi tornarem, i comença el procés de descomposició, la saponificació fa que els teixits tous es vagin transformant lentament en una substància greixosa i dura. Les articulacions es van separant. El cos, a poc es desmunta. En condicions normals, les extremitats es dissocien del tronc seguint el camí de menor resistència, és a dir, per les articulacions principals. I el peu, amb el seu turmell, és de les primeres parts que se separa. Ara bé, si aquell peu porta una sabatilla esportiva, un objecte dissenyat precisament per subjectar, amortir i protegir, passa una cosa notable. El peu queda contingut, queda protegit. La sabatilla actua com una càpsula i a sobre...

I a sobre, les soles d'escuma d'etilè vinilacetat, el material que fa que les sabatilles ens semblin tan còmodes, resulta ser extremadament bullant. El peu dins de la sabatilla, per tant, flota. I un cop sura a l'aigua, queda a mercè dels corrents. I aquí és on la geografia del Mar de Salish es converteix en còmplice involuntari. Les aigües interiors de la regió descriuen patrons de circulació molt concrets, influïts pels vents, les marees i la morfologia de la costa. Un objecte que cau a l'aigua en determinats punts d'aquest sistema és gairebé inevitable que acabi ciclant pels mateixos trams de costa fins que les onades el llencen a la platja. Els investigadors han simulat aquests patrons i han comprovat que els peus trobats seguien trajectòries perfectament coherents amb la física del sistema. 20 peus en 18 anys, doncs, no és una estadística monstruosa si tenim en compte la quantitat de persones que moren ofegades en aigües del Pacífic Nord-oest. La regió té una densitat de població de milions de persones, una xarxa de ports i rius activa i, malauradament, també una taxa de morts per ofegament, accidents i suïcidis que fan que els cossos humans entrin al mar amb una freqüència que potser no ens agrada considerar. El Servei Forense de la Colúmbia Britànica va declarar el desembre del 2017 que en tots els casos investigats fins llavors s'havia descartat qualsevol tipus de joc brut. La immensa majoria dels peus identificats pertanyien a persones que havien mort per accident o per suïcidi. Un pescador desaparegut, una dona que havia saltat d'un pont, un home en situació de depressió greu, gent amb noms i amb famílies i amb històries pròpies que el mar havia conservat a la seva manera durant mesos o anys, i que la platja havia acabat tornant en una forma inesperada i desconcertant.

si la ciència ho explica tot, per què el misteri no s'acaba? Doncs per dues raons. La primera és la capacitat humana per a la fascinació morbosa. Un científic que s'hi dedica a identificar restes va descriure la tensió mediàtica que va generar el cas exactament amb aquestes paraules. Fascinació morbosa. No ho deia com un insult, ho deia com una constatació. L'ésser humà és un animal que troba significat on en vol trobar. I una sèrie de peus apareixent a les platges té tots els ingredients per convertir-se en un relat amb un culpable, un motiu i una resolució. Que la resolució sigui la física de fluids i la natura dels polímers d'escuma no satisfà la ment narrativa de la mateixa manera que hi ha un assassí entre nosaltres. La segona raó és que, de tant en tant, apareixia algun element que complicava la narrativa tranquil·litzadora de la ciència. Com ara els farsants. El juny del 2008, quan ja hi havia 5 peus trobats i el món estava pendent del cas, algú va decidir que seria divertit afegir llenya al foc. A Tyspit, prop del riu Campbell, a l'illa de Vancouver, van aparèixer unes sabatilles amb el que semblava ser un peu humà a dins. Algú va alertar la policia, els periodistes van córrer, i resulta que només era l'esquelet d'una pota d'animal ficada dins d'un mitjó i una sabatilla i farcida d'algues seques. La policia muntada del Canadà va obrir una investigació. Algú va ser arrestat per vandalisme. En un cas ple de coses grotesques, el farsant va aconseguir afegir-hi una nova capa d'absurditat. I quan el 2011 van trobar l'onzè peu a Vancouver, algú o alguns van col·locar sabatilles plenes del que semblava carn comprada en una carnisseria o en un supermercat a la platja d'Oak Beach. Un altre intent d'alimentar el pànic, o potser un experiment sociològic no autoritzat sobre fins on arriba la credulitat col·lectiva quan el context ja és suficientment estrany.

Doncs com us dèiem, en aquesta tercera hora sempre recuperem continguts que hem fet al llarg de tota la història de Nits de Ràdio. Història que aquest any és la 15a temporada i ja us explicarem que farem una cosa ben especial per celebrar-ho, eh? On podreu... Intentarem que pugui venir algú de públic assistent, cosa que habitualment no podem fer perquè ho fem des de llocs diversos i ens connectem, però intentarem fer un especial per aquests 15 anys de Nits de Ràdio. Ara el que fem és recuperar l'entrevista que la temporada passada li vam fer a Sònia Vital, autora del llibre Urraca, una reina en el trono d'un rei, que vam poder conèixer, descobrir coses d'aquest personatge històric que potser no se n'ha parlat prou i que el llibre doncs està tenint molt d'èxit i es segueix venent moltíssim. Per tant, val la pena tornar a gaudir i a aprendre d'aquesta meravellosa secció d'història que ens porta totes les setmanes l'Òscar González. Després, en el tram de 4 a 5, com sempre, ja sabeu, escoltem el millor de la ciutat i de 5 a 6 el tram despertador d'aquest ja dijous dia 3 de setembre de 2026. Seguim aquí fent Nits de Ràdio. Som-hi!

0: m'agrada molt aprendre de fets, situacions, personatges, i tot això ho fem totes les setmanes amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: A veure,

0: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
1: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: A veure, en aquesta anàlisi de la pel·lícula ens fixarem no com han fet altres investigadors, historiadors, sobretot, que han analitzat una mica el contingut històric de la posta en escena d'un mite. Els mites cada cop que s'adapten, el qui els adapta els posa a l'entorn, si han anat evolucionant. Però l'essència és la mateixa. Aquí ens dedicarem a mirar algunes de les coses científiques que apareixen a la pel·lícula i que estan, podríem dir, en general, bastant ben tractades, tot i que hi ha alguna rara de calaix, podem dir.
1: Bueno, clar, és el Nolan, vull dir, que pot fer la interpretació una mica, no?
0: Bueno, a mi el primer que em va sobtar és una frase que diuen al principi l'Odisseu, quan ja se'n van de Troia, embarca amb 12 vaixells, amb aproximadament uns 600 dels seus soldats, que han ja conquerit Troia, ja són els que governen, diguem, han vençut en aquella guerra, i torna, ell vol tornar a la seva pàtria, que on és el rei, que és a Ítica, on l'espera la seva reina, la Penèlope, i el seu fill del Telèmac, no? I els hi diu una frase, a mi em va sorprendre, diu: mantingueu l'ossa major a la dreta. I em vaig quedar així, ostres, l'ossa major, estem a l'època grega, a la dreta, és realment aquesta la direcció que ha de prendre, perquè recordem que Troia no s'ha trobat ben bé, però els historiadors tampoc tenen consens d'on està, però diuen, el consens així més aproximat és que està a l'actual Turquia, que era una zona que els grecs en aquella època dominaven, no? I ell parteix de Troia i se'n va cap a Ítaca, que és un lloc de Grècia. Per tant, viatja de l'est, no està al sol, cap a l'oest.
1: Sí.
0: Vale? Per tant, si tu vas d'est cap a oest, i tu estàs mirant cap a l'oest, cap a l'Ítaca, cap on vas, el pol nord, diguem, el que és el nord del cel, et queda a la dreta. Això és com si anem perquè ens entenguem, de Barcelona a Madrid, no? Barcelona està a l'est, Madrid està a l'oest. Tot i que no estan en el mateix paral·lel, Madrid està una mica més al sud que Barcelona, però bueno, és igual. Si anem en aquesta direcció, tenim França i els països centre-Europa i els països nòrdics al nord, i tenim Andalusia, Àfrica, al sud. Per tant, tenim a la dreta, al nord i al nord, és on hi ha aquesta constel·lació que es diu l'Ossa Major, que els grecs coneixien. Jo també em vaig pensar, dic, ostres, jo que sóc astrònom, els grecs sí, ja l'anomenaven així. Vale? L'anomenava l'ossa. Tenia altres noms, però l'ossa és com el mateix Homer, quan descriu això, ho explica, es diu l'Ossa Major, no? I per tant, si vas de Madrid, de Troia cap a Ítaca, o de Barcelona cap a Madrid, a la dreta tens el nord. Per tant, has de navegar mantenint sempre aquesta constel·lació que està en el cel i que es veu sempre, és una constel·lació que es diu circumpolar. Vol dir que sempre està girant, no es pot mai, de fet el mateix Homer ho diu, és l'única constel·lació, bueno, n'hi ha més, però en aquella època l'Homer cita el coneixement que es tenia en aquest moment, és una constel·lació que gira al voltant de lo que seria el pol nord, i el pol nord és el punt del cel on indica l'eix de rotació de la Terra. Doncs bé, quan aquesta constel·lació gira, no es pot mai en el mar. Per tant, sempre està donant voltes, i per tant, si tu la mantens a la dreta, i com la veus sempre al cel, més amunt o més avall, perquè com fa voltes al llarg del dia al voltant de l'estel polar, doncs sempre la veuràs amunt avall. Per tant, si vas cap a la dreta, segur que vas a la direcció que toca. Dius, ostres, bueno, que bé, no? L'encerta, no?
1: I fa cas a Homer, no?
0: Està ben explicat. Però després hi ha una altra frase, això a la pel·lícula no surt, però a l'Odissea, de l'Homer, cita, diu que la ninfa Calipso, que el manté allà, després la Calipso, que és la Charlize Theron, que el manté allà com presoner, és un presoner sexual, s'ha de dir, li diu que si vol tornar cap a casa seva, perquè ella, en aquesta illa la ninfa aquesta el reté 7 anys. Dels 10 anys que torna que triga el viatge de Troia a Ítaca, 7 se'ls passa a la illa aquesta amb la ninfa aquesta, no? I li diu, si vols tornar cap a les teves terres, has de navegar mantenint l'ossa major a l'esquerra. Tu dius, ostres, però no havíem dit. Però és que la illa aquesta, on viu la ninfa, està encara més cap a l'oest, està més cap allà d'Ítaca. Per tant, si tu estàs més cap a l'oest, o sigui, s'havia passat de volta, diguem, en la illa aquesta...
1: Això t'anava a dir,
0: ja havia passat d'Ítaca. No?
1: Hauria pogut arribar abans.
0: Sí, hagués fet el camí, però com no tenien GPS ni ningú que l'informés, doncs el pobre home va poder fer el que va poder fer. Doncs d'aquesta illa, la ninfa aquesta, la Calipso, li diu, has d'anar mantenint l'ossa major cap a l'esquerra. Correctament, o sigui, si vas cap a l'est, veuràs el pol nord a la teva esquerra, i per tant, és la direcció que has de trobar. Per tant, una bona decisió. El que no està bé és una escena que també passa cap al principi de la pel·lícula, que és, bueno, els marins, que la pel·lícula està filmada per veure's amb IMAX, no? Amb una qualitat de... Jo l'he vist en cinema normal, no? Però si algú la pot veure en IMAX, que hi vagi, perquè jo vaig gaudir.
1: Impacta. Són aquestes pel·lícules que has de veure.
0: Sí, s'ha de veure amb la...

0: amb la millor qualitat possible. Doncs, bueno, està filmada a Mines. Llavors hi ha una escena en la qual l'Odisseu, que recordem, Odisseu és el futur Ulisses, que li diran els romans. O sigui, l'Odisseu i Ulisses és el mateix personatge, no, de la història. Doncs estan els seus mariners mirant al cel amb un cel clar, a Mimax es veu perfecte, no? I estan tots mirant cap a l'estel polar. L'estel polar, que és l'estel polar que tenim ara, que és l'estella que marca el pol nord celeste, és a dir, l'eix de rotació de la Terra apunta ara en aquesta estrella. Però
1: i què hi ha
0: està malament.
1: Per què?
0: Perquè això va passar 1.200 abans de Crist, 2.000 que portem d'aquesta era, són 3.000 anys abans de la nostra era. Ara tenim, ja des de fa un temps, l'ossa menor hi ha l'estel polar, que ens indica el nord. Però degut a aquest moviment que té la nostra esfera celeste, la Terra no gira de manera homogènia, no és tot tan uniforme com ens ho pensem. La Terra gira com si fos una baldufa que gira una mica així, que ja se li està acabant
1: la bateria.
0: Saps,
1: no?
0: Que va començant a fer...
1: està a punt de caure, ja.
0: Està a punt de caure, no, és veritat, però bueno, la imatge és aquesta. Llavors aquest eix de rotació de la Terra ha anat variant al llarg de la història. I per tant, cada 26.000 anys fa una volta sencera. Per tant, el que ara és l'ossa, l'estel polar, fa 3.000 anys no era aquesta estrella. Una estrella que es diu Duban, que és menys brillant, menys espectacular, que està a la constel·lació, una constel·lació que està una mica per sota de l'ossa major, que s'anomena la constel·lació del Drac.
1: Ostres.
0: Per tant, el Pol Nord, si volies... A veure, una cosa és tenir la constel·lació, però si vols un punt ja de referència has de buscar el nord. Tu vols anar cap al nord, busca l'estrella polar, que és fàcil a més d'identificar, i aniràs cap al nord. Però llavors, aquests mariners estan mirant una estrella que és l'estrella polar ara, però que no és la de fa 3.000 anys. Per tant, aquí hi ha una incorrecció que no els costava res haver-ho fet una mica bé, però no passa res, I tampoc,
1: no
0: és una llicència, tampoc és una llicència, perquè no, és una errada, i jo suposo que no el van assessorar bé, tot i que el Nolan ha tingut sempre assessors molt competents.
1: Ah, Oppenheimer,
0: l'Interestel·lar, amb el Kip Thorne, etcètera. Per tant, ha tingut científics molt competents, però en aquesta...
1: Volia treballar sol.
0: Llavors, aquí va ficar la carta. Per tant, una de bé, si vols anar de Troia cap a Ítaca, que has de mantenir l'ossa major a la teva dreta, però l'estel polar no és l'estel polar que tenim ara, era una altra estrella. No?
1: Li perdonem.
0: Li perdonem, home, evidentment. Si
1: escolta, a mi m'ha agradat molt lo de les armadures que porten.
0: Sí, bueno, això...
1: Són molt xules.
0: Aquí sí que és una concessió, diguem, com hem dit, sempre que s'adapta un mite, un clàssic, l'autor, el director, l'escriptor que ho fa, ho adapta una mica als temps que corren, no?
1: Sí.
0: Llavors aquí han tirat pel dret. O sigui, aquelles armadures que són espectaculars, són espectaculars. Primer són de color fosc, cosa que no... O sigui, recorden més, els que han analitzat a fons la pel·lícula, diuen que recorden tota la tecnologia que té el Batman, en Gotham City, el cavaller de la nit, el que va sempre de negre, i té, recorda una mica, de fet, Agamenón, que és un altre dels reis que també lluita per conquerir Troia i és molt amic de l'Odisseu, apareix, quan el veus a la pantalla ja t'impressiona, un senyor de negre, quasi un Batman, que no diu cap paraula, apenes, no parla. Però tu, quan el veus, ja et fa por. Però és un senyor amb unes armadures i un cas d'aquestes característiques, queda molt bé cinematogràficament parlant, per tant, una concessió cinematogràfica, però des del punt de vista de l'època no és veritat. En aquella època era la del bronze. Anaven, després parlem de les espases, però anaven amb unes armadures que estaven fetes de trossos de bronze. La del bronze estaven fets d'aquest aliatge, no? I semblaven més com si fossin uns tancs, o sigui, com uns cilindres metalitzats, que no tan estilitzats, ni apretats, ni guapos
1: com quedaven. No anaven marcant dominals, no?
0: I, a més, els cascs, resulta que en aquella època, com més estaves elevat en el tema militar, el casc feia referència al teu...
1: Estatus,
0: no? I estaven fets amb fil... amb pell, amb teixit, on havien cosit ullals de port senglars. Llavors, com més port senglars necessitaves per fer el casc, millor era el teu estatus. Per tant, es creu que l'Odisseu, que ho descriu així, l'Homero ho descriu així, portava un casc fet d'ullals d'uns 50, aproximadament 50 port senglars caçats, salvatges caçats, havien tret els ullals, els havien tallat a la mida i havien fet aquest casc que realment no seria... Podríem dir que és com un barret d'aquest de mexicà. No, no és veritat.
1: Però impacta.
0: Impacta i, a més, els protegia dels cops d'espasa que es donava. No? Per tant, els cascos no són d'aquella manera, però bueno, la concessió cinematogràfica

0: Fotografia porta això. I el que sí que no està bé, això és una errada bastant greu, és el tema de les espases. Clar, per fer les batalles, que són, bueno, ja no espectaculars, lo siguiente. Espases que semblen d'acer. L'acer va ser un gran avanç en temes militars, disposar d'un aliatge. Sí. Que estava fet amb ferro i carboni, que era l'acer, que clar, és un material superresistent, de fet, dels materials més resistents que tenim, que no es trenca quan li dones un cop, etc. I van poder fer espases molt més estilitzades, que no es trencaven, es mallaven, es feien malbé i s'havien de filar, però l'espasa mantenia recta. Però una espasa d'aquelles dimensions de coure, primer pesaria molt, miraria que l'aixequés, i després no podien ser tan llargues. Les espases en aquella època eren curtetes, sí, curtetes i amples. Perquè la cosa no era lluitar a espasa, era clavar-li directament al teu enemic.
1: Sense miraments.
0: Sí, sense que hi haguessin acrobàcies ni, espada, ni cops d'espasa ni res. Per tant, això no té cap sentit, perquè les espases de coure, a més a més, si tinguessin aquelles dimensions, primer pesarien molt, i després donar un cop d'una espasa que està en una altra, el coure és molt menys resistent que l'acer. I gairebé es desvalgaria. Seria com lluitar amb espases de nyigui-nyogui, de plàstic o de goma, no? Per tant, no està ben fet el tema de l'espasa, el que passa que dona molt de joc a l'hora de fer les numeroses batalles i enfrontaments que hi ha. Per tant, les espases havien de ser de coure, curtetes, i els cascs d'ullars de porcelana. Imagineu la imatge del Matt Damon. De fet, algú s'ha entretingut, algun d'aquests friquis s'ha entretingut, sí, en dibuixar-les. Hi ha un vídeo, em sembla, que corre per internet, on ha posat, per contra dels cascos tan espectaculars que porten, que seran cascos que utilitzaran 500 anys després, eh? Tampoc és una cosa que diguis, s'ho han imaginat. No, 500 anys després, quan ja descobreixen l'acer i utilitzen el ferro, etc., els cascos ja seran d'aquella exercici. Però algú s'ha entretingut en dibuixar a les fotogrames i, clar, fa una mica de riure actualment. A l'època era un arma, vamos, defensiva i també atacant, si en el cas de les espases, bastant impressionant. No?
1: Potser s'ha apropat més a Gladiator que a l'època
0: de... Sí, exactament. Gladiator estava a l'època romana, ja dominem el ferro, dominem l'acer i tot això, i clar, és una errada bastant greu. Amb coure no podíem fer espases d'aquell
1: tipus. No podíem fer gaire cosa, pobres. Escolta, i els vaixells, que els han interpretat bé?
0: Una altra confusió a la galeria. Una altra, tu ves el vaixell i dius, ostres, que espectacular, que estilitzat. Sí. Diu, és que, clar, com estem amb el cap, amb els vaixells vikings, sí, és un disseny d'un pur dràcar, els vaixells que van utilitzar els vikings per dominar 800 anys després, eh? O sigui, 1200, 800, 2.000 anys després de la guerra de Troia, els vikings van suposar uns vaixells que eren impressionants i que la història, els historiadors creuen que amb algun d'aquests vaixells podien haver arribat a Amèrica abans de Colón, no? Bueno, doncs aquests vaixells és estètica, superestilitzats, superllargs, capaços d'anar de vèncer les tormentes que poden haver als mars, amples, per tant, no és això el que era un vaixell d'aquella època. Els vaixells d'aquella època com eren? Allargassats, això sí, anaven amb remers, o sigui, la tracció... Sí, tenien un pal i una vela, això és correcte, però no era, tenien les dimensions ni les característiques dels vaixells de l'Ulisses, d'aquest Odisseu, d'aquesta Odissea. No? De fet, se sap que... s'ha fet una recreació el 2008, es va construir, seguint una mica els textos històrics i les fonts històriques, es va construir un dels vaixells que també va fer un recorregut similar, que és Jasón y los Argonautas, que també és un heroi mític també, anterior a totes aquestes aventures que li passen a l'Odisseu, i es va construir amb les descripcions que tenia un vaixell amb aquelles condicions, aquelles característiques. I va surt cap al mar i no va tenir cap problema. O sigui, i anava amb remés i estava bé. Per tant, imagina, aquest vaixell estava fet. Jo no sé per què el Nolan es va entretendre en construir o en dissenyar vaixells tipus viking per associar-los a una època que el precedia amb 2.000 anys. No? Per tant, agafa aquest vaixell, lloga'l, compra'l, posa'l a la pel·lícula. Clar que necessitaves 12 vaixells, com a mínim. Però és igual, el replica ràpidament a mi i ja ho tens. Aquí se li va escapar. Jo crec que el disseny dels vaixells està bastant... De fet, eren vaixells, a més, que tenien poc calat i els podien arrossegar i portar-los a la platja, perquè els grecs no navegaven sense referències. Navegaven amb el que es diu cabotatge. Cabotatge és veure sempre les costes, les illes, i no allunyar-se a marxa, perquè com no tenien ni GPS, no podien trucar, no tenien telèfon, no tenien ni cartes de navegació, doncs aventurar-se al mar sense saber el cap on estava el nord o el sud per quatre estrelles que hi havia al cel era una mica arriscat. Per tant, no viatjàvem gairebé de nit, a no ser que fos una cosa imprescindible. Per tant, el que feien era, anaven vorejant les costes i quan els hi arribava la nit, agafaven el vaixell, el portaven a la costa, que com era molt fàcil d'arrossegar, el posaven allà a la platja, baixaven allà, dormien i el dia següent reprenien el viatge. cosa que a la pel·lícula

0: Clar, bueno, no, ho deixen clar. Una mica...
1: Perquè la imatge és molt maca.
0: No, les imatges són precioses, no? Però no era ben bé com els grecs navegaven, no?
1: Va, parlem d'algun dels personatges de Calipso. Comencem per Calipso.
0: La ninfa Calipso, que és la Charlize Theron. A la pel·lícula surt molt poquet i és una de les parts importants del viatge.
1: Home, si es va passar 7 anys...
0: I es passa allà 7 anys amb la ninfa, que el té com dominat, no? Dominat mentalment. No el deixa que se'n vagi d'allà. Fins i tot li ofereix la immortalitat. Li diu, tu seràs immortal si et quedes amb mi. Ja estava com enamorat d'ell, i ell, evidentment, sempre pensant en la seva dona, però estava allà, es va passar 7 anys, eh? O sigui, el té com un esclau realment sexual, i de fet Homero explica que la ninfa aquella se n'aprofitava sexualment d'ell, perquè era un tio fornit i tal, sí. I bueno, el tenia allà per ella sola, i ja està, no? I a la pel·lícula no passa de ser una terapeuta d'aquestes que el consola i tal, i molt casta, perquè no li fa ni un petó, perquè la gent no pensi que el pobre Odisseu està posant-li les banyes a la seva Penélope, que l'està esperant. Per tant, això queda una mica com diluït, però, bueno, és impressions cinematogràfiques que, bueno, ajuden a explicar la història de manera ràpida. Però aquí es passa una bona temporada. Després hi ha el tema del Cíclop, que a mi em va agradar moltíssim, perquè jo el recordava del Kirk Douglas, ostres, el Kirk Douglas, que li clava un tronc afilat a l'ull del Cíclop. El Cíclop era un gegant que tenia només un ull, no? Però era com un ermità. De fet, és un ermità que viu en una illa i té cabres, i ell es dedica a fer formatges. No, però, quan entren a la cova, perquè ells estan morts de gana i ja no tenen per menjar el seu vaixell, i baixen a buscar a menjar, no? I entren a la cova del Cíclop i allà veus com tenen uns com uns sacs penjats. Diu això és per fer formatge, que té cabres, fa formatge. I tu dius, ostres, el Cíclop fa més de 10 metres. I hem parlat aquí dels problemes que tenen els gegants, però això els deixarem. Però té uns dits bastant grossos. Fer uns nusos tan fins per fer uns sacs, per posar la llet i fermentar-la i fer el procés del formatge, em sembla que no quadra. Això,
1: la psicomotricitat fina?
0: Sí, no quadra. I després hi ha una cosa que a l'Odissea està explicat, que a mi em sembla encantat. És un joc de paraules, sí. Un dels primers jocs de paraules d'aquests espectaculars, que quan l'Odissea... Això a la pel·lícula no surt, eh? Però a la història de l'Homer, sí, diu a l'Odisseu es presenta al Cíclop i diu, em dic, me llamo nadie, dic ningú. Uh-huh. Vale? I llavors, a l'escena final, quan ja li han, bueno, això es pot dir, perquè
1: sí,
0: se sap,
1: bueno,
0: li claven
1: un... Sí, bueno,
0: les crites de fa molts anys, això, un paladull, el pobre d'allò queda encegat, i surt corrents, es cridaçant, dient, ningú m'ha encegat. I clar, era un ermità, però tenia més gent que vivia per allà. Ningú l'ajuda, perquè diu, si ningú t'ha fet, per què crides, no? O sigui, és un joc de paraules d'aquest. És una cosa bona que podien haver fet en la pel·lícula. No hagués costat res de posar aquesta escena i hagués quedat... Dius, ostres, realment estaven ben utilitzat el guió de l'Odissea.
1: Ja que dura 3 hores, gairebé, doncs podien posar una cosa.
0: Ho deixen amb la...
1: Vinga, seguim amb més paraules desafortunades. En aquest cas, una frase que és molt graciosa. Quina és?
0: Bueno, graciosa és que tu, ja cap a la part final de la pel·lícula, en una
1: esbatossada... Perquè és una aterrada, clar.
0: Sí, no direm què passa, però una d'allò que ja està tot destruït i tot... gent morta per tot arreu. Sí. Un dels personatges diu, sentiu això? Diu, és la nostra edat del bronze que s'està enfonsant. I tu dius...
1: Com?
0: Com? L'edat del bronze és el nom que li van posar els historiadors al segle XIX per classificar aquestes diferents períodes dels diferents imperis, no? I l'edat del bronze justament agafa des del 3000 abans de Crist fins a la batalla de la guerra de Troia, fins al 1200. L'edat del bronze perquè va ser el mineral que van saber, l'element que van saber, o l'aliatge que van saber treballar els humans i que va constituir un gran avenç tecnològic i militar, evidentment, no? Perquè ara tu no pots dir que estàs a l'edat de bronze. És com si un de l'edat mitjana s'aixeca un dia i diu estic a l'edat mitjana, a veure com vendrà el renaixement perquè estic fart de l'edat mitjana. Home, tu no ho saps l'edat que està.
1: No sabien on estava.
0: I és, bueno, suposo que és per recordar a la gent que estem en una època llunyana, estem a l'edat del bronze, no? Estem molt lluny, 1200 abans de Crist, no? Per tant, però és una ficada, és el que diu un anacronisme, no? Una frase fora de lloc, seria com posar... De fet, el Peter Sellers, en una escena d'aquestes, d'una de les seves pel·lícules, mostra, ell fa d'extra en una pel·lícula, i hi ha una lluita, una pel·lícula d'aquestes de romans, no? I apareix un romà amb un rellotge a la mà, no? Això és un anacronisme, sí. O sigui, un element tecnològic que no correspon a l'època. Però això és un anacronisme literari, perquè estàs anomenant l'època històrica, que la classifiquem d'aquesta manera avui en dia, amb un...

0: moment en què aquella gent ni sabien on estava. Sabien que havia una, que el món s'estava, bueno, hi havia una gran, un gran trasbals, estava canviant, i però no sabien si allò era l'alt del bronze o quina data era, no? Per tant, va ser una ficada de pota bastant considerable, no?
1: Vinga, quina és la conclusió? Què treus d'aquesta pel·lícula?
0: Bueno, pues que és un espectacle visual increïble, que s'ha d'anar, evidentment, s'ha de veure al cinema, que hem de tirar... O sigui, aquí no és un superheroi, no és un superheroi aquest el que...
1: No,
0: no. No, és un personatge amb bastants conflictes, que és el que els mites grecs tenen, no? Els personatges són, siguin déus, deesses, nimfes, semideus, o el que sigui, tenen tota una sèrie de personatges. Aquest, és un, aquest home fa un viatge per tornar a casa seva, però amb un sentiment de culpa brutal, perquè al final, bueno, ho podem dir, només arriba ell.
1: Sí, sí.
0: Dels 12 vaixells, només arriba ell. Per tant, té un sentiment de culpa de no pogut haver fet res més per salvar els seus homes. Ostres, que això és molt dur, no? I també és una mostra de que les civilitzacions dels imperis sorgeixen i s'enfonsen. Mm-hmm. Sempre, al llarg de la història, sempre ha estat així, no? I, per tant, esperem que aquests imperis que dominen actualment algun dia acabin... No esperem massa perquè acabin amb altres imperis, amb altres històries, amb altres maneres de governança que siguin menys dolentes que les que tenim, no? Per tant, és una pel·lícula que, fins i tot, el mite envelleix molt bé, la història aquesta. A part dels personatges, a part de les nimfes, els cíclops, les deesses i totes les històries que passen, és una reflexió sobre, bueno, la condició humana i cap a que sempre queda algo de bona fe i de gent que farà l'imprescindible perquè les coses funcionin una mica millor per tothom, que és el que hauríem de buscar. Per tant, és una pel·lícula imprescindible.
1: Que actuals són els clàssics, a vegades.
0: Exactament.
1: Doctor Manuel Moreno Lupiáñez, un plaer tenir-te una temporada més aquí a la ciutat. I ja veig que ha començat amb força, amb una pel·lícula.
0: Esperem que el cinema ens depari coses com aquestes.
1: Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, Míriam.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Frank.
3: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
1: Avui us estem preguntant per les vostres cançons en català preferides i això és el que més us agrada.
4: Pues no sé com se titula, però és una sardana dels Jets, que és Poti Poti o algo así. Uh-huh. Me agrada molt, vull dir que salió, me encanta aquesta canción.
5: Intento no creuar-te la mirada.
1: Aquesta cançó. A veure què més li agrada a la nostra audiència. Va.
6: Hola, macos. Perdoneu-me. Primer demano perdó, però tinc que dir tres. Paraules d'amor, boig per tu i Mediterrani.
7: Adéu. Però que no és en català Mediterrani, eh? Mediterrani no és en català. No hi ha versió en català de Mediterrani.
1: Doncs aquí la cantem
7: en català. En català, clar que sí.
1: Perquè jo vaig néixer al Mediterrani.
7: Ara que ens ha parlat aquesta oient d'aquesta sardana que es va fer tan famosa, i ara li passaré al Gerard per si després la vol posar en algun moment al Dani, si la volem posar. Hi ha una sardana meravellosa que és del 2009, que va concursar el concurs de sardanes de Prada de Conflent, que es diu Prada Ripoll, que és una sardana deliciosa, meravellosa, espectacular, que a mi m'encanta i que és moderna, vull dir, és una sardana del 2009, vull dir, que té menys de 20 anys, i que cada cop que l'escolto m'emociona.
1: És que les sardanes...
7: Però no és, com que no és una sardana tradicional, perquè té un so, fins i tot pop, en algun moment, m'encanta.
1: Escoltem més cançons de l'audiència, vinga, va.
8: Hola.
1: Hola.
8: M'agraden totes les del Serrat, totes. Català, castellà...
1: Molt bé.
8: Em dóna igual. Després m'agrada molt La mare del Diango i les cançons que fa el Sergio Dalma en català.
1: Ai, que maques, també.
7: Deixa'm oblidar-te així, sense paraules, amb el silenci, no deixant la calma.
1: Sergio Dalma,
7: Aquesta cançó és preciosa.
1: Sí, és molt...
7: Deixa'm oblidar-te així.
1: Sergio Dalma. Som estàtues gelades, passades
7: les hores... Que et canta en italià, et canta en català, et canta en castellà i és meravellós.
1: Canta
7: sempre.
1: Tot. Doncs vinga.
7: Mira.
1: És que era una sardana.

0: Escolta això. Escolta, eh? Prada Ripoll.
1: Doncs ja sabeu que si ens voleu explicar quina és la vostra cançó en català preferida, notes de veu al 676-760908. De seguida escoltarem més. I avui a l'avançament de continguts d'aquest programa us prometíem emocions amb la vista, amb la visita que farem tot seguit al teatre. I és que el Coliseum de Barcelona ja és tot a punt perquè un equip d'artistes molt joves interpreti un musical que és històric a Catalunya. Es tracta d'una obra que ja fa 15 anys va ser un èxit de la mà de Goll de Gom i que ara torna a les taules per explicar-nos una història d'amistat. Bé, amistat, però també d'amor. D'amor a unes notes, a unes melodies, a unes cançons que ja formen part de la memòria sentimental de tots els catalans. A cop de rock, vivides, a cop de rock, per sempre més, just poder recordar. Hores abans de l'estrena de l'obra, en Robert Calvo ha pogut parlar amb dos dels seus protagonistes que estan excitats davant d'un repte prou important. Han d'interpretar unes cançons que quan ells van néixer ja no petaven.
0: No petaven, però Míriam, quan han deixat de petar-ho les cançons del rock català? Vull dir, quan ha passat de moda el rock català?
1: Mai.
0: És vigent. Hi ha tota una generació, que és aquesta que ballem entre els 40 i els 50, m'atreveixo a dir entre els 45-55, potser, que encara seguim cantant a ple pulmó aquell boig per tu de Sau, que en Pep Sala i en Carles Sabater segueixen cantant avui als escenaris, l'un sobre l'escenari i l'altre de manera virtual, perquè malauradament ja no hi és, però ens ho va explicar aquí fa un parell de mesos el propi Sala. No només ell segueix defensant les lletres i les melodies de la formació, també ho fan els Pets, l'Exambusto o Gossos, que segueixen als escenaris, grups històrics que ens han deixat cançons que ara configuren un musical que vol reivindicar això, la música, com a eina de cohesió d'un país. Es titula Cop de Rock, i el seu director musical n'és en Jofre Verdolet.
2: És obvi que el rock català va ser un fenomen a nivell no només artístic, no?, sinó també sociopolític, bàsic per entendre el que és la Catalunya de la transició democràtica, d'alguna manera, no? I, de fet, des de la productora La Barca, que és qui està impulsant aquesta reposició del Cop de Rock, sempre hem tendit a fer molts espectacles que reivindiquen en abstracte, no?, el patrimoni cultural del país. De fet, jo personalment jo sóc músic clàssic, per dir-ho així, jo sóc director d'orquestra, eh? I per tant, ostres, clar, jo estic acostumat a treballar amb un repertori antic, diríem, no? Per tant, el rock català no em queda tan lluny, però forma part també d'aquesta reivindicació de patrimoni que, de la mateixa manera que es pot reivindicar, doncs, que sé, Eduard Toldrà o Juli Garreta, compositors històrics de casa nostra, també es pot fer amb els Pets, amb el Sopa, amb el Sau, no?
0: Diu en Jofre que el rock català no li queda tan lluny perquè ell és dels més grans d'aquest repartiment. Va néixer el 1999, fregant el travesser, però ell no va viure el moment daurat del rock català, podríem dir, eh? D'aquestes cançons que ara ell ha de dirigir en un espectacle que li va arribar a les seves mans de casualitat, per recomanació d'un familiar.
2: Un parent meu que va veure el Cop de Rock original i em va dir: hòstia, Jofre, hauríem de muntar aquest espectacle. Jo no el coneixia, eh? Jo d'entrada vaig pensar, està sonat, això és una bogeria, però mira, ho vam intentar, vam parlar amb de Goll de Gom, amb ells els hi va semblar correcte, no? I a partir d'aquí la cosa, doncs, va començar a agafar cos i ho vam fer a l'Atlàntida de Vic, vam fer 6 funcions que van anar esplèndidament bé, de públic i de tot. Tant és així que ho vam veure en Bots o a la Cisquella i ens van dir: escolta, endavant, si voleu que la cosa pugui anar més, compteu amb el vostre vistiplau, no?
0: Per tant, en Jofre i tota la tropa d'aquesta jove companyia osonenca, La Barca, han estat ungits pels creadors originals de Cop de Rock, que són els capspensants i visibles de Goll de Gom, Joan Lluís Botzo i Anna Rosa Cisquella.
1: Doncs ara aquesta obra, que fa 15 anys va ser un gran èxit, torna al teatre per emocionar diferents generacions de catalans i catalanes.

0: Aquesta és la versió que sona en aquest musical, la versió musical d'aquest Bon Dia dels Pets, que és un dels grans temes del rock català. 15 anys després de la seva estrena original, l'essència del rock català dels anys 90 torna a bategar amb força als escenaris. Des de demà i fins al dia 6, el Teatre Coliseum de Barcelona acull aquest musical que recupera el muntatge adaptat als nous temps. M'ho explicava la Júlia Cervera, que forma part del repartiment.
1: Tornem a fer aquest musical

0: perquè segueix sent vigent avui en dia, no només totes les cançons, sinó també tot el que passa en escena. I, evidentment, hi ha una responsabilitat molt gran, però sabem que comptem amb el suport de Goll de Gom, no? Vull dir, en Joan Lluís Bozzo ja ha sigut sempre, ens va acompanyar, de fet, a la roda de premsa, per tant, vull dir que estem molt ben acompanyats en aquest sentit, i la por que pugui sorgir o que hi pugui haver es transforma ben aviat en il·lusió, també.
1: És el millor, Míriam, que és que en una obra de teatre on hi ha molta música també hi ha d'haver una mica de salsa d'amor, de trama, no? L'obra ressegueix la història d'un grup de joves que somien triomfar amb la seva banda. Anys després, una situació límit els obliga a retrobar-se, posant-se a prova, velles ferides, amistat i segones oportunitats. Tot plegat articulat amb els grans èxits de formacions emblemàtiques com ara Sau, Els Pets, Sopa de Cabra o L'Exambusto. Míriam, la Júlia és nascuda el 2002. Per tant, el moment d'eclosió del rock català ni el van sumar a ella. Encara que als anys 2000 encara hi havia moltes brases dels èxits dels 90. I és que, com diu en Jofre, aquesta obra teatral permet traspassar i emocionar diferents generacions.
2: Evidentment que la nostra generació coneix doncs, el Bon Dia dels Pets, coneix el Boig per Tu de Sau, coneix l'Empordà del Sopa, però totes segurament no. Llavors es produeix aquest fet de que venen, els coneixen alguna cançó, però de sobte descobreixen un univers sonor i que per nosaltres, la gent que en formem part de Cop de Rock, tu diràs, ja és també la banda sonora de la nostra vida i qualsevol cançó d'aquestes ja ens toca l'ànima, no? I també passa això, que d'alguna manera fem de canal cap a la nostra generació, perquè més enllà de conèixer els grups d'avui en dia, doncs també sapiguem tots plegats d'on venim.
1: Hi ha autèntics himnes del rock català, com aquest Corren de Gossos, o també el Bon Dia dels Pets que escoltàvem, o el Tren de Mitjanit, que ens deia abans en Gerard Sanz, que també sona en aquest musical Cop de Rock, que té un repartiment encapçalat pel mateix Jofre Verdolet. És a dir, ell és director musical i actor de la pròpia obra, es dirigeix a si mateix, i també per Elisabet Molet, en els papers, en aquest cas, de Rocky de Lluna, acompanyats d'un elenc coral que ja va exaurir entrades el 2024 a l'Atlàntida de Vic, amb més de 4.200 espectadors, i que ara espera l'èxit aquí a Barcelona, per fer també país a través de la música. Júlia Cervera i Jofre Verdolet.
0: És important que donem veu en els musicals i obres de teatre en català, i com més plena en sigui la cartellera de Barcelona i de molts més pobles i ciutats, doncs millor.
2: A més, Cop de Rock és un musical molt especial, en el bon sentit, és a dir, és una obra que t'entra per tot arreu, és que pels ulls, per les orelles, i és rock català, vull dir, ostres, tothom que ha vingut a veure-la surt emocionat i és així, eh? Tenim molta gent que ens diu que m'he passat l'estona plorant. És un viatge emocional molt intens i molt bonic.
1: Doncs una cosa intensa, bonica, que ens fa pensar en moments de la nostra vida. La música ens connecta amb els moments especials de la nostra vida. Les cançons marquen la nostra vida. Per tant, és una cita indispensable per als nostàlgics i per les noves generacions també que es vulguin assabentar de què passava aquí a Catalunya amb el rock català allà pels anys 90. I he de dir una cosa, Míriam, que és que se suma una nova funció d'aquestes que ja estaven previstes, d'aquest 6 de setembre, serà dissabte el 5 de setembre a les 21 hores. Per tant, nova sessió per dissabte.
3: Doncs una obra que no us podeu deixar perdre i que segur que totes les cançons que hi apareixen us agradaran, però potser us agraden d'altres. Escoltem quines cançons en català agraden a la nostra audiència.
4: Un dia, pues a mí me gusta, hay muchas cosas en catalán que me gustan mucho, las de charango, o sea, son cosas más modernitas, ¿sí? Porque las que escuchaban mis hijos y entonces las he escuchado yo y me gustaban muchísimo. Pero hay una de Miki Núñez, no sé si lo pronunciaré bien, sí. En catalán ya sabéis que no es muy perfecto. Se llama Escriurem. Pues es súper bonita, a mí me encanta. No sé, tendrá unos 5 o 6 años la canción, no es muy vieja, pero es súper bonita escucharla y verás. Y a mí me gustan mucho aquellas que son tipo rumberas y así, estas de rock catalán. ¡Hasta luego!
1: ¡Adeu!
5: Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.
3: Que m'agrada aquesta cançó.
1: Doncs sí, perquè és evocadora de la nostàlgia, però a la vegada mirant el futur amb esperança, no?
3: Va, escoltem una altra nota de veu.
6: Hola, guapíssim.
1: Hola, guapa.
6: Hola. Família, bon dia. Per mi la cançó, per mi la més maca treure'n el Mediterrani del nostre gran Serrat, és Boig per Tu de Sau. Cada vegada que l'escolto, les primeres notes ja se'm posa la pell de gallina.
1: Mira, em fa molta gràcia això que està passant avui. Quantes vegades han dit Mediterrani?

0: Eugènia de Serrat, que no està en català. És meravellós, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè l'associem a un cantant que
1: és català.
0: És català,
1: i
0: sí, sí, sí.
1: Serra, amb la qual cosa...
0: Vaja, ara m'he tirat jo a la piscina i potser va fer una versió algun dia en català de Merdit Mediterrani, però crec que no, vaig a buscar-ho.
1: Pregunta-li a la teva...
0: A la meva amiga.
1: Va, escoltem una última nota.
2: Hola, em dic Anna.
1: Hola, Anna.
2: I sóc de Constantí. Així que fa... que escombro cap a casa meva.
1: Ben fet.
2: Una de les cançons que em van emocionar molt, que és molt curteta i me va encantar, va ser la dels Pets, de Bona nit.
1: Ai, que maca.
2: Gràcies.
3: Sé que estàs cansada, els ulls se't fan
1: pell de gallina.
0: Que bé que ens escoltin des de tot Catalunya.
1: Sí, clar que sí.
0: Una salutació que ens escolta des de Constantí i totes les poblacions de Tarragona a través del 95.3 de l'FM.
1: Vinga, ara sí, l'últim, que encara en tenim.
4: Bon dia, nois. Bon dia. Doncs a mi m'agrada molt el Sergio Dalma, tant en català com en castellà, i la, en català, per exemple, la de Dona és força, aunque totes les que són molt maques, són molt romàntiques. El vaig anar a veure i és que em va entusiasmar. Vaig sortir tan pletòrica d'escoltar-lo que és super...
1: Amb aquestes cançons que ens heu dit tots vosaltres podríem fer un concert que, vamos,
0: absolutament.
1: Valoria a mi, Ho passaríem d'allò més bé. Si voleu seguir dient-nos quina és la vostra cançó preferida en català, notes de veu al 676-76-0908. I ara sí, arriba un dels moments que més ens agrada en aquest programa, que és repassar les revistes del cor amb en David Cervelló. David, què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia, com esteu?
1: Molt bé, i tu?
5: Mira, ja... Sí, feliç.
1: Ja has aterrat?
5: Perquè ja... Sí.
1: De les vacances.
5: I ja, sense allò de que ja et vas incorporant a tot, i és com, va molt bé, perquè, escolta, al final, això, quan ens agrada el que fem, la nostra professió...
1: Això és important,
5: Sí.
0: I el medallero com ha quedat, David, al final?
5: Bueno, vam tornar... Amb individual vaig fer un vuitè i un desè lloc, i per equips vam fer una medalla d'or.
1: Molt bé. Digues que sí,
5: tu. Home,
0: a veure, la gent ara potser hi ha algú que no sap que el David Cervelló fa marxa.
1: Sí.
5: Fa marxa. I
0: ha estat a Corea.
5: Atlètica. Sí, sí, el campionat del món màster, dels que ja tenim una edat. Sí, sí, sí. I mira, i molt picant, tot allà. Jo
0: molt picant.
5: Jo estic fart del menjar picant, sí.
0: Has anat
5: ja
0: al lavabo?
5: Ja tenia ganes de menjar... Sí,
1: no
5: bueno,
1: clar. No preguntis això.
0: A veure, com menges picant, vas una mica al lavabo d'aquella manera.
1: Ara aprofita el pa amb tomàquet, tu.
0: Sí.
1: Això no és picant.
5: Sí, totalment. Desconnexió. Bueno, i tornar al que dèiem a la rutina, com serà el cas de Leonor, ens ho diuen a pronto, Leonor...
0: Veure,
5: un any
0: no
5: de grandes canvis.
1: Si arribo tot el primer...
0: Sí. No, perquè...
1: Ai, què li passarà?
5: Un any de canvis, eh?
1: Ui,
5: bueno.
1: Què?
0: Home, sí. Complirà un any més.
1: Ara ja no ha de fer ja cap cosa més.
0: A l'octubre farà un any més. Ja en farà 20. Vint.
1: Només?
0: Vint?
1: Sí. Crec que és més gran, no?
0: No, home, no. Si va fer 18 fa un...
6: No, fa, sí, sobre els 20, no?
1: Sí, 20?
5: Sí. Sobre els 20, sí.
0: A veure...
1: Doncs ha d'estudiar, no?
0: ¿En qué año nació Leonor de Borbón?
1: No va ser el 2004?
0: 2005.
1: Doncs 21 fa.
6: Té 20 anys.
0: 20 anys.
1: Farà 21, doncs estarà estudiant, no?
0: Entenc. Sí, bueno, ja ha acabat la formació ja ha acabat, sí.
1: Ara
0: sí,
1: ja
0: sí.
1: Li toca la carrera, no?
0: Ara he de fer les polítiques aquestes que havia
1: ciències
0: fet.
1: Ciències polítiques farà?
0: Crec que era ciències polítiques, no?
1: Molt bé.
0: Què va estudiar Leonor? Què va estudiar Leonor de Borbón?
1: Però si tens el David aquí, que segur que ho sap, que està posat al dia de...
5: No creguis
0: ciències polítiques, efectivament.
6: No. Ciències polítiques.
5: Ciències polítiques, doncs ja està. Doncs ja ens va bé, que es posi una mica en política. També a pronto ens parlen d'una cosa que jo us vull matitzar, perquè diu les fòbies més curioses de los famosos. I veiem a la Rosalía, a la Penélope, a la Mònica Naranjo... Jo dic una cosa... A veure, quan tu tens pasta, vull dir, com tenen aquesta gent, vull dir, tu les fòbies te les pots...
0: fabricar.
5: Evitar, saps què vull dir? Sí, també. És a dir, que com que tens un tren de vida, que vull dir... Si ha, és que no m'agraden les serps. Bueno, doncs pots viatjar a qualsevol país. Clar, els que anem una mica més així, més justets, hi ha fòbies que t'afecten més en el teu dia a dia. Vull dir que, jo que sé, per exemple, a netejar els lavabos, bueno, els
1: has de netejar. Si vas per les cookies i vas amb metro, clar, doncs és el
0: no
1: que
0: crec que Penélope Cruz fregui cap lavabo.
5: Per això t'ho dic, que vull dir que jo crec que et canvien, t'apareixen
1: no
5: unes
1: de noves,
5: no? Fòbies, exacte, fòbies

0: de ricos, eh? Bueno, pues això. Bueno, també a pronto tenim Daniel Sancho. Su madre rompe la relación con él.
1: Ostres!
2: Però si no sé la notícia de fa dos estius, eh?
1: Em perdo l'oportunitat de posar su madre corta la relació,
0: sí,
1: no?
0: Hòstia. Que fi.
3: Que l'humor més negre, Gerard.
2: Oh, està bé, està bé. L'humor negre de tant en tant
0: està bé. M'encanta. M'encanta. Però... anava a dir que ha posat màgia a la portada, però no. La portada, desgraciadament, i és molt trist, sí. Juan Tamariz, quina ens parla en pronto, diu todo sobre la guerra entre su viuda i sus hijos.
1: Sempre ha d'aparèixer aquests temes,
3: sempre,
1: eh?
3: Sempre, sempre.
0: Sí.
2: Quan hi ha diners per mig...
0: Sí. Sí,
2: i em va fer molts de diners,
0: que debajo de la manga. Sí, en aquest cas, doncs, clar, aquí hi havia gat amagat, eh? O conill amagat. Bueno, és igual, no ho entra en detalls. Va, anem amb Semana, tu. Semana. Todas las fotos, madre exclusiva. Mía. Exótica luna de miel de Macoque i Gonzalo.
2: Però per fer una foto de portada s'adequa al titular, David.
1: Sí. Sí, sí, per alegria de David Cervelló.
2: I per alegria meva, tu.
1: Sí. I teva també.
0: Sí, sí. Se li veu tot el... tots els macoques, diguem,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: Això, sí. Diu, la pareja eligió Vietnam i Camboya, no fem rimes, com a destino de su viaje de novios. Eh? I se'ls veu, doncs, això.
3: Estupendos, tu.
0: Se'ls veu estupendos, que s'estan gaudint l'un de l'altre, i això és preciós.
2: Estan els dos boníssims, eh?
3: Sí, sí.
0: Ja, home. Escolta, es mantenen molt bé i doncs mira que s'ho passin.
2: Vull dir, ella, atenció, una cosa, Macoque era hostessa del Telecupón quan l'època de la Carmen Sevilla, vull dir, no té 30 anys, ni 40 ni 50.
3: Està a punt dels 60 si no els ha fet ja.
2: Si no els ha fet ja, sí, sí.
0: Eren pessetes,
2: no, el
0: que et podia tocar.
3: Bueno. Què més tenim a la setmana?
0: Home, ja m'imagino, perquè... Què li posem a la nena? Posa-li Macoque.
3: Bueno, sí. Noms més raros es posen. Eh?
2: Mira, a la Macoque, que es diu Maria José Giaver, és del 1969, té 56 anys. Segons diu la seva biografia.
0: Doncs escolta...
3: Escrita per ella.
2: Escrita per ella mateixa.
0: Exacte, mis memòries,
2: sí.
0: Por Macoque. Bueno, doncs qui haurem de llegir les seves memòries és Harald de Noruega, diu muere Harald de Noruega, el rei que lo arriesgó todo por amor.
3: Sí,
0: que és
3: quina història més maca, la seva.
1: Pel·lícula Disney.
3: Sí, sí, sí. Bueno, una mica com el seu fill, no?
2: Sí, el Hakon.
3: Que no li podia dir res, clar. Sí, va fer el mateix.
0: Em sembla... Sembla bonic això de deixar la fotografia així amb
1: blanc i negre,
0: saps? Sí, perquè té un toc que està molt bé. També tenim notícies una mica així de la salut d'Edmundo Rocet, Bigote Rocet, bueno, pues que està... diguem que s'ha fet uns chequeos i no han sortit molt bé la cosa. I diu, assumo que estoy en la recta final de mi vida.
3: Bueno, a veure, ja per edat, vull dir, quins anys té aquest home?
2: Doncs no té com 70 llargs,
3: 78. Molts, no? A punt de fer...
0: 70 llargs,
3: sí. Doncs, evidentment, per molt que et quedi, estàs a la recta final de la teva vida.
1: Sí.
0: I gaudir aquests moments en llibertat, cosa que no poden fer l'altra exclusiva, Verónica Hidalgo, su marido lleva 4 meses en la cárcel, no?
3: Vaja.
0: Bueno, sí, devien estar jugant al
2: Monopoli. Aquesta senyora va ser Miss Espanya allà pels 2000, 2005, 2000. Si té 76 anys, té Edmundo Rocet.
3: Bueno,
2: Piticlin, Piticlin.
3: No,
2: com és, David, el Piticlin?
0: Piticlin, Piticlin!
3: Pensava que era més gran, eh? Pensava que...
2: Sí, jo també ho pensava. Però recordem que va estar Mari Teresa Campos, que ara n'hagués fet 80 algun. No?
3: Més? No.
2: Mari Teresa Campos, si estigués viva, ara ja en faria 80 llargs. Ara en tindria 80 llargs.
3: Anava a tenir dels 90.
2: Sí, sí.
0: Eren de quan todo esto era en Campos, saps?
2: Sí.
0: Bueno, anem amb lectures, perquè a lectures tenim los 20 nombres con más poder en la moda, la música y el cine. I que no posen a la portada nombres. Per sort, veiem en imatges, pues Leonardo DiCaprio, la Shakira, diu, los más ricos e influyentes del mundo.
2: La filla de l'Avancio, la Marta Ortega.
0: Exactament, l'Ortega.
1: Això sempre ven, eh?
3: Mira,
1: las fortunas, los más influyentes.
3: Shakira. Sí. Atrevir-te a fer aquesta cançó...
2: Jo em quedo amb la versió de Luz Casal, sens dubte. No.
0: És que et anava a dir, mira, l'altre dia li vaig
3: dir...
2: Clar, sí, de les versions...
0: Al Texala li preguntaven, no? Quines les versions que t'han agradat? La de Shakira diu... No és clar. Aquesta. Diu, en tot cas, la de la Luz i alguna
1: no més. No està malament, per això, la de Shakira.
3: Sí,
1: no?
3: Però és una cançó tan mítica, bueno, que no ja, haurien d'existir versió.
1: No, trepitjar-la d'aquesta manera, sí, sí, sí.
3: Sí. Vinga, anem a...
0: Els que fan goig de veure és Roberto Leal i su mujer, que sembla que su mujer sigui un nom. Podem posar els noms, sisplau, perquè sí, sí. És també coneguda i també és,
1: no tenen nom.

0: Periodista és coneguda, no, vull dir que...
1: Clar, el Roberto Leal em recorda a un company d'aquesta casa.
0: El Víctor, Gerard Sanz?
1: No, el Víctor Herranz, bueno, el Gerard Sanz també.
2: El Víctor Herranz?
0: Sí. I tu també, té una irada amb tu.
2: Vols dir?
1: Potser...
3: Roberto Leal? Gerard i... Sí.
0: Roberto Leal és un home que...
3: Podria ser un company, sí, sí.
0: Com que treballa a la tele. Perdó, digues, David.
3: No, dic que l'àlbum de sus vacaciones en Cancún, eh? Vull dir que s'han anat a Cancún.
0: Com que treballa a la tele, evidentment, sap que s'ha de cuidar i la seva imatge és el primordial, però que ha millorat moltíssim amb els anys, s'ha sabut assessorar molt bé, ha fet molt d'exercici físic i molta, diguéssim, consolidació física, no? I ara està canyon.
3: M'agrada consolidació física.
2: Consolidació física, eh?
0: Sí,
2: mai havia sentit
0: aquesta. Tenia l'orcita i ara no té l'orcita. Està fibrau.
1: No, no estem consolidats.
2: No estem consolidats jo nosaltres.
3: Jo faria un màster, màster en consolidació física. Física sí. Per la... sí. Bueno, també a lectures, doncs, El hijo condenado, de Metemari, en el adiós a Harald.
0: He de dir
3: que
0: els nanos s'assemblen més a la Metemari que al Hakon, eh? Els nanos,
1: sí,
0: els,
1: home,
0: els seus
1: el
0: fills...
1: El que va darrere del Hakon és igual que ell.
0: Igual... Sí, no? Sí, sí, és veritat, és
1: home,
0: veritat. Sí.
1: Clar, l'altre és que no sé...
3: D'ell tenen, o d'ella, d'ell tenen un posat... A veure, sí, estan encara de circumstàncies, però anem a dir que no crec que siguin l'alegria de la web.
0: No, el Hakon és guapo, no. Vull dir, el Hakon, quan el veus així...
3: El Hakon és, home, sí, guapo, sí. Bueno, però
2: és la portada d'una sèrie, eh? Una mica.
3: Sí.
1: Los herederos.
2: Sí.
3: Sí.
1: Vinga, bueno, seguim.
3: També tenim a Messi, que abre un restaurant en Barcelona.
0: Bé, eh? Abre, però no va treballar en la vida, no? Supongo,
1: no, no
0: eh?
2: Un negoci, home. Sí, imagina't, cuinant milaneses, sí. No? Ara que s'ha retirat de la selecció, fent una...
0: Sí. De què va querer la milanesa? Arrebossant...
3: Me'l veig, però més, me'l veig a dins a la cuina. Sense voler parlar amb ningú. Bueno, anem amb 10 minuts, Marc Flores i Terelu, Abuelas felices por separado.
1: Bueno, com tantes altres,
3: no?
1: Bueno, en fi. Mentre siguin felices i siguen
3: àries. Sí, ja conocen a Tessa, la hija de Alejandro i Carlo.
1: La segona, no?
3: Alejandro i Carlo, eh? Sí, bueno.
1: Molt bé.
3: Però s'eviten, eh? S'eviten. S'eviten, però... Bueno, també tenim a Sara Carbonero.
0: Tessa diu que va sortir la filla de la Terelu dient que Tessa és una barreja de Teresa i Elsa, que és l'altra iaia.
1: Ah, molt bé, tu.
3: Doncs que has pogut dir Telsla i que has pogut...
2: Tesla, eh?
0: Sí.
3: Sara Carbonero supera su año más difícil.
0: No, no contents per ella.
3: No podem estar més contents.
1: Que descansi una mica,
3: Hakon, Hakon octavo, o Hakon ocho, que té nom de peli, los retos del nuevo rey noruego.
0: Bueno, una cosa, abans el rei... No és com els papes, no? Que es poden posar noms que no és el seu, no?
1: No, és el seu. Vinga, anem a Mola, que ens quedem sense temps.
3: Bueno, histórica y emotiva despedida, el rey Harald comienza el reinado de Hakon VIII, o Hakon VIII, el despertar, y Metemari entre los desafíos y la esperanza.
1: Molt bé, molt bé.
3: Bueno, ja els veiem aquí acompanyant el fèretre, eh?
1: Sí. I l'extra de Mia, que sempre ara t'ha donat per portar la revista.
3: Sí, per tu no... Per tu
2: ha arribat per quedar-se.
1: Sí,
3: Mia diu, borra los excesos del verano en 14 días. M'ha agradat,
0: sí,
3: això.
0: Sí, està bé. Escolta'm, Laura Sánchez està estupenda, t'he de dir.
1: Sí,
3: molt bé.
0: M'encanta ella.
1: M'encanta les canes que s'ha deixat. Sí. Està guapíssima.
3: Sí.
0: Està per... Què poses, Dani?
1: Perquè això és el que hem menjat durant aquest estiu.
4: Quiero comer chocolate y bizcocho y pastel de bocachola.
0: Què coneixia aquesta? Què és això?
3: M'encanta.
1: Comer és un placer o algo així, no?
0: Ah, val, sí.
1: Ara ja no hem de créixer.
0: Escolta'm, el Manuel Moreno-Lupiáñez ha estat a Noruega, però just quan ha mort el Hakon, el pare del Hakon no hi era.
1: Ha marxat, sí, per poder estar aquí amb nosaltres.
0: Mala pata.
1: Ai, David Cervelló, gràcies per estar una temporada més amb nosaltres. T'escolto al Nits de Ràdio.
3: Fantàstic, doncs aquí estarem.
1: Una abraçada.
3: Ei, de zero a l'infinit, ja ha posat a fer cunyes sempre.
1: Els diumenges
3: de
1: 6 a 7. Que vagi molt bé.
3: I després amb bones mans. Una abraçada ben forta.
1: Adéu.
5: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
6: A Onda Cero Catalunya, lideratge.
7: La nova degana de l'ICAP, quins són els principals reptes que té avui l'ICAP per continuar sent una institució de referència d'advocacia?
8: L'intel·ligència artificial. Ja no tant perquè no hi hagi bretxes digitals, com la bretxa de gènere, és molt important, inclús els sesgos de gènere que hi ha, tenint un

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, tot i que nosaltres us venim acompanyant des de 2:15, doncs sí, amb la tertúlia del Dima Creus i amb molts més continguts, perquè sí, ja és dijous, 3 de setembre de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I és que els dies van passant en aquesta primera setmana que molta gent doncs es va intentant allò que es diu aclimatar, no? Hi ha tot allò del síndrome postvacacional i totes aquestes històries que... El que parlen, en veritat, no és del que avui en si mateix et costarà doncs, anar a treballar o anar a fer les activitats que hagis de fer, sinó el que et costa pensar que falta molt pel proper descans, no? Les properes vacances, diguem així, no? I això és una cosa molt interessant que els psicòlegs sempre ens expliquen i que té que veure una mica amb allò de dir, escolta, és que si el problema és que el teu dia a dia no t'agrada, doncs has de començar a buscar els mecanismes per fer que el teu dia a dia, perquè al final és el que més tenim, no? Tenim moltes menys vacances, no?, que dies laborals, no?, o de dies habituals, doncs hem de buscar que el dia a dia sigui més agradable. No serà perfecte, no serà evidentment com un dia de vacances, però sí intentar buscar doncs, aquelles petites modificacions que et puguin anar acostant cap a un benestar més global, no? Perquè al final seran més dies d'aquests que no dels altres. Si ja tenim la sort de treballar en una cosa que ens encanta, com és la ràdio, doncs mira, aquesta sort que tenim, no? Però no sempre s'aconsegueix. És que jo voldria ser pilot de Fórmula 1. Bueno, no tothom ho pot ser. Anem a buscar una manera, no?, de potser doncs, treballar...
1: Jo volia ser Brad Pitt, i mira.
0: Ah, exacte. Sí,
1: és
0: sí,
1: el que
0: sí.
1: Ha tocat.
0: Sí, sí, sí. No? Jo volia ser una mica més alt. Bueno, vull dir, hi ha coses que no deia, però sí que podem aconseguir el fet de que en el nostre dia doncs, potser buscar-se una activitat, no?, que t'animi, que complementi les hores de lleure que tinguis, no? El buscar que cada dia doncs valgui la pena, no? I això és buscar una mica aquest ikigai, no?, que molts cops es comenten. David Morales, què ens pots explicar dels 3 de setembre? Va, a veure.
1: Doncs mira, el 3 de setembre té només un dia mundial.
0: Ostres.
1: Perquè hauria de ser cada dia.
0: Ah.
1: Dia Mundial de la Higiene.
0: Importantíssim. Que no, han fet bé de deixar-lo aïllat, netejat, amb marge de seguretat i d'higiene, i perquè tothom sigui conscient, que no passi ràpid. A dir, bueno, és el dia de la higiene i dia de l'enfermetat de Parkinson's. No, no, no, no. El dia de la higiene, punto. O sigui, ens hem de centrar de com d'important és tenir un bon... Per nosaltres i pels demés, eh? Per les dues coses és igual d'important. És a dir, per un mateix, per evitar doncs, infeccions, per evitar problemes, per evitar causes majors, no?, que vagi en augment. I pels altres, doncs, tot el que té a veure doncs, amb estar sa, amb fer bona olor, amb conviure, no? Hem de conviure en els espais, no? I la higiene és importantíssima, David. Bueno, la Marta, vamos, la Marta és feliç. Avui tot el dia ha estat feliç, perquè ella és una defensora de la higiene absolutament. Importantíssim, David.
1: Doncs, a banda d'aquest dia, tenim dies nacionals als Estats Units, curiositats.
0: Sí.
1: Doncs mira, avui tenen que és el dia dels gratacels.
0: Bueno, ja en tenen molts.
1: Sí, sí, sí. És en honor al primer gratacels modern, el Home Insurance Building de Chicago, que es va construir el 1885. Clar, hem de pensar que per l'època...

0: Perfecte. Verificar-ho. Però que bàsicament, mira, jo sóc molt, molt fan d'anar a mirar gratacels. Em criden molt l'atenció.
1: Són espectaculars, són espectaculars. I imaginar, és a dir, són espectaculars per veure'ls, és a dir, observar-los, i també el que es pot veure des d'ells, no? És a dir, tenen aquesta doble visió, no?, de fascinació, el que genera, com et condicionen a una ciutat, dona nom a una ciutat, no? Mm-hmm. Els gratacels condiciona l'skyline, això que es diu, no? I per una altra banda, penses la visió que et permet tenir de la pròpia ciutat, no?, des de cada un d'aquests gratacels. És una cosa que a mi sempre em sembla fantàstica.
0: Mira, tinc la resposta. Ja no existeix.
1: Ostres, fixa't.
0: Mira, com a curiositat, dic que quan es va crear, inicialment tenia 10 pisos d'altura, aquests 42 metres. Al 1891 li van afegir dos pisos més, va arribar als 55 metres, i el 1931 van fer la demolició per construir un altre edifici.
1: Molt més alt. Clar,
0: sí, probablement.
1: M'ho imaginava, sí, sí. Doncs en la memòria, aquest gratacels que, com bé deia el David, fent que ben bé 150 anys, no? Ara no,
0: sí.
1: Més o menys 150
0: anys. Sí, sí, pràcticament,
1: anys, sí, sí. Doncs tenia els 10 pisos d'alçada, eh? Impressionant, sí, sí.
0: Tenim també que avui és als Estats Units el dia de la Lliga Nord-Americana de Bitlles.
1: Carai!
0: Una cosa molt, molt arraigada, saps,
1: sí, sí,
0: als Estats Units.
1: Sí, sí.
0: I, d'altra banda, com que sempre tenen alguna cosa de menjar,
1: sí,
0: avui
1: sí, sí,
0: tenen, però gairebé sempre són plats importats d'altres llocs.
1: Bueno, clar, és que, a veure, és que això s'ha fet tota la vida, bueno, tota la vida de fa 4 dies que sí, estan fent. Sí, sí.
0: Avui tenen el Welsh Rarebit, que és el rarebit galès. Què és, bàsicament, el Welsh Rarebit? És una torrada a la qual per sobre se li posa una salsa feta amb formatge, bàsicament, i després uns altres ingredients. Hi ha diferents opcions. Doncs, hi ha qui li afegeix, per exemple, fa la barreja del formatge amb mostassa, i pebre vermella, pimenton, hi ha qui li posa salsa Worcestershire. Hi ha qui fa una barreja, per exemple, posant el formatge amb mostassa i beixamel. Hi ha diferents varietats. Jo, la veritat és que veient, té molt bona pinta. A mi això de la torradeta amb formatge...
1: Sí, home, aquí
0: m'agrada.
1: Sí, sí, sí. Anava a dir, que no, sent americans no crec que es quedin la torrada en si mateix. No, ha d'haver forces coses. I dic, no, però la torrada és sana. Sí, bueno, clar, però les calories que li estàs posant habitualment per sobre, doncs manteca de cacauete i aquestes coses, doncs en aquest cas, bueno, formatge bastant més... més sa i apetitós, això sí que ho tenen. Saben fer que les coses tinguin sabor. No, el sabor tindran, mare
0: meva. Sí, sí,
1: això segur. Mare meva. Doncs això en quant als dies internacionals, què podem dir dels sants, David?
0: Doncs mira, avui tenim que és Sant Juan Paco Gae, tenim que és Sant...
1: El Paco.
0: Sí, Sant Gregorio I Magno, Santa Febe de Cencreas... Santa... És una mica nom de nina, no?
1: Febe, sí, sí. Sí, sí. És una nina, la Febe. Eh?
0: Sí. Santa Basilisa de Nicomèdia, no. Sant Sandalio de Córdoba, Sant Mansueto de Tul, Sant Marino del Monte Titano...
1: Carai! Sí. Del Monte Titano, sí, sí,
0: sí.
1: De la Tita, sí.
0: Sant Macanicio de Ibernia,
1: Macanicio.
0: Sant Auxano de Milán, Sant Vitaliano de Caudium, San Rimagilo de Stavlot, San Aigulfo de Lerins i San Crodogango de Ses.
1: És que, clar, Crodogango...
0: Crodogango.
1: És injust per tots els altres noms que hi haguen molt... saps? Per dir, com ho superem, això, no? Crodogango, no? Clar, com superem tots els noms que havien anat sonant, doncs així, fer-ne un que sigui... Doncs allò de... Igual que amb els actors i les actrius, no? Ja que diu que roben la pantalla, no? La que apareixen, doncs aquest nom roba l'atenció de qualsevol llista o qualsevol moment que algú... Tu t'imagina't en un... d'aquests aquestes cafeteries que criden pel nom, no? Que tenen anotat el d'això.
0: Crodogango.
1: Crodogango, i tothom girant-se, quan dic, i carai, és Crodogango. I això sí que, mira que malament ho han escrit, això. No, no, ho ha dit bé. Impressionant. Doncs això en quant als

0: sants en quant als dies internacionals, però anem a saber què passava fa un segle, en aquest resum que estem fent aquesta setmana de les notícies de l'estiu de fa 100 anys. Doncs a veure, seguim amb les històries de l'agost de 1926.
1: Doncs mira, avui us porto diverses notícies del Diari Universal, recuperades allò de durant el mes d'agost. D'una banda, el 12 d'agost publicaven una notícia sobre contra los rateros.
0: Carai.
1: Sí, però atenció per la curiositat. Entre las muchas aplicaciones curiosas a que la electricidad se ha prestado en los últimos tiempos, debemos citar la empleada por un estanquero del estado de Ohio, Estados Unidos. Dicho estanquero había observado que, hacía algún tiempo, los cigarros desaparecían de sus escaparates. Cansado de emplear mil medios para descubrir los ladrones, decidióse a colocar en la abertura de uno de los escaparates un aparato fotográfico instantáneo unido a un circuito eléctrico por medio de hilos conductores y soldaduras apropiadas al caso. Una vez colocado el cepo, el estanquero esperó tranquilo. El resultado no se hizo esperar. Una mañana, dos pilluelos entraron con cautela. Abren el escaparate, cerrando el circuito eléctrico y quedaron retratados involuntariamente. Una vez establecida la identidad, el arresto era fácil y no tardó en efectuarse.
0: Quina meravella.
1: Les primeres càmeres de seguretat.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Que bo, que fantàstic, eh? Pocs s'imaginarien després el que dèiem l'altre dia, no? De la seguretat, per exemple, que hi ha a la Xina, no? Amb totes càmeres que més treballen amb intel·ligència artificial per reconèixer, no? Allò que, mira, aquí de passada, ta-ta-ta, i poden reconstruir. Hi ha vídeos fascinants de com les càmeres detecten una persona que està sent buscada, no? Pel que sigui, no? Perquè comet un delicte o el que sigui. En fi, jo estic tan a favor d'això. En fi, què més tenim, David?
1: Mira, anem cap a dues notícies breus. En aquest cas són de el dia... Espera't un segon, que acabo de perdre. Sí. El dia del 14 d'agost.
0: Sí.
1: I després us en parlo, no us llegiré la notícia, però sí que us parlaré del que va passar. Mira, d'una banda, en una notícia breu ens parlen de en un accidente de automóvil ocurrido en Francia ha resultado herido el oculista señor Barraquer.
0: Ostres!
1: Sí, se han recibido noticias de un accidente de automóvil ocurrido en Francia y en el que ha resultado herido el doctor Barraquer, que se dirigía a París. Al hallarse a unos 300 kilómetros de la capital francesa, el automóvil en que viajaba el conocido oculista sufrió una avería y dio una vuelta de campana. El señor Barraquer sufrió la fractura de una pierna y el chofer resultó también herido. Las víctimas del accidente fueron socorridas por unos automovilistas que pasaron poco después de ocurrido el hecho por el lugar del suceso y trasladados a París. Aquesta és una, com a curiositat. Després ens arriba una altra, en aquest cas des de París, però és un teletip de Nova York. En Nueva York ha descargado una terrible tormenta. Han resultado varias muertas varias personas por los rayos.
0: Ostres.
1: Noticias de Nueva York dicen que después de la terrible ola de calor de estos últimos días, ha estallado una tormenta resultando varias personas muertas a causa de los rayos. La fuerte lluvia ha inundado gran parte de los barrios modestos y de las afueras de la capital, teniendo que trabajar incesantemente los bomberos y funcionarios municipales para evitar que murieran ahogados muchos de sus habitantes. Això ens arribava des de Nova York. Però és que la notícia que publicava l'Universal el dia 14 d'agost és esta, la més important, i que a més es repeteix una mica i es parla durant els dies successius,
0: sí.
1: És esta mañana se ha desencadenado sobre Barcelona una horrorosa tormenta.
0: Ostres!
1: És a dir, a banda i banda de l'Atlàntic.
0: Imagina't.
1: Una gran tempesta. El agua arrastró una casa de la calle de Marina y han perecido ahogados cuatro niños.
0: ¡Ay, qué horror!
1: Se han inundado centenares de casas y ha tenido que suspenderse el servicio de ferrocarriles. No os llegiré la noticia porque es larguísima. Ocupa varias páginas, pero sí que us faig un breu resum perquè
0: sí.
1: Pensem una mica en la magnitud.
0: Sí, sí,
1: és el que, és el que es va denominar com els aiguats de Sant Ramon.
0: Val, val.
1: I diuen que és una de les catàstrofes meteorològiques més greus del segle XX a Barcelona i voltants. va ser un fenomen de gota freda provocada, que va provocar un desbordament massiu dels rius, dels torrents. Per exemple, el Llobregat i el Besòs es van desbordar completament i va deixar un saldo de 44 víctimes mortals a tot Catalunya. Sobretot es van enderrocar cases a les zones més humils del barri de Sant Andreu de Barcelona, a Sant Boi de Llobregat, i va haver, a més, el descarrilament d'un tren València-Barcelona a l'Ampolla, que va costar 20 vides. Van caure entre 100 i 150 mil·lilitres de pluja en poques hores en el litoral central, i això va destruir infraestructures, va fer caure ponts, va destruir carreteres, les vies del tren a les localitats de Sabadell, de Gavà, de Viladecans, i a més hi va haver una apagada generalitzada i el subministrament d'aigua potable, de fluid elèctric de Barcelona, van quedar inutilitzats durant tota la nit i clar, els barris van quedar en la completa foscor.
0: Estic veient imatges i és espectacular, eh?
1: Terrible, van ser terribles. Per això dic que no és un tema que seguiré en els pròxims dies, perquè millor ho deixem aquí, va ser una gran desgràcia, però que sí que va ocupar moltíssimes pàgines de l'endemà i dels dies següents.
0: Sí, sí. No, estic veient quantitats d'aigua recollida, no? Això perquè diuen per metre quadrat, no? Com si diguéssim, i a llocs com la Garriga, Vandellós, impressionants, no? Tants i tants, Monistrol, va ser una cosa, bueno, es veu això, no? Un estiu molt sec, no?, que va ser, i llavors que el dia que va ploure, doncs ho va deixar anar tot, no? I sí, sí, doncs aquelles dates que queden per la posteritat, 100 anys han passat ja de tot això, impressionant.
1: Doncs sí, sí, aquí tenim aquest testimoni, doncs ja us dic, en els dies posteriors, ocupa moltíssimes pàgines parlant de diferents aspectes.
0: Totalment, i relacionat a més amb aquesta coincidència, no?, amb el que passava als Estats Units, on 100 anys després segueixen prenent-se molt seriosament el tema de les tempestes,
1: sí,
0: i que es paren els esdeveniments esportius. Si hi ha amenaça de tormenta elèctrica, es paren els esdeveniments. Vull dir que...
1: Sí, ho hem vist en el Mundial de Futbol,
0: sí, sí.
1: I per exemple, a tots els periodistes se'ls obligava a entrar dintre de...
0: Sí, sí.
1: De recinte tancat.
0: Sí, sí. Jo, de fet, fa 2 anys, bueno, no, l'any passat va ser, quan tenia el Mundial d'Atletisme a Gainesville, a Florida, ens deien que la prova, que estava prevista als 10 quilòmetres marxa, si hi havia tormenta, no es feia. I tu t'havies de tornar al teu país sense haver disputat la prova, perquè podia haver d'això. Per sort, va ploure molt, però no hi havia risc, i vaig acabar xop, però vaig poder disfrutar la prova. És ben... ben curiós. Doncs va, ara ens explica el David d'altres històries que també són molt interessants, i després l'entrevista del dia per seguir-vos acompanyant fins a les 6, tot fent Nits de Ràdio. Seguim.
2: A Onda Cero Catalunya, la música.

passat el dia com avui, 3 de setembre de l'any 1984. Iron Maiden publiquen Power Slave. La banda britànica, ja consolidada com una de les referències del heavy metal mundial, llançava aquell dia el seu cinquè àlbum d'estudi, un disc que reforçava l'estètica egípcia que havia popularitzat la seva mascota, Eddie, i que es convertiria en un dels més venerats de la seva discografia. Powerslave incloïa dues de les cançons més emblemàtiques del grup, Two Minutes to Midnight, inspirada en el rellotge de l'apocalipsi i en la por a una guerra nuclear, i Aces High, dedicada als pilots britànics de la batalla d'Anglaterra durant la Segona Guerra Mundial. El disc tancava amb Rime of the Ancient Mariner, una peça de més de 13 minuts inspirada en el poema homònim de Samuel Taylor Coleridge, que mostrava l'ambició narrativa i progressiva de l'àlbum. L'àlbum, aquest, va ser produït per Martin Birch, col·laborador habitual de la banda, i va arribar al número 2 de les llistes britàniques. Recordem així que va ser tal dia com avui, 3 de setembre de l'any 1984, que Iron Maiden publicaven Powerslave.

Com ja saps, els avenços en medicina vinculats a la higiene i la prevenció han estat fonamentals per controlar i erradicar moltes malalties. La humanitat s'ha enfrontat a reptes com ara la pesta negra, una pandèmia que mitjan segle XIV va provocar, ni més ni menys, la mort d'un terç de la població catalana.

Avui recordem un dels noms responsables que aquestes catàstrofes siguin molt més anecdòtiques, Oliva Sabuco. Sabuco neix el 1562 a Alcaraz, Albacete. El 1587 es publica la primera edició de la seva obra més coneguda, Nova filosofia de la naturalesa de l'home, no coneguda ni assolida pels grans filòsofs antics, la qual millora la vida i la salut humana. Val a dir que l'autoria d'aquesta obra ha despertat molta controvèrsia. El seu pare afirmava ser-ne l'autor al seu testament. No obstant això, es publica sota el nom de Sabuco i la seva rellevància és inqüestionable. De fet, malgrat els impediments d'alguns actors polítics i religiosos, entre els quals s'inclou la Inquisició, l'obra va tenir un gran èxit a l'època.

El seu objectiu, reformar l'ensenyament de la medicina i la filosofia. De fet, una de les seves aportacions més destacades és el tractament que va proposar per la pesta. Sabuco explicava que el contagi es produïa a través de l'aire, precisament al contrari del que es pensava llavors. Un altre aspecte en què destacà Sabuco és a la seva oposició a la misogínia que imperava a l'època. A l'Espanya del segle XVI era habitual negar la capacitat racional de les dones. En canvi, l'obra de Sabuco, tot i que encara les presenta com un genèric, no en nega l'ús de l'enteniment i, a més, entén la societat com a una sola.

Sabuco és, a més, una de les ments més lloades del segle d'or espanyol, no només com a filòsofa i científica, sinó també com a escriptora. Un dels seus admiradors era Lope de Vega. Va ser una de les autores que va defensar l'ús del castellà enfront del llatí, per tal que la població menys culta pogués llegir les seves obres. Això accentuava la tasca pedagògica d'una autora tan i tan coneguda a la seva època.

0: va passar tal dia com avui, 3 de setembre del 1978. Joan Pau I inicia oficialment el seu pontificat. Aquell diumenge assolellat a la plaça de Sant Pere, el Vaticà bullia d'expectació. Albino Luciani, un humil sacerdot venecià de 65 anys, acabava de ser coronat com a Joan Pau I, el papa número 263 de l'Església Catòlica. La cerimònia d'inici del pontificat va ser un esdeveniment senzill, fidel al seu estil modest, sense la pompa excessiva que havien tingut anteriors pontífecs.
1: Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papa. Eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum albinum, sancte romane ecclesiae cardinalem Luciani, qui sibi nomen imposuit Ioannis Pauli Primi.
0: Luciani va optar per una missa solemne en lloc de la tradicional coronació amb tiara papal, un símbol de poder que ell rebutjava. Deia, no sóc un príncep, sóc un pastor. Així comentava amb els seus col·laboradors en privat. Aquell dia, davant de milers de fidels i representants de més de 100 països, va pronunciar una homilia que enfasitzava la humilitat i la proximitat amb els pobres, inspirada en el Concili Vaticà II, que havia marcat una renovació de l'Església des de la dècada anterior. Recordem que va ser tal dia com avui, un 3 de setembre del 1978,

que Joan Pau I iniciava oficialment el seu pontificat. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I és que nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar el dijous 3 de setembre de 2026. Però abans d'acabar la funció, abans de donar pas, de donar el relleu a Mas de Uno, amb Rafa Latorre i tot el seu equip, sempre ens agrada comentar alguna noticieta, aquestes curioses, que ens faci reflexionar sobre fins a on arriba, fins allò de l'ésser humà se les pensa totes, a vegades per bé, a vegades per mal. A veure quina has triat avui, David.
1: Doncs, mira, anem fins a Nova York, concretament fins a una escola del Districte Escolar Central, en una ciutat que es diu Salamanca.
0: Mira.
1: I que...
0: El barri de Salamanca, eh?
1: Sí. A principis del mes de juliol van decidir que incorporarien a les seves classes l'assistència d'un robot humanoide.
0: Ah, ja comencem.
1: La Sally.
0: Mira,
1: és un robot creat per Realbotics, és una intel·ligència artificial, físicament està molt aconseguida, sembla una professora, però clar, no deixa de ser un robot. La funció era interactuar amb els nens i ajudar-los amb les tasques a l'aula. Però la majoria de pares s'hi han rebel·lat. Han dit que no volen que hi hagi aquest engendre del diable.
0: Que sali, que sali de la sala, eh? La sali.
1: Sí, bàsicament, bé, és cert que els robots, les intel·ligències artificials, poden fer moltes coses, però en l'educació hi ha una cosa que cal, que és l'empatia i la intel·ligència emocional, i això són molt humans.
0: Mm.
1: Per tant, l'escola ha rebut tot tipus de crítiques i de queixes per part dels pares i, bé, han assenyalat que no només podia suposar un problema pels professors, sinó també un risc per la seguretat dels alumnes. I és que a cada nen se li assignava un número per interactuar amb aquest robot. Però què passa amb les dades que recolecta? Què se'n pot fer? On poden anar a parar?
0: Clar.
1: Finalment, el districte escolar va decidir suspendre els plans i han deixat en suspens la utilització de Realbotics com a una senyoreta robòtica a l'aula.
0: També t'he de dir que per la imatge que té podria ser un altre tipus de nina, anem a dir.
1: També, sí.
0: Perquè ens entenguin els oients, no? Allò, saps aquelles que eren així, tipus inflables? Doncs té
1: una
0: mica...
1: una boca molt grossa.
0: Una boca molt grossa, exactament. I una expressió de... Bueno, doncs això, no? I jo et dic, m'imagino la reunió de pares dient no, pels nostres nens no. Ara, si us en sobra alguna, algun pare avispat, algun pare que potser està separat o saps allò que passa molt de temps sol, doncs igual la Sally, saps què vull dir? Bueno, en fi, sempre ens hem de prendre amb una mica d'humor, però em sembla molt interessant el debat que genera sobre on van a parar totes aquestes dades, no? A veure, que també, bueno, un professional sempre serà més lògic que se les quedi per un mateix i no les intenti vendre, no? Però el robot pot fer de forma molt més anònima, digital i pertorbadora. Així que és molt interessant aquest debat. Nosaltres tornarem aquesta propera nit, com sempre, per acompanyar-vos a partir de 2:15. Us deixem amb Mas de Uno. David, que tinguis molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I tots vostès a gaudir d'aquest ja dijous, dia 3 de setembre de 2026. Vagi bé, adeu-siau.

0: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
1: Bluey arriba per primera vegada a Parc Central. Del 5 al 12 de setembre, vine a conèixer en persona a Bluey i a Bingo. Prepara't per jugar amb família, imaginar i viure aventures amb els teus personatges preferits. Fes-te fotos amb elles i gaudeix de la quedada més divertida amb accés totalment gratuït. Fes la teva reserva a la web de Parc Central, el teu centre comercial a Tarragona on viure les millors experiències en família.
2: ¿Te preparas un Super Bowl de frutas, semillas y colores? ¿Le haces 20 fotos desde todos los ángulos? ¿Y luego? Bueno, ¿luego te pides una napolitana de chocolate? Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad, pero en Onda Cero seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.
0: La agenda de Onda Cero Cataluña. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà del Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
4: Coincidint amb l'any Gaudí, el recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge amb diferents passes i l'activitat serà disponible fins al 31 de desembre de 2026.
3: A Girona, a la Costa Brava, el 23è Festival de Guitarra omple l'estiu amb concerts de blues, flamenc, rock i música clàssica.
4: Fins al 27 de setembre hi ha desenes de concerts en municipis com Girona, Palamós, Platja d'Aro o l'Escala. Recorre estils tan diversos com el blues, el flamenc, el rock, la música clàssica o les melodies mediterrànies, amb actuacions d'artistes nacionals i internacionals. La majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa, de manera que cada espectador decideix l'aportació que fa.
3: A la província de Tarragona, concretament a Amposta, l'OPATI presenta el cicle de projeccions Habitar el present, un recorregut audiovisual per la memòria, el paisatge i la Mediterrània.
4: És un cicle de 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que, a través del documental, el cinema experimental, l'assaig visual i l'animació, conviden a reflexionar sobre el temps, la memòria, les fronteres i el territori. Les projeccions ofereixen un viatge per diferents geografies de la Mediterrània i converteixen la pantalla en un espai de reflexió sobre les múltiples maneres d'habitar el present. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer del 27.
3: I acabem a la província de Lleida. El Segrià, el cicle Escenaris Singulars, combina música, dansa, patrimoni i gastronomia en diversos espais de la comarca.
4: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural. Després de cada actuació, els assistents poden gaudir d'un tas de productes de proximitat.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
5: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda a Lideratges. Lina, com estàs?
6: Gràcies, molt bé.
5: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
6: Lo primero es manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
0: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Missió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
7: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Què tal? Bon dia. Dimecres de manifestacions a Catalunya per la crisi immigratòria a Ceuta, amb concentracions enfrontades i amb un ampli desplegament policial per evitar incidents. De seguida, més detalls, però abans, a la informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
2: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dijous amb un incendi de vehicle de primera hora de tot just fa una estona a la AP7, a l'altura de Cerdanyola del Vallès, on fa poca estona es tallava la calçada en sentit sud. A hores d'ara, però, queden tallats només dos carrils de circulació en direcció Tarragona. Tot plegat provoca retencions de fins a 9 quilòmetres. Per altra banda, de moment no hi ha cap més incidència, però sí que parlem de congestions habituals, sobretot al vessant Besòs en direcció Barcelona. Tenim intensitat doncs ja habitual arreu del nord de la Trinitat i també a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Avui tornarem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu. Pujarà una mica més la temperatura, amb màximes que arribaran als 38 graus a Lleida, els 35 a Girona, els 32 a Barcelona i els 31 a Tarragona.
0: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Milers de persones s'han concentrat aquest dimecres repartides entre les desenes de manifestacions impulsades per PP i Vox, convocades arreu de l'Estat per criticar la gestió de la crisi de Ceuta i carregar contra el govern espanyol. A Catalunya, els Mossos d'Esquadra han hagut de separar concentracions contràries en diverses ciutats catalanes. Ricard Jiménez, bon dia. Com es va viure a Barcelona?
3: Bon dia, Montse. Com bé dius, 10 furgons de la policia van evitar mals majors dividint la plaça Sant Jaume en dos. Per un costat i sent més multitudinaris, centenars de persones cridades per PP i Vox denunciaven la invasió que està patint Ceuta, criticaven la gestió del govern de Sánchez i l'absència dels socialistes catalans. Són Daniel Cirera del PP i dos dels manifestants.
4: Collboni i ella prefereixen estar amb el seu secretari general, amb Pedro Sánchez, que no amb els ciutadans i amb les ciutadanes de Barcelona.
5: Te le damos total responsabilidad al gobierno de España y todas las funciones y responsabilidades que tiene en la custodia del Estado.
6: La gestión del gobierno es cero, és nula, no hi ha gestió.
3: I a l'altra banda de la plaça, desenes antifeixistes posaven en valor els drets dels migrants, tot i haver creuat de forma il·legal la frontera d'Espanya. Més enllà de petits episodis de confrontació i crits creuats, la tensió no va escalar en cap conflicte ni a Barcelona ni a d'altres ciutats.
1: Gràcies, Ricard. Justament a Badalona, centenars de veïns han participat en la concentració impulsada per l'alcalde Xavier García Albiol en suport a la ciutat autònoma. A Lleida, Tarragona i Girona, a part de les concentracions de suport a Ceuta, també s'han celebrat actes de signe contrari convocats per entitats antiracistes i antifeixistes. Amb tot, els dispositius policials han evitat incidents destacats entre els manifestants. Doncs la situació a Ceuta genera reaccions també per part de totes les formacions polítiques. Des d'Esquerra, la portaveu parlamentària dels Republicans, Esther Capella, posa èmfasi a la mala gestió, diu, que Pedro Sánchez ha fet d'aquesta crisi.
7: I és evident que l'Estat espanyol hi té una obligació i que ho ha de resoldre de forma urgent i immediata. I que no han estat a l'alçada? No han estat a l'alçada. En portem 25 dies amb aquest tema i no acaben de resoldre les qüestions.
1: Des dels comuns, el seu portaveu parlamentari, David Cid, era present a la manifestació i assenyalava la brúixola als que, al seu parer, són els culpables de la situació que s'està vivint ara mateix a Ceuta.
8: Qui està posant més pals a les rodes perquè hi hagi una solució és el Partit Popular i Vox intentant impedir que, per exemple, doncs, les nenes i els nens que estan en aquests moments a Ceuta puguin ser traslladats a la península o aquelles persones que tenen dret a asil.
0: Más de uno Catalunya.
1: En l'agenda d'avui, aquest matí es produirà la primera presa de contacte entre els sindicats que han convocat la vaga per al primer dia de curs escolar i el Departament d'Educació. L'objectiu, precisament, és constatar si es pot obrir una via de negociació que permeti començar el curs amb normalitat. Gabriel Figueredo, bon dia.
9: Bon dia. D'entrada, les postures estan molt allunyades. El govern reconeix que el marge per millorar les condicions laborals dels professors és molt reduït. Enguany s'incorporen al sistema 1.800 professionals i s'ha fet una inversió de 2.600 milions d'euros. euros. Anar més enllà, diuen, és complicat. No veu així el sindicat USTEC, que ha reclamat més recursos econòmics per a l'escola inclusiva, una reducció de ràtios, millores en infraestructures i un reforç de la immersió lingüística. Iolanda Segura és portaveu del sindicat en declaracions a la ciutat d'Onda Cero.
10: Nosaltres la trobada la plantegem una mica a veure ella pues, què ens trasllada i nosaltres, evidentment, doncs, li traslladarem. Si ha convocat una vaga el dia 8 és perquè el conflicte no està resolt.
9: La reunió arrencarà a les 10 del matí a la seu del Departament d'Educació. En concret, seran dues trobades per separat amb USTEC i CGT, que són els dos sindicats que mantenen viu el conflicte.
1: Gràcies, Gavi. Canviem de qüestió. Manresa continua commocionada per la mort violenta de Carles Vilajosana, l'home de 45 anys assassinat durant l'última nit de la Festa Major. La ciutat i també Castellnou de Bages, d'on era veí la víctima, han viscut una jornada de dol marcada per homenatges, minuts de silenci i mobilitzacions per reclamar justícia. En paral·lel, el jutge ha decretat l'internament en règim tancat per als dos menors de 15 i 16 anys detinguts per la seva presumpta implicació en l'apunyalament mortal. Els joves estan investigats per un delicte d'homicidi i en un dels casos també s'ha acordat una mesura de tractament terapèutic. Encara en plena de successos, els expliquem que la Policia Nacional ha detingut a València uns pares com a presumptes autors de l'homicidi de la seva filla, una bebè. Per ara no han trobat el cos, que els Mossos d'Esquadra segueixen buscant a la localitat de Santa Bàrbara, al Montsià. Concretament, en un habitatge on es van trobar una trentena de gossos

0: i amb una finalitat que va poder anar molt més enllà de la de neutralitzar-lo, que va ser la de cosir a trets la seva integritat física, originant-li greus lesions medulars que van derivar, afirma aquesta resolució, en la pèrdua de pràcticament tota la mobilitat del cos. 3 minuts per les 8 del matí, 3 minuts per Más de Uno amb Carlos, amb Rafa La Torre. A partir de les 10 del matí, llavors sí, Carlos Alsina.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
2: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
3: El pesimismo conduce a la debilidad, el optimismo al poder.
2: Centro Médico Roma, todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1, 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
4: Alguns segueixen el mercat i uns altres el creen. A Multimèdia Tarragona fa més de 30 anys que impulsem el talent en formació subvencionada, privada i a mida. Ajudem persones i empreses a créixer, innovar i avançar. Multimèdia Tarragona, pioners en formació.
5: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
6: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, però podria ser també el dia de l'enfermetat d'Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
1: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
7: Estats Units avui compensen,
6: Estats Units.
7: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
6: Ah, mira.
7: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
6: No és molt dels Estats Units, no?
7: No és dels Estats Units.
6: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
8: A Barcelona, la Filmoteca de Catalunya recupera amb el seu programa La Repesca algunes de les pel·lícules més destacades de l'últim any.
9: La proposta permet recuperar pel·lícules que van tenir una trajectòria breu als cinemes o que van passar desapercebudes. Les projeccions es poden veure fins al 30 de setembre.
8: A Girona, el Festival de Música de Begur celebra la seva 47a edició.
9: Fins al 6 de setembre, el festival ofereix una programació gratuïta amb concerts repartits per diferents espais, combinant habaneres, flamenc, ritmes llatins i altres propostes, amb artistes com Mescla, Les Xiques de l'Havana o Afro Latin Jamel Stars.
8: A Tarragona, el Manat obre gratuïtament els seus espais arqueològics.
9: El primer diumenge de cada mes, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ofereix portes obertes per visitar de manera gratuïta diferents espais vinculats al patrimoni romà de Tarraco a diversos espais de la comarca.
8: I a Lleida, el Museu Morera presenta Contrapastoral, art i pagesia, una exposició que qüestiona la visió idealitzada del món rural català.
9: La mostra reuneix fins al 29 de setembre obres amb més de 50 artistes sobre problemes que afecten la pagesia, com l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives o la sostenibilitat alimentària.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. L'actualitat de Catalunya
10: sempre va amb tu.
1: Entra a OndaCero.es.
10: /Catalunya.
1: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya.

0: Actualitat en 2 minuts.
1: Què tal? Bon dia. Des de fa una hora està tenint lloc la primera presa de contacte entre els sindicats que han convocat la vaga per al primer dia de curs escolar i el Departament d'Educació. L'objectiu, precisament, és constatar si es pot obrir una via de negociació que permeti començar el curs amb normalitat. A hores d'ara, la consellera Esther Niubó està reunida amb el sindicat majoritari a la primària, USTEC, i a les portes del Departament d'Educació, pendent dels resultats d'aquesta trobada, s'hi troba el nostre company Ferran Cuixart. Ferran, bon dia. Encara continua en marxa la reunió?
2: Sí, bon dia. Encara dura aquesta reunió entre el Departament d'Educació i el sindicat USTEC per intentar desencallar la problemàtica. L'objectiu del departament és intentar evitar la vaga del dia 8 de setembre, el primer dia lectiu, i trobar així un punt d'entesa amb el principal sindicat educatiu. USTEC, però, arriba amb la voluntat de reprendre les negociacions amb unes noves exigències sobre la taula, especialment en matèria salarial, reducció de ràtios, augment de plantilles i també millora de les condicions laborals dels docents. El sindicat critica també sentir-se abandonat. Diuen després que durant tot l'estiu no se'ls hagi contactat. Per tant, la clau serà saber si Educació està disposada a fer noves concessions i reobrir una negociació que USTEC, el sindicat, considera que no està tancada.
1: Gràcies, Ferran. Doncs estarem molt pendents de com acaba aquesta reunió i també de les conseqüències que comporta. Més coses. Aquest matí hem de lamentar la mort d'una dona de 51 anys en un accident de trànsit a l'A27, al terme municipal de Valls, a l'Alt Camp. La víctima viatjava com a passatgera en una motocicleta que es va veure implicada en una col·lisió amb un turisme aquest dimecres al vespre. Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre es va produir cap a les 9 de la nit, quan, per causes que encara s'investiguen, el cotxe i la moto van xocar per encalç. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes des de començaments d'any.
0: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
3: Que lo sepas, tu perro ronca. Siempre es caprichoso, testarudo y tiene su propio lado del sofá. Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
4: Estás escuchando... Más de uno en Onda Cero.

0: Alsina.
1: Este septiembre tu ahorro va a ir sobre ruedas, porque en Endesa tienes un 20% de descuento en el consumo de luz y gas durante un año. Y además participarás en el sorteo de un coche eléctrico con punto de recarga, para que tú y tu ahorro vayáis sobre ruedas. Contrata antes del 30 de septiembre en endesa.com, en el 800-700-700 o en tu punto Endesa.
2: Enseñar competencias mediáticas y digitales a tus alumnos de primaria y secundaria es más fácil con AmiBox Aula, la guía interactiva y gratuita que ya utilizan más de 10.000 profesores en España. Ahora con nuevas situaciones de aprendizaje y muchas más actividades listas para aplicar en tus clases. Entra ya en amiboxaula.org, un proyecto de la Fundación A3 Media.
3: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
4: valorados
3: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
4: Y otra, valorado.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: ¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
6: Muy pronto se nos unirán 7 celebridades que han recibido una misteriosa invitación. Uno de ellos va a morir asesinado.
7: Siempre se van los mejores.
6: Y los demás tendrán que descubrir quién lo ha matado.
8: La fiesta más misteriosa de la televisión regresa con una nueva entrega.
6: Tenéis que estar muy atentos.
8: César Cadaval, Jorge Cadaval, Carlos Baute, Susi Caramelo, Isabel Forner, David de Jorge y Jorge Sanz.
6: Es hora de empezar esta fiesta de muerte.
8: Una fiesta de muerte. Asesinato en Canfranc. Presentado por Ángel Yasser. El sábado a las 10 de la noche, estreno en Antena 3.
9: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
10: Què passa abans d'obrir l'aixeta? El Consorci d'Aigües de Tarragona t'ho expliquem tan clar com l'aigua. Vine i descobreix el fascinant viatge de l'aigua, experimentant, aprenent i divertint-te amb les visites escolars gratuïtes. Reserva ara la vostra visita a través del nostre web. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que uneix.
11: En Onda Cero nos hemos ganado el corazón de miles de oyentes. Tanto que cuando el médico los ausculta, solo escucha esto. Bueno, tanto no, pero bueno, ya me entendéis. Onda Cero, tu radio.
12: Sí, has devuelto el saludo a alguien que, en realidad, saludaba a la persona que estaba detrás de ti. Sí, has intentado abrir la puerta de tu coche en el parking y no ha abierto. Después de pelear un rato, te has dado cuenta de que ni siquiera era tu coche. Todo eso en una misma mañana. Pero, ¿por qué seguir dándole vueltas? Entra a tu coche y enciende la radio. Porque hay temas sobre los que sí merece la pena reflexionar y conversar.
13: Le queremos preguntar a los oyentes excusas que ponen para no ir a trabajar.
14: ¿Sabían ustedes que leer es la sexta actividad cultural con mayor impacto positivo sobre la felicidad?
15: Nos encanta el debate, que tengas tu propia opinión.
12: Escucha Por Fin con Jaime Cantizano. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
16: Dicen que hay que ver para creer, pero con la IA ahora puedes ver mapaches saltando en la cama elástica de un jardín, a tu mejor amigo tomándose algo con Batman o a Cristiano y Messi juntos en el metro. Y creértelo. Pues ahora que se vuelve más difícil distinguir realidad de fake news, puedes seguir confiando en Noticias Mediodía con María Hernández.
17: Nosotros contrastamos cada noticia antes de contársela.
16: Escucha Noticias Mediodía. Un análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
18: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
19: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de 4 enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco, seriosament... plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, eh? Però podria ser també el dia de l'enfermetat d'Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
20: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
21: Estats Units avui compensen,
19: Estats Units.
21: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
19: Ah, mira.
21: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
19: No és molt dels Estats Units, no?
21: No és dels Estats Units.
19: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi són.
20: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
0: A Barcelona, la Filmoteca de Catalunya recupera amb el seu programa La Repesca algunes de les pel·lícules més destacades de l'últim any.
7: La proposta permet recuperar pel·lícules que van tenir una trajectòria breu als cinemes o que van passar desapercebudes. Les projeccions es poden veure fins al 30 de setembre.
0: A Girona, el Festival de Música de Begur celebra la seva 47a edició.
7: Fins al 6 de setembre, el festival ofereix una programació gratuïta amb concerts repartits per diferents espais, combinant habaneres, flamenc, ritmes llatins i altres propostes amb artistes com Mescla, Les Xiques de l'Havana o Afro Latin Jamel Stars.
0: A Tarragona, el Manat obre gratuïtament els seus espais arqueològics.
7: El primer diumenge de cada mes, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ofereix portes obertes per visitar de manera gratuïta diferents espais vinculats al patrimoni romà de Tarraco a diversos espais de la comarca.
0: I a Lleida, el Museu Morera presenta Contrapastoral, art i pagesia, una exposició que qüestiona la visió idealitzada del món rural català.
7: La mostra reuneix fins al 29 de setembre obres amb més de 50 artistes sobre problemes que afecten la pagesia, com l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives o la sostenibilitat alimentària.
20: Apunta-t'ho a l'agenda. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero, .es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
22: Más de uno. Carlos Alsina.
23: Bueno, no has echado la cuenta, Jorge Abad. Buenos días, Jorge Freire.

0: Desde que vivo en la España, echo tanto de menos la comida italiana. Pero Fabrizio, ¿no te enteras? ¿No sabes todavía dónde está Spaghetti House?
1: Spaghetti House, menú diario, menú festivo, amplia gama de platos en gluten. Aceptamos tic en restaurante, tic gourmet y sodexo. Calle José María Folky Torres 4, Pila Seca. Reserva IA en el 877-059-689.
2: Síguenos en nuestro Instagram, Spaghetti House Vila Seca, y disfruta de nuestras ofertas, sorteos y promociones.
3: Hay quien prefiere la comodidad de viajar en taxi, pero una vez dentro solo le sale decir esto. Si lo único que encuentras incómodo en el taxi son los silencios, tranquilo, porque en Onda Cero siempre tenemos algo que decir, para cuando tú no. Onda Cero, tu radio.
4: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
5: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
6: Amb lo simple que seria que agafes el mòbil i el sacseges,
5: sí?
6: Haces xaca, xaca, xaca, xaca, sí? Xaca, i entonces, con el sacseig, ja se te va haciendo la bateria.
5: Jo lo de la idea del Sergi la veig al proper Mobile World Congress. Jo veig gent aquí sacudint mòbils i la gent com a bojos, que locura, com se lo han inventado, que genialitat. Exacte.
4: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: A Barcelona, la Filmoteca de Catalunya recupera amb el seu programa anomenat La Repesca algunes de les pel·lícules més destacades de l'últim any.
8: La proposta permet recuperar pel·lícules que van tenir una trajectòria breu als cinemes o que van passar desapercebudes, en una programació pensada per gaudir sense presses i en comunitat. Les projeccions es poden veure a la Filmoteca de Catalunya fins al 30 de setembre.
7: A Girona, el Festival de Música de Begur celebra la seva 47a edició amb una programació que recorre diferents estils i espais del municipi.
8: Fins al 6 de setembre, el festival ofereix una programació gratuïta amb concerts repartits entre el nucli antic d'Escalanyà, el Parc de l'Arbreda i la plaça Esteve i Cruanyes. El cartell combina havaneres, flamenc, ritmes llatins i propostes de música contemporània amb artistes com Mescla, Les Xiques de l'Havana o Afro Latin Jam All Stars.
7: A Tarragona, el Manat obre gratuïtament els seus espais arqueològics el primer diumenge de cada mes.
8: El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ofereix portes obertes per visitar de manera gratuïta diferents espais vinculats al patrimoni romà de Tarraco. La proposta inclou l'exposició Tarraco Menat a Tarragona, la Vila Romana dels Munts a Altafulla i el conjunt romà de Sencelles a Constantí. Es fa el primer diumenge de cada mes, de 10 a 2...
7: A Lleida, el Museu Morera presenta Contrapastoral, art i pagesia, una exposició que qüestiona la visió idealitzada del món rural català.
8: La mostra reuneix obres de més de 50 artistes sobre problemes que afecten la pagesia, com l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives o la sostenibilitat alimentària. Les peces mostren l'evolució del món rural català durant els darrers 150 anys. Es pot visitar fins al 29 de setembre i té un preu de 5 euros.
4: Apunta-t'ho a l'agenda. Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Bon dia, benvinguts a la ciutat.

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és dijous 3 de setembre, dia en el que ens volem preguntar per què seguim posant pals a les rodes, sobretot a la gent més gran, per fer els tràmits més bàsics. Ens estem referint al canvi que es produirà, si res no ho impedeix, el proper mes de gener per entrar a l'aplicació de La Meva Salut. Ja sabeu on tenim totes les nostres dades sanitàries. I és que el departament ha anunciat que s'acaba això d'entrar amb la nostra contrasenya i que només hi podrem accedir amb l'IDCAT mòbil, un tràmit que no serà gens fàcil per a moltíssimes persones. De seguida en parlarem amb el departament i també amb la FATEC, abans, però, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim el Daniel Sánchez del control tècnic i aquí a l'estudi saludo en Robert Calvo. Què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Gerard Sanz, què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Montse Valls, bon dia.
4: Bon dia.
1: Víctor Lozano, bon dia.
5: Bon dia i bona hora a tothom.
1: Avui tenim molts continguts, així que vinga, va, sense més preàmbuls. No, quina és la cançó que ens portes?
3: Vinga, som-hi.
1: Gràcies, Montse.
3: Avui ara tindrem un fenomen fan, que és Montse Valls escoltant Ariana Grande.
1: Però no era la Taylor, la que li
3: agrada. S'ha de dir... No, l'Ariana Grande també li agrada, també li agrada molt. S'ha de dir que aquesta cançó, We Can Be Friends, és una petició expressa de la Montse Valls.
4: No sé si heu vist El verano en que me enamoré, la sèrie.
3: No.
4: Buah, té una escena amb aquesta cançó increïble.
1: Fa bon dret, Toni, aquesta.
4: Increïble.
3: Doncs perquè... No descartis, Víctor.
5: Ariana, ¿quién es esta tía?
3: Doncs estem escoltant Ariana Grande, que comparteix nom amb una de les teves filles, Víctor. Una de les darreres grans estrelles del pop, no l'Ariana Lozano, sinó l'Ariana Grande, i és que ahir l'artista va posar punt i final a la seva darrera gira, The Eternal Sunshine Tour. Però no la posem avui perquè hagi acabat la gira, sinó perquè al final del concert es va dirigir als fans que havien assistit en un parlament que va sonar clarament acomiat. Grande va dir que ha estat una de les experiències més boniques i extraordinàries de la meva vida i només volia expressar-ho sense plorar, tot i que al final no va poder evitar vessar llàgrimes. A més, va dir que sempre guardaré aquesta experiència, tinc i sempre he tingut els millors fans del món. Gràcies per tot l'esforç i per seguir fent que això sigui tan especial. I és que era sabut que, després d'aquesta gira, Ariana Grande feia una pausa indefinida, tot i que molts fans temen que sigui un adéu per sempre. Els seus problemes de salut li han complicat molt aquests darrers mesos i també, podríem dir fins i tot especialment, el fet d'estar sotmesa permanentment a l'escrutini públic. Allà on anava Grande, tant mitjans com persones del carrer, doncs, comentaven el seu aspecte físic, la qüestió de la seva salut, i això doncs també afectava a la seva salut mental. Tot plegat ha fet que Ariana Grande digui prou i decideixi posar per davant la seva salut abans que seguir satisfent els seus fans amb nous discos, cançons i gires.
1: S'evidencia un cop més la importància de no parlar dels cossos aliens, perquè mai saps què hi ha al darrere d'aquell cos. La salut mental és fonamental. Amb la qual cosa desitgem que l'Ariana Grande doncs, es recuperi ben aviat i que la tornem a escoltar. Jo no sóc gaire fan, però la Montse
4: sí
1: que
4: sí.
1: Ho és, així que torni als escenaris.
2: He de dir que avui Lozano i Sanz són Dupont i Dupont, van vestits igual.
4: Sí la veritat és que fan gràcies.
3: Molt corporatiu.
2: Els faré una foto, i la penjarem a les xarxes socials.
5: Vestit oficial mèdic
1: que
5: havia de...
1: No.
5: Ens han posat uns polos, hi ha aquí bordado la ciutat.
1: És uniforme.
3: És com els jugadors del Barça que van amb el

0: Polo tots del Barça, doncs ah, nosaltres...
1: Tot i que, Víctor, l'hauries de renovar, eh? Sí, perquè veig el del el Gerard una mica més...
2: Jo sóc d'esports i dona el que dona. A la ciutat trinca amb pasta de dona, ell se la, jo me l'he comprat al Primark i ell se l'ha comprat al... Pues no sé...
0: Va ser un regal, aquest polo va ser un regal.
2: Sí, no,
0: és bo, és bo, aquest polo.
2: És que si no té calidad, és que té calidad.
1: Vinga, va, Robert, què preguntem avui a la nostra audiència?
3: Avui passaran coses. Com va passar dimarts ja van passar moltes coses aquí. I avui estem d'estrena novament, senyora, senyor. Estamos que lo tiramos, perquè després de l'èxit que vam tenir dimarts aquí amb aquella nova secció, toca la otra vez.
1: Robert?
3: Avui...
1: Toca la otra vez, Robert.
0: T'ho direm sempre, eh, Robert?
3: Sí. Doncs vam tenir l'èxit amb aquella secció de Toca-la otra vez.
0: Robert.
3: Avui tornarem a sorprendre l'audiència. Sorpresa, sorpresa! O ella ens sorprendrà a nosaltres. I és que si dimarts va ser un èxit aquella secció musical que tanta nostàlgia xanquetera ens va portar, avui la cosa va de fogons, d'espàtula, de cullera, de cullerots, de forquilla i de ganivet. Avui la cosa va de cuina.

0: La mecànica és molt similar a la que vam seguir el dimarts. No hi haurà pistes.
1: Ah, t'anava a dir, no té res a veure, però bueno.
0: No, vull dir que... A veure, que ho escalfem...
1: Però com que sempre em sorprèn el Robert, dic...
0: Que ho escalfem a l'inici, ho resolem al final,
1: exacte,
0: i entre mitges oferim alguna recepta de l'audiència. Ja he dit que...
2: Fem un Bielsa, no? Dale ya! Dale ya!
0: En lloc de tocar otra vez i adivina'm esta canció, el que farem cada dijous... Silenci, sisplau, que és molt important. Silenci, sisplau.
1: T'encanta la idea de que entri el Víctor, eh?
3: Silencio.
1: Estàs encantat.
0: La mecànica és molt fàcil. El que farem cada dijous a partir d'avui és que la ciutadania s'inspiri per idear noves receptes de cuina. Bé, noves i antigues, perquè poden ser receptes que encara conservin escrites a mà de l'àvia o de la besàvia.
1: Les més bones.
0: Sí, sí. Així, doncs, aquesta és una cuina oberta, com la de l'Arguiñano.
4: ¿Sabéis qué le pasa a un huevo cuando lo metes en el microondas? Que te pillas el otro con la puerta.
1: ¡Ay!
0: Cocina abierta, con Carlos Arguiñano. Carlos Arguiñano, que va a l'hora del programa.
3: Està nerviós.
0: Que fa competència amb nosaltres, l'Arguiñano. Però ell no tanca el microones per no agafar-se els ous. Poden tenir les receptes que ens envien l'audiència d'aquest programa al 676-760908. L'ou com a base és una superproteïna. També poden ser receptes amb altres coses, eh? Vull dir que no han de ser amb ou, eh? No, el tema no és l'ou, el tema és el que diria jo ara. Poden ser, com deia, receptes tradicionals o modernes, contemporànies, esferificacions, escumes, com les de Ferran Adrià.
5: La esferificación invertida, como le expliquemos, es que un producto que tiene calcio actuará sobre agua con alginato.
0: Molt bé. Doncs les persones que ens escolten ara diran, de què va això? Què hem de fer? Doncs ens han de proposar receptes de cuina. I avui obrim una temàtica concreta, que estem en aquesta setmana de reinici de la vida, de tornar a la rutina.
1: Cada setmana direm un tema, no?
0: Sí, cada setmana hi haurà una secció temàtica. I avui toca els tàpers de tornar a la realitat.
1: Que útil, per nosaltres.
0: Important, dijo, important. El que siempre entra en el mismo tàper.
1: Com a nida.
6: Ensaladita.
1: Doncs mira, agafaràs idees.
2: Compte, que té els seus components interessants, eh?
1: No dic la amanida que vas portar ahir, per no deixar-te malament.
2: Bueno, escolta, estava espectacular,
1: eh? No, sí, però vull... Dos ingredients.
2: Tres. Vaig afegir.
6: Em portava síndria, pot ser?
1: No, tomàquet.
6: Era tomàquet. Allò era tomàquet.
2: La Miriam sembla que... El que diu que em vaig menjar un trunyo de gos.
1: No, ho he dit, això.
2: Era una amanida de tomàquet... Un tomàquet que vaig comprar en una verdureria bona, vull dir que no era del súper d'abajo de casa, eh? Amb nous, albocat... I tonyina. Està bé, no? Està bé, no?
1: Deixem seguir el Robert, que si no se'ns en fa.
0: El tema és que ens hem de proposar a través del 676-760908 receptes de cuina, d'ara, d'abans, de sempre, de l'àvia, de la nòvia, de la que acaba d'idear vostè, de la que està pensant ara mateix i li sortirà d'aquí una estona, o d'aquella que vostè sempre fa quan té convidats a casa i sap que quedarà bé. Ens l'envien a través del 676-760908. Ho poden fer amb una nota de veu, amb un missatge de text, amb una fotografia. Si poden acompanyar aquesta recepta d'una fotografia del plat, perquè algun dia l'han fet, també ens semblarà molt bé. Per què? Ara la gent dirà, quin és el premi? El premi és el següent, atenció, redoble de tambores, eh?
2: Un topper de Víctor Lozano de ensalada.
0: Com? No, un beso de Víctor Lozano virtual...
2: No, virtual o personal, jo...
0: Persona.
6: Abierto a todo.
2: Sí.
0: Però atenció, no, és que el premi és molt gros, eh? El premi
2: és... Tira.
0: Si vostè ens envia una recepta que sigui, decidim que és la millor de la setmana,

0: recordi avui la temàtica és tàpers de la tornada a la realitat, aquesta recepta serà publicada en un article al web d'Onda Cero Catalunya amb la recepta i la fotografia del plat, si la tenen. Vull dir, apareixerà en portada d'Onda Cero Catalunya al costat de la Julio Otero, de la Miriam Frank, de tothom. I, a més, hi ha un altre premi encara, que és que apareixeran en un altre programa d'aquesta casa amb el qual fem sinergies, que m'encanta fer-les, que és que apareixeran a la secció La recepta de la setmana del programa En bones mans, que des de diumenge...
1: Ara, ja no s'ha colat la cunya.
0: De 7 a 8.
2: Ah, cada dia és això,
3: sí,
2: no?
3: Cada dia, això cada
2: ja
3: dia.
2: No super...
3: Ja t'acostumaràs, Víctor.
2: Doncs mira, déu-n'hi-do, eh? Podríem fer un receptari de la ciutat al web d'on de
0: Home, mira, he pensat que com bé. Que som una empresa del Grupo Planeta... que fa llibres al Grupo Planeta, doncs els hem de dir als nostres companys del Grupo Planeta, al Patrici Tiquis, que ens faci un llibre de receptes.
2: T'has venit a arribar, ara. De moment, que la gent enviï les seves receptes, les anirem escoltant i ens donaran idees.
1: Però específicament per tàper o per
2: avui
1: tot?
2: Sí. Avui sí, avui per tàper.
1: El tàper és molt important.
2: I li vull preguntar, deixeu-me a la Montse Valls, que és la que no es fa tàper.
4: Me'ls deixo una mica preparats per quan arribo al migdia.
2: Quina idea ens dones, va?
4: Jo sóc molt d'amanides, és que no sóc gens creativa, la veritat.
2: Però amanides poden ser avorridotes com les del Víctor.
4: Ah, no, jo contra més colors tinguin, millor.
2: O una mica diferents. Jo porto avui de mongeta tendra.
1: Jo sempre intento fugir de menjar calent, perquè, i això és real, després has d'escalfar-lo en un microones on vosaltres poseu els vostres menjars infames allà, les olors es barregen amb el meu. Sé que una persona d'aquesta casa, quan no et porta el tàper, s'han oblidat, va a la plaça Catalunya, mata un colom i el fregeix al microones d'Onda Cero. Un dia el vaig veure...
2: Tu saps que hi ha una tapa al microones?
1: No, és pollo a la planxa. Aleshores, per això me porto amanides, per no haver d'escalfar el meu paper amb les vostres merdes de tàper que porteu aquí, que fan unes olors que no són permissibles.
2: Segur que és veritat. És que segur que ho fa per això.
1: Sí,
2: és que segur, coneixent-lo, segur que ho fa.
4: És molt tiquismiquis. És
0: una altra cosa. Si al microones hi ha anat un company que tenia unes mandonguilles amb sípia,
1: correcte, amb all, molt all i julivert, perquè abuseu massa de l'all i julivert.
0: Doncs te'n vas al lavabo, que hi ha un dispensador de paper, els mulles una mica, fregues el microones i el tens.
2: I que hi ha dos microones, vull dir. Agafes
1: ja, doncs hem de distribuir feina. Els coloms, el de l'esquerra.
2: Amb olors a un i sense olors a l'altre.
0: Qui frega el microones?
1: Sanitó, la xaca.
2: M'ha fregat un caiel.
0: Em fregues tu?
1: Sí,
4: és un vinagre blanc.
1: No, jo no, però si no el faig servir.
0: Amigo.
2: Vinga, va.
3: Si li poses el xus-xus aquest que dius, després el menjat fa olor i gusta el xus-xus.
2: Sí, que és encara pitjor i molt tòxic. Escolta, receptes pel tàper per la nostra tornada a la feina. Volem agafar idees. Ens les podeu fer arribar al 676-76-0908. Les expliqueu bé, us preneu el vostre temps. No, home... 8 minuts, potser en un parell de minutets...
0: Llavors hem de transcriure la recepta.
2: Perquè volem que entrin les màximes possibles. Així que vinga, va, receptes al 676-76-0908. Mentre que arriben, mentre que les aneu cuinant, repassem l'actualitat. Va.

0: Estem molt pendents de la primera reunió després de l'estiu entre els sindicats que han convocat vaga per al primer dia de curs escolar i el Departament d'Educació.
1: Sí, des de les 10 del matí que la consellera Esther Niubó ha estat reunida amb el sindicat USTEC, a hores d'ara s'està reunint amb la CGT i l'objectiu és constatar si es pot obrir una via de negociació que permeti començar el curs amb normalitat.
0: Doncs a les portes del Departament d'Educació, pendent dels resultats d'aquesta trobada i de les declaracions d'USTEC que s'estan produint, si no m'equivoco, ara mateix s'hi troba el nostre company, el Ferran Cuixart. Ferran, què tal? Bon dia.
2: Totes aquestes qüestions i totes les que, diguéssim, afectin en el funcionament del nostre...
0: Estem escoltant en directe la Iolanda Segura d'USTEC.
3: Hipotètica rebaixa del nombre d'alumnes per aula ja hauria de ser de cara al curs vinent, perquè aquest any els grups estan configurats. Això suposaria un increment de plantilles. Hi ha prou personal a la bossa com per poder fer aquests increments i penseu que han de ser increments, o sigui, classe lineals o focalitzades en aquells centres que estan atenent més alumnes vulnerables per situacions de pobresa, els centres, diguem-ne, que estan qualificats com de màxima complexitat.
2: En la línia de reducció de ràtios hi ha dues qüestions. Una, reduir el nombre de, total d'alumnat que hi ha a cada grup, que això pensem que ha de ser una reducció lineal, i després ja abordar doncs, les qüestions més específiques. Primer de tot, l'alumnat amb necessitats... necessitats

0: Necessitats educatives especials, el NECA, ha d'apuntar doble. Això ja està aprovat, però no s'ha implementat aquest curs. I esperem que s'implementi aquest curs. Però nosaltres hem
1: d'anar. Sembla que tenim problemes per escoltar sí. La Yolanda.
2: No, el seu inici d'aquesta roda de premsa de peu. Ha dit que la negociació s'ha de mantenir oberta, no treu bones conclusions d'aquesta primera trobada post-estiu. Recordem que des del 13 de juliol que USTEC i el departament, el sindicat majoritari i el departament d'educació no es trobaven, assegura que cal reprendre negociacions per poder abordar els temes d'una manera més concreta, que és una bona primera trobada, però que mantenen activa aquesta vaga del primer dia educatiu a l'escola pública el dia 8 de setembre, no descarta noves mobilitzacions, però tampoc les concreta, per tant deixa la porta oberta i demana reprendre negociacions per poder abordar de manera contundent i de manera, diu, seriosa aquestes qüestions que en el sindicat USTEC els preocupa. Recordem la reduir aquest nombre de ràtios, també una millora salarial que vagi vinculada sobretot amb l'increment de l'IPC per no perdre poder adquisitiu, i en aquest context, doncs, Yolanda assegura que després d'aquesta primera reunió no treu bones conclusions. En aquest mateix moment que està fent les declaracions a l'altre sindicat CGT que acaba d'entrar per reunir-se amb la consellera Esther Niubó.
1: Doncs seguirem molt pendents del resultat d'aquesta reunió i de les declaracions que segueixin fent els sindicats. Ferran Cuixart, moltíssimes gràcies.
2: Abraçada.
1: Ni Esquerra ni Junts per Catalunya es creuen la versió de Sánchez i el tillen de mentider per seguir assegurant que el Marroc no va tenir cap implicació activa en l'arribada massiva de migrants a Ceuta.
3: En la compareixença del president del govern al Congrés dels Diputats per la crisi migratòria, Pedro Sánchez ha reiterat que el seu govern no té proves per incriminar el govern marroquí.
4: Y la verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
3: Com a resposta a aquestes paraules, Gabriel Rufián d'Esquerra diu que la versió del govern és un insult a la intel·ligència i assenyala els Estats Units i Israel com a instigadors. Míriam Nogueras, de Junts, s'absté de conspirar sobre els responsables, però creu que per deixadesa o desconeixement no pot seguir governant.
5: Los gobiernos, señoría, señor presidente, no se pierden por errar. Los gobiernos, sobre todo, se pierden por mentir.
6: Les dues opcions són molt greus i les dues opcions l'inhabiliten per continuar governant.
3: Per la seva banda, des del PP, Alberto Núñez Feijo ha tret un informe sobre la tribunal del 29 de juliol, escenificant així que sí existeixen informes que alerten d'un perill imminent d'arribada de migrants.
1: I matí complicat a les carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona a causa de dos incidents amb camions que han provocat importants retencions.
3: El més greu s'ha registrat a la Ronda Litoral, on un camió ha bolcat a l'altura de Sants Montjuïc i ha obligat a tallar completament la via en sentit Llobregat. L'accident, que s'ha produït cap a 8:15 del matí, ha provocat fins a 10 quilòmetres de cues mentre els bombers treballaven per rescatar el conductor i retirar el vehicle. La incidència també ha afectat puntualment la circulació de trens de mercaderies per la caiguda d'un fanal sobre les vies. Paral·lelament, un altre camió s'ha incendiat a l'AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit sud. El foc ha afectat la cabina i part del remolc, que transportava productes congelats, i ha obligat a tallar un carril. Això ha generat fins a 10 quilòmetres de retencions i afectacions també a la B30. Trànsit ha recomanat utilitzar vies alternatives mentre els equips d'emergència treballaven per normalitzar la situació.
1: Tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
3: A vosaltres.
1: Repassem ara l'actualitat esportiva. Bones notícies per en Hansi Flick.
7: Sí, ja s'ha tancat el mercat de fitxatges. Ja tenim la plantilla del Barça tancada fins d'aquesta temporada, almenys fins al gener, que s'obre el d'hivern. Ja en parlarem. I avui l'equip ja s'ha centrat en preparar el partit de diumenge, partit contra el València, més tall. Normalment és un partit d'aquells complicats, un dels grans clàssics de la Lliga, però el València està fatal, està baix, i en teoria és un partit no assequible, però sí apte per aconseguir una victòria còmoda pels de Hansi Flick. Efectivament, s'han entrenat aquest matí amb la bona notícia de la presència de Gavi, que ja s'ha exercit amb normalitat després d'haver superat les molèsties ocasionades per la lesió que va patir el dia de l'Atlètic Club de Bilbao. Bé, va ser un cop molt fort al genoll, li feia molt mal i això, de fet, li va impedir jugar contra el Rayo Vallecano. Doncs bé, el futbolista andalús ja està bé, ja s'està entrenant. Avui, primer entrenament també de Gabriel Jesús, del nostre amic Carlos Jesús, el Cordero Mica, que ja ha fet el primer entrenament amb el seu nou equip a les ordres del tècnic alemany. Qui no hi era aquest matí? Julián Álvarez, lògicament, perquè al final

0: no ha fitxat...
1: Sí. Ni avui, ni demà, ni...
0: Ni demà, ni en principi fins a l'1... No, no, fins a l'1 de gener, de moment, no. A poder, a vegades, podria reactivar el fitxatge. El cert és que avui no hi era, i és curiós com els companys que hauria tingut el Barça, com Dani Olmo, l'han defensat, i de fet, per exemple, el migcampista agarenc critica l'Atlètic de Madrid per no haver-li permès complir el somni de jugar al Barça.
2: Bueno, Julián es un gran jugador, un gran 9, uno de los mejores del mundo, sin duda, pero así es el fútbol. Al final algunas cosas pasan, otras no. La vida continúa, la vida sigue. Al final yo creo que, como he comentado antes, el club ha hecho un trabajo magnífico, ha reforzado la plantilla de una manera espectacular y tenemos equipo para ir a por todo. Entenderlo, lo entiendo. Al final todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó, evidentemente, por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar.
0: Dani Olmo, que va fer aquestes declaracions a Terrassa, la seva ciutat natal, on se li va retre un homenatge pel èxit en el que ell va participar, que és el títol de campió del món de la selecció espanyola el passat mes de juliol.
1: Mentrestant, l'Espanyol presenta dos fitxatges.
0: Doncs mira, en 20 minuts, 19 minuts i 20 segons per ser més exactes, l'Espanyol presenta aquest migdia els seus dos últims fitxatges al mercat d'estiu. Brian Zaragoza, a l'extrem, aquell que va jugar al Granada, va estar al Bayern de Munic, de fet l'ha cedit al Bayern, etcètera, etcètera, i el defensa Andoni Gorosabel. En aquest mateix acte, el director esportiu Monchi, t'arribes de Monchi del Força Barça, doncs ara és el director esportiu...
3: La verdad es que se me ha jugado el gol entre las camas, se me ha metido el gol entre los pies y no he podido evitar el gol.
0: Bueno, doncs Monchi, que és un dels millors directors esportius del món, per
1: això
0: ser,
1: ho parles amb a casa?
0: Més prestigi...
1: Això ho parles amb la família?
0: No, això amb el psicòleg.
1: Ah, vale.
0: Directament, no amb la família, no dic amb el psicòleg. I fins a vegades amb el psiquiatre, també. Bé, doncs Monchi, que farà una valoració del mercat d'hivern del Club Blanc i Blau, ha fet molts fitxatges, de moment la cosa més o menys bé. Pel que fa al Girona, anuncia fa uns minuts el fitxatge de Carles Pérez, que signa per una temporada, extrem de Granollers, arriba al Club Blanc i Vermell com a agent lliure, després de rescindir contracte amb el Celta, i arriba Carles Pérez, marxa Ounahi, ja és definitiu, i fitxa pel Panathinaikos. Ingressarà al Girona per aquesta operació 14 quilos, més un en variables, i es reserva un 20% d'una futura venda del futbolista marroquí. Per cert, el Centre d'Esports Sabadell, primer campió d'un títol aquesta temporada, va guanyar la Copa Catalunya. Es va imposar en la final disputada la nova Creu Alta al Barça Atlètic per 2-1 al filial blaugrana.
1: Vinga, i avui tenim partit de Lliga.
0: Sí, partit de Lliga, no ens ho podem perdre. 9 del vespre, Estadi d'Anoeta, Reial Societat Celta de Vigo. És partit avançat de la 6a jornada de Lliga Primera Divisió. Per què es juga aquest partit avui? Perquè quan es jugui aquella jornada a les 6, que és intersemanal, el Celta i la Reial Societat tenen partit de l'Europa League. I per tant, doncs mira, jugarà i així ja s'ha resolt el problema. Però és que això no para, perquè demà ja s'inaugura la quarta jornada amb el partit que jugaran el Betis i el Real de Madrid a l'estadi de la Cartuja. Mourinho ha parlat avui de Raúl Asensio, jugador del Madrid, que ha estat condemnat amb 8 mesos sense carnet de conduir i una multa de 14.400 euros per conduir directament borratxo, és perquè quadriplicava la tasa d'alcoholèmia, és a dir, 0,90 va donar amb el seu Porsche.
1: Molt malament.
0: Imagina't, la que té pasta. Si tots ens ha pogut passar, que surts, et passes una miqueta amb el
1: però
0: vi, no sé què.
1: Quadruplicar.
0: Vale, pues pot passar, però hòstia, amb la pasta que tens, cobres 6 quilos a l'any, deixes el cotxe i truques a un Uber i si estàs a no sé quants quilos, igual pagues 90 euros al taxi.
1: O pagues l'hotel.
0: El vas a buscar, te'n
1: vas a dormir la mona a
0: l'hotel. És increïble, increïble. Doncs bé, avui Mou ha estat per mi força categòric. Ha reconegut que al futbolista doncs, li interessa, que li agrada com a futbolista, però doni-li el toc d'atenció.
4: Un jugador de Real Madrid es jugador de Real Madrid 24 horas por día, 7 días a la semana y 12 meses al año. Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid. Continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable, que no se puede tocar. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Y nada, errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
1: Sigui jugador del Real Madrid o no, sí. Ningú no es pot veure'l si agafes el cotxe. És que
0: No es pot agafar el cotxe si has begut. Ho pots veure i no agafar-lo.
1: Bueno, no s'ha de veure, partint d'aquesta base, que no es bo per la salut.
0: Vale? Vinito,
1: sí, bueno, què tu vulguis, però...
0: Ahí, la terracica, però
1: sigui jugador del Real Madrid o no, si agafes el cotxe...
0: Jo vaig veure el Sants amb una terrassa a Sant Antoni de Calonja.
1: Deixa el Gerard tranquil.

0: Sí. I no era 0-0, ho va mirar.
1: Vinga, acabem amb més apunts de l'actualitat esportiva.
0: Doña Paula Badosa, la nostra Paula Badosa, que va classificar-se per segona ronda de l'Open dels Estats Units, va guanyar l'australiana Daria Kasatkina 6-1-6-4, es va reprendre el partit, de fet, perquè s'havia estat suspès per la pluja, de fet, havia desaprofitat tres pilotes de partit, la de Begur, doncs ahir al final va aconseguir endur-se la victòria i jugarà aquesta matinada, segona ronda, contra el nord-americana, mira quin nom més maco, Coco Gauff.
1: Ai, que maco.
0: Coco Gauff, sembla una marca de lenceria o de joies.
1: De perfum.
0: O de perfum. Coco Gauff. En bàsquet, partidàs avui. De fet, s'ha aturat. Donald Trump ha cancel·lat la seva agenda d'avui perquè se n'anirà directament cap a Sant Julià de Vilatorta per veure el partit amistós entre el Quitanàs Manresa. Compte aquest nom.
1: Has dit Donald Trump?
0: Quitanàs. Quitanàs, que és...
1: Sí, ja sabem, sí.
0: Vale, pues és el, és el patrocinador del Manresa, em sembla molt bé, molt guai.
1: Ah, sí, no ho sé.
0: Pues s'enfronta a la sisa Joventut, partit amistós, 8:45 del vespre. I tancam, i cerramos con la ronda española, la Vuelta Ciclista España, hoy en etapa número 12, entre Vera y Calar Alto, 166 kilómetros de recorrido, ay, media montaña.
1: Que desagradable.
0: Dos puertos de tercera categoría, uno de segunda y dos de primera, el último la situado en la línea de llegada. Recordemos que Enric Mas tendrá como líder 1:18
1: así segundos audiencia
0: de ventaja sobre el eslové Primoz Roglic.
1: Víctor Lozano, es más gotas. Mira, que vagi bé, fins demà.
0: Ja té 3/4 i ja estàs trinxada, tu.
1: Vinga, fins demà.
0: Demà més i millor.
2: La ciutat, amb Míriam Frank.
3: A Conforama volem que la teva tornada a casa sigui molt fàcil. Aprofita el nostre 15% de descompte extra en sofàs, matalassos i mobles. Preus realment baixos només del 4 al 7 de setembre. Conforama.
1: El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha pres la decisió d'eliminar l'accés amb contrasenya a La Meva Salut, l'espai digital personal on cada usuari pot consultar informació sobre el seu historial mèdic. Amb aquesta decisió quedarà com a única via d'entrada al portal l'IDCAT mòbil, el sistema d'autentificació de dos passos que envia un codi d'accés únic i d'un sol ús al telèfon d'un usuari prèviament registrat.
4: Un canvi que no serà immediat. Les dues formes d'accés conviuran fins al gener del 2027. Tot i això, a partir del dia 15 d'aquest mateix mes de setembre, el canvi es començarà a notar, ja que els usuaris ja no podran generar noves contrasenyes. El Departament de Salut va activar aquest sistema de doble autenticació al gener del 2025 per reforçar la seguretat a l'hora d'accedir al portal després que l'any anterior, el 2024, es detectessin robatoris de dades. La decisió ha generat algunes crítiques, especialment d'usuaris i familiars de persones grans, que consideren que aquest canvi agreuja la bretxa digital i suposa una complicació més per la gestió familiar d'aquesta aplicació. En aquest sentit, hi ha hagut una novetat en les darreres hores i és que finalment serà possible que un mateix compte pugui gestionar més d'un usuari de manera simultània, el que permetrà als familiars més joves gestionar els comptes dels més grans.
1: Elisenda Serra, directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut. Molt bon dia.
5: Bon dia.
1: Abans que res, comencem pel principi i expliquem com funciona aquest sistema IDCAT.
5: Sí. Mira, el primer que us explico és la motivació del per què fem això, que és un tema de seguretat, bàsicament. És a dir, com heu explicat bé, l'IDCAT ja forma part del sistema d'accés a La Meva Salut i en aquests moments, que fa un any més o menys, un any i alguna cosa que ja l'hem incorporat, i per tant en aquests moments tu pots accedir al teu espai de salut personal o a través de l'IDCAT mòbil o a través de l'usuari contrasenya amb doble factor. La nostra idea és que hem d'evolucionar aquest accés a La Meva Salut a través d'un sistema segur i robust com és l'IDCAT mòbil, el certificat digital, el DNI electrònic, el sistema clave. Per això el que fem és transicionar cap a un model que és aquest del sistema vàlid, que el que fa és que quan tu vas accedir a La Meva Salut et detectarà quin d'aquests certificats tens i a partir d'aquí podràs accedir. Per què ho fem? Perquè les dades de salut són dades que són personals, que són d'alta sensibilitat i per normativa es consideren que són de categoria especial. I el que hem de fer nosaltres és protegir amb mètodes d'identificació digital segurs l'accés a aquestes dades. Què fem? Doncs el calendari és que nosaltres comencem a partir d'ara, al setembre, a fer tota una bateria d'accions per difondre la bondat de l'ús de l'IDCAT mòbil i perquè la gent es doni d'alta l'IDCAT mòbil, que és el sistema de la Generalitat de Catalunya per poder accedir a tots els tràmits del sistema públic de salut i de qualsevol tema de la Generalitat de Catalunya. Per tant, el

0: que fem és, d'ara fins al desembre, promoure amb accions de comunicació, amb accions de formació doncs, de les persones que estan en els centres d'atenció primària perquè puguin fer, de les persones que estan al 061 o al 012 a les oficines d'atenció ciutadana, promoure això, una campanya de comunicació, i a partir de... solventat. Sí.
1: No, és que no, t'havíem perdut per un segon. Segueix, segueix.
0: Dic, a partir del gener, quan nosaltres tinguem solventat, que també ho estem treballant des d'ara, ja fa mesos,
1: Sembla que estem tenint problemes amb la conversa que estem tenint amb l'Elisenda Serra, directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut. Ara intentem de seguida recuperar aquesta connexió. L'Elisenda ens està explicant com funciona aquest IDCAT i els motius de per què aplicar-lo. Crec que podem parlar amb ella, Elisenda?
0: Sí, sí.
1: Ara t'escoltem.
0: D'acord, no sé on ens hem quedat.
1: Al final de tot, quan has deixat de parlar...
2: Sí, el calendari i les campanyes d'informació...
1: Que des d'ara i fins al desembre s'està fent aquesta campanya de conscienciació.
0: Ah, exacte. Per tant, fins al gener, el nostre objectiu és que a partir de gener, si tenim solvent...
1: Doncs no sembla que tenim algun problema a l'Hisenda. Intentem reconnectar amb tu de seguida perquè és molt interessant. Necessitem saber els motius d'aquest canvi en el sistema i sobretot pensant en les persones grans, que són els que més els hi costa. I com dèiem al principi, no? molts familiars ja s'estan queixant perquè això vol dir que se'ls gira feina a ells com a fills o filles, no? Per ajudar els pares a poder accedir a partir del gener si res no canvia amb aquest IDCAT i no amb la contrasenya. De seguida intentem recuperar aquesta connexió amb l'Elisenda Serra per intentar saber més de com funciona aquest nou sistema.
3: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
4: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
5: Vaja, jo crec que Flick sent que la confiança que li ha donat a Frenkie doncs, no ha acabat de ser retornada, no? I per tant, doncs, crec que està en un moment molt delicat al Barça, que entra en conflicte, no?, amb el que són els interessos del Barça, com ha jugat tot el Mundial quan venia tocat el genoll i ara doncs, no estan disponibles.
6: És que crec que lo de De Jong està demasiado viciado ya.
5: Sí,
6: Són 6-7 anys en el Barça. És verdad que esto siempre lo debato mucho con mucha gente. Oye, si los entrenadores lo ponen, por algo será. No será tan malo como se dice luego.
7: Ah, pero indiscutible tampoco lo ha sido.
6: Pero sí que es verdad que nunca ha acabado de generar un consenso total en el aficionado del Barça. Y que la gente se ha acabado cansando de esperar a ese De Jong que prometía que podía ser ese futbolista.
4: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
1: Ara sí crec que podem recuperar aquesta connexió amb l'Elisenda Serra. Elisenda, ens escoltes?
8: Sí, perdona, què tal? Sí, seguim.
1: El que té el directe, que a vegades falla
8: les tecnologies. No, us volia explicar aquesta solució per les persones que estan gestionant la salut doncs dels seus pares, dels seus avis, etc. Per aquesta, cas, el que farem serà utilitzar l'eina Representa, que és una eina també del Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya, que el que permetrà serà delegar a l'accés perquè et gestionin la teva salut a una tercera persona, entre dos adults, d'acord? I això es farà des de dins de la meva salut. I això és el que estem acabant de resoldre, perquè el Representa ja funciona i hem de resoldre que funcioni a dins de la meva salut. Per tant, jo entraré dins de la meva salut, cridaré algú que li diré vull que tu em representis, i aquest algú des de la meva salut jo li atorgaré el permís i aquest permís es podrà tindrà una temporalitat i es podrà revocar. Per tant, es farà dins d'un entorn segur i el que aconseguirem serà que, identificant a través d'un sistema vàlid, tu, amb una sola sessió de la meva salut, puguis tenir diferents usuaris.
2: Mm-hmm. Mira, Elisenda...
8: Per això ha sortit en alguns mitjans que vaig dir que és com una miqueta com si fos una plataforma de televisió, que tu tens un compte, diguem-ne, sí, i diversos usuaris. Mm-hmm.
2: D'aquesta possibilitat o d'aquesta situació, d'aquesta novetat, Elisenda, n'hem pogut parlar amb el Josep Carnet.

0: que és el president de la FATEC, la Federació d'Associacions de Persones Grans, i ens donava una mica la seva opinió i feia d'alguna manera una reflexió, si et sembla. L'escoltem i després ho comentem.
1: Sí. Des de sempre nosaltres ens hem queixat de que entrar a la meva salut és complicat. Primer, perquè tindreu... Em sembla que és una bona possibilitat, sempre i quan aquests fills o aquests gestors estiguin a disponibilitat. Perquè, esclar, jo tinc un fill, o tinc els meus fills, per exemple, no viuen amb mi ni viuen al mateix poble. Segurament, i no segurament, segur, tenen moltes més habilitats que jo. I jo seria dels que diuen, ajudeu-me a fer això i fer l'altre. Però, clar, quan tinc una necessitat, què haig de fer, llavors? Esperar que el meu fill es connecti i tal? No ho sé.
0: Clar, aquesta possibilitat és del tot lògica, no? El fet de permetre gestionar simultàniament diferents comptes, però no deixa de fer que... o no soluciona el fet de que aquesta persona seguirà sent dependent?
2: A veure, seguirà com està ara. És a dir, la persona que avui en dia gestiona la seva salut directament té algun problema amb temes digitals, nosaltres tenim una capacitat d'accessibilitat omnicanal, és a dir, tu pots trucar al centre d'atenció primària o pots anar-hi presencialment. I la part digital es soluciona a través de la meva salut. El fet que un usuari pugui gestionar diferents comptes d'alguna manera fa que aquesta diguem-ne, cas que diu el senyor que és, jo visc a, jo què sé, a Móra d'Ebre i el meu fill està a Barcelona, doncs com que és en immediat perquè tu tens el que utilitza la delegació ho pot fer de manera autònoma, doncs li facilita la vida. És a dir, la idea és que serà un accés molt més segur, molt més àgil, molt més fàcil i, a més, integrat.
3: En Josep Carné ens deia també que creu que la solució passa per posar facilitats, com, per exemple, que els professionals sanitaris donessin l'alta d'alta a les persones grans que ho necessitin.
1: Bueno, sobretot informació i sobretot més que informació és acompanyament, que les coses es puguin ser fàcils i que diguis, mira, el dia que vagis al CAP, el mateix metge et donarà d'alta i crearà aquest compte o alguna cosa, o la persona que té el mostrador, alguna cosa, però no hi ha la informació, sinó aquest acompanyament, aquest que saber, no solament és explicar-te que donat d'alta l'IDESCAT ja no caldrà tindre una contrasenya nova, sinó que ja ho tindràs per sempre i això t'ajudarà, sinó que a més que aquestes coses digues, mira, avui què necessites això? Doncs mira, ho has de fer d'aquesta i d'aquesta altra manera, que hi hagi un tema d'acompanyament important. No?
3: No sé si aquesta és una opció que podria estar sobre la taula.
2: Sí. No, està sobre la taula. Uh-huh. A part de, quan us deia jo abans que se'ns tallava, però el calendari d'accions que tenim previstes, hi ha tota una part que és de formació interna nostra, que comença precisament la setmana que ve a partir de webinars a totes les persones que estan a Atenció Ciutadana, que estan en els centres, a les persones de les oficines d'Atenció Ciutadana de la Generalitat, etcètera, perquè puguin fer aquest acompanyament, el 061, 012, aquest acompanyament de com un es dona d'alta de l'IDECAT mòbil. Què hem fet també? Hem fet uns vídeos tutorials que estan posats a l'Ajuda de la Meva Salut, que estan en el canal YouTube del Departament de Salut, que s'han passat també a través de l'Escola de Salut Catalana, que els hem enviat també a través de la plataforma del Consell Consultiu de Pacients. L'any passat vam començar ja totes unes formacions juntament amb el Departament d'Empresa que les fèiem dins dels propis CAPs a persones que tinguessin problemes de bretxa digital. Eren uns cursos que els dèiem més digitals i els reprendrem també a partir del gener a la que tinguem els recursos necessaris. Uh-huh. Per tant, tota aquesta part d'acompanyament entenem, ja la tenim prevista i entenem que s'ha de fer perquè és la manera de... I ho entenem no només com a salut, ho entenem com a generalitat perquè l'IDECAT mòbil et serveix no només per entrar a la meva salut, et serveix per qualsevol tràmit que hagis de fer amb l'administració.
3: Doncs veurem com es produeix finalment tot aquest canvi en el sistema d'accés a la meva salut. Elisenda Serra, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
2: A vosaltres. Molt bé.
4: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
3: De seguida arriba el butlletí de la una, però abans passem per Tarragona per saber quin és avui el menú que ens ha cuinat el Pablo Alcaraz. Pablo, bon dia.
5: Hola, Míriam, què tal? Bon dia. Doncs mira, avui arrenquem nova temporada també per una de les seccions veteranes de la ciutat a Onda Cero Tarragona, que és el Bons Vins. Mm. Parlarem de tradició, parlarem de cultura, i no només gastronòmica, amb Mas Amfres, que és un celler, a més té una història curiosa, que ens la explicarà també el seu protagonista, repartit entre Reus i Riudoms, una mica com Gaudí, que

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Servidor de vostès, què tal com esteu? Benvinguts a la ciutat. Benvinguts a aquest dijous 3 de setembre, dia en què us expliquem que els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià tenien expedient obert de la família del nadó desaparegut i que es busca en un immoble de Santa Bàrbara. Així ho ha apuntat l'alcalde del municipi, Josep Lluís Gimeno, qui també ha confirmat que es tractava d'una família que vivia amb 4 fills al municipi, un dels quals d'un any i mig d'edat es troba desaparegut. Segons Gimeno, la família vivia al poble des del 2019 i estava integrada a la comunitat. Recordem que la Policia Nacional detenia ahir dimecres a València els pares d'aquest nadó desaparegut, que els Mossos estan buscant des d'aquest passat cap de setmana en una casa de Santa Bàrbara. Des de fa diversos dies, els Mossos inspeccionen aquest immoble per veure si troben possibles restes. L'avi del menor havia presentat una denúncia per la desaparició del petit. L'habitatge situat a l'entorn del carrer Major del municipi està precintat, com dèiem, des del cap de setmana, després que es localitzessin una trentena de gossos al seu interior, alguns morts, la resta malnodrits, per ara no s'ha trobat cap resta humana. També us expliquem que l'home buscat per l'assassinat de 7 persones a Colòmbia, conegut com el Pirri, va ser arrestat a Salou. L'endemà que el president colombià, Abelardo de la Espriella, informés a través de les xarxes de la seva detenció, la Policia Nacional ha concretat que l'home va ser arrestat a la capital de la Costa Daurada. La policia ha detallat que sobre el fugitiu, un dels principals integrants de l'organització criminal colombiana El Mesa, pesava una recompensa de 250 milions de pesos colombians, això al canvi són uns 70.000 euros. La Policia Nacional també ha revelat que l'home utilitzava presumptament una identitat veneçolana falsa. Així està l'actualitat del dia. Anem a veure quina és la previsió meteorològica per aquesta tarda i demà. Des del Servei de Meteorologia d'AEMET, Jordi Oriós.
2: Bona tarda. Avui a Tarragona les temperatures en ascens lleuger, especialment cap a l'interior, sense canvis a la resta. Avui s'esperen màximes de 36 graus a Gandesa, 35 a Tortosa, 33 a Reus, 31 a Tarragona i al Vendrell. Pel que fa al cel, avui poc ennuvolat, amb predomini del temps estable, el vent de component sud amb intervals moderats a la tarda. Demà les temperatures màximes en ascens, s'intensifica la calor i, atenció, perill important a l'interior per valors que podran assolir superar els 36 graus. Demà s'esperen màximes de 38 graus a Gandesa i Tortosa, 33 a Reus, 32 al Vendrell, 31 a Tarragona. Durant el cap de setmana, les temperatures podrien baixar lleugerament cap a l'interior i pujar lleugerament al litoral. Demà les mínimes a la nit no baixaran dels 22 graus a Tarragona, Reus i Tortosa, 21 de mínima al Vendrell i a Gandesa. Demà continua el temps estable, amb cel poc ennuvolat, només intervals de núvols baixos al sud a primera i última hora. És una informació d'AEMET.

0: Més i mig, més o menys, fa que no veig jo Anna Casabona. Fins avui, avui és el dia dels retrobaments. Anna Casabona, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Doncs mira, molt bé, aquí amb la tornada al col·le, no?
0: Tornada al col·le total, també per nosaltres. Tornada al col·le, com que són gent d'ordre, gent que ens agrada fer cas, doncs, per exemple, a la sintonia, que, recordem, la vam canviar la temporada passada. De primera es vas dir, sí, no està malament, al tercer o quart programa ja vas dir, no, m'encanta, és molt millor que la que teníem abans. I ens agrada, com que la cançó diu White Wine, doncs com hem de començar? Doncs amb un vi blanc. I també ens agrada, ja de per si, començar amb un tast, que sabeu que normalment el nostre Bons Vins, aquí a la ciutat d'Onda Cero Tarragona, un cop al mes intentem fer un tast en directe. A banda que les altres setmanes, que els altres dijous parlem d'actualitat, fem recomanacions, Anna ve aquí i ens dona classes també del màster, màster que estem impartint, que ja porta uns quants anys, al darrere. Sí, sí. I avui, Anna, doncs això, tenim un tast i veig que hi ha un vi blanc que té una pinta espectacular aquí a les copes. Em presentes tu, el convidat?
1: Sí, tant. Bueno, de fet, tenim un petit viticultor, elaborador, bueno, un 100% de tot, venedor, tot, comunicador. És el Joaquim Auqué. Ell és de... Ara ens ho explicarà, però és de Reus-Riudoms.
0: Atenció, ja obrim... Només arrencar, ja comencem a obrir debats.
1: Ja obrim un petit meló. Sí. I fa uns vins dintre de la denominació d'origen Tarragona. De fet, ja ho hem parlat moltes vegades, que Tarragona és una denominació molt diversa i trobem molts personatges diferents, molts tipus de model d'empresa de celler diferent. Tenim cooperatives històriques, tenim petits cellers... Bueno, i avui no tenim un d'aquests... Petits no, podríem dir petitíssims, ara ens ho explicarà el Joaquim, però que tot i així ha sigut aparèixer, diguéssim, a la palestra i ha obtingut un munt de reconeixements. Mm. De fet, hi ha un crític internacional, que és el Tim Atkins, que el va escollir entre un dels cellers a observar dintre de Catalunya.
0: Que bé.
1: Per tant, bueno, que ens ho expliqui ell, no?
0: Que ens ho expliqui ell, que ens expliqui el pare de la criatura, com va néixer i com està creixent Mas dels Frares, que és el nom del celler. Joaquim, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què tal? Benvingut.
2: Moltes gràcies per convidar-me a aquest espai. Sempre és un plaer, doncs, estar en presència de l'Anna. Jo sóc petit i ella és una persona reconegudíssima del món del vi, per tant, per mi és un enorme orgull. Mas Àmfres.
0: Mas Àmfres.
2: El naming és terrible. Àmfres costa molt de pronunciar.
1: Sí, aquí no... Mira, també vull dir als nostres oients, perquè clar, com que ens escolten no ho poden veure, les etiquetes, les imatges de les seves ampolles són precioses. Segur que igual les han vist en algun restaurant, en alguna botiga especialitzada, i deuen haver dit, oh, que xula aquesta etiqueta, doncs.
0: Sí. És de les que et crida l'atenció. És a dir, tu entres a una botiga que tindràs allí mil etiquetes i és probable que en algun moment els ulls acabin caient en una de les etiquetes. Després comentarem, per exemple, la que ens ha portat avui el Joaquim. Escolta, explica'ns una mica la història, explica'ns el projecte.
1: Exacte.
2: Bé, el nostre projecte de vida, perquè al final és un projecte de vida, és les ganes de poder viure del camp. És a dir, a la nostra zona per viure del camp és complicat, i gairebé només és possible si ets capaç tu de fer un producte final. En el cas del vi, tenim la sort, doncs, que és una zona que és propícia per fer-hi vi. Estem al golf de Sant Jordi, molt a prop del Mediterrani, amb què ho tenim gairebé tot a favor per poder fer vins que surten doncs, molt interessants. I això, doncs, bé, ha estat anar seguint intuïcions, anar seguint consells de gent gran i anar buscant una miqueta poder viure de la terra. Total, tenim molt poca terra. La dona comentava la petita dimensió de la nostra empresa.
1: Quantes hectàrees tens? Explica.
2: Bé, ara plantades en vinya en tinc 2,3. Enguany he plantat un 0,3, que serà una cosa molt xula. Tenim bastanta més terra, però bé, això nosaltres vam començar amb bastant de tiento, perquè

això de començar a fer vinya en un lloc on no n'hi ha gens, que gairebé som els únics que ho fem, doncs era arriscat. Llavors vam començar poquet a poquet, i van sortint sorpreses. O sigui, des del principi

0: 14, després van venir el 15 i el 16, així, bueno, fent proves, no sabíem massa el que fèiem, vam començar, doncs els vells me deien coses i jo feia les altres, perquè jo venia d'estudiar de la Rioja i tenia la meva idea, i d'estar sí. fora a l'estranger i tal, i al final no. Al final, les varietats locals són el que funciona.
1: Sí, vas acabar fent cas als grans.
0: Sí, sí, fent cas als grans i fins a l'extrem de rescatar varietats antigues perdudes.
1: Exacte, que de fet així és com ens van conèixer.
0: Sí, sí.
1: Perquè, explica'ls-hi el tema de les varietats recuperades i...
0: Sí, jo em vaig trobar doncs, que plantava doncs, el que havia vist, no? El Tempranillo, el Chardonnay, sí. el Cabernet, tot això que fan vins molt bons a tot arreu. I vaig adonar-me que no. Ja, no hi havia manera, o perquè no maduraven quan tocava, o que no arribaven a fer grau, o que es quedaven verds, doncs problemes. Llavors em va venir a la memòria, ostres, em deien que aquí hi havia picapoll blanc, aquí hi havia esquitxagós, aquí hi havia macabeu. I jo dic, vale, anem a provar-ho. I al final el resultat sé que és molt interessant, perquè són varietats que sí que maduren, que és al final el que volem. Mm. És a dir, nosaltres volem varietats que arribin a donar un producte que doni satisfacció. I perquè una planta arribi a produir alguna cosa decent, ha de poder-ho fer, ha de fer una fotosíntesi correcta, ha d'arribar a fer un desenvolupament i no hi ha altra, per mi, solució més fàcil, que al final és l'important, que les coses siguin fàcils, que buscar varietats locals.
1: Exacte, que són les que estan adaptades amb aquell sol, amb aquell territori, amb aquell clima, no?
0: Sí, sí, sí, és definitiu.
1: I explica'ns, parla'ns de l'esquitxagós, que té una història molt xula, també.
0: L'esquitxagós, sí. L'esquitxagós és la varietat... diguem-ne, no m'agrada dir autòctona perquè és bo que no es pot dir que ara les varietats són autòctones.
1: Ara varietat local. Són locals, exacte.
0: Varietat local del Baix Camp. O Baix Camp, o fins i tot a part del Tarragonès, en què durant segles va ser una varietat que es va fer servir per destilar. O sigui, tot això que sentíem del Ross París-Londres, sí. de la ruta de l'Aiguardent a través del port de Salou, durant segles, que està bé, que una moda duri segles, perquè al nord d'Europa van veure aquest Aiguardent durant molt de temps, estava fonamentalment fet amb varietats d'aquest estil. I llavors vaig tenir la intuïció, dir, ostres, per què no provem això? Jo havia sentit a casa, fins i tot un parent que es va morir amb 105 anys, aquí sempre hi havia hagut esquitxagós i picapoll i tal, i això què és? I per què, no? I, bueno, per casualitat, un noi de Valls, que es diu Marc Dasca, me'l vaig trobar en una fira i em va dir, escolta, se m'està morint l'última vinya d'esquitxagós que tinc, a veure si la pots rempaltar amb aquest cabernet tan horrible que tens. I ho vaig fer. I va sortir una cosa que era excepcional. Per què excepcional? No perquè tots els que fem vins, el nostre vi és el millor del món i ens ho creiem.
2: Sí, home, clar, va ser així.
0: Però és excepcional perquè és totalment diferent als raïms catalans que coneixem. O sigui, els nostres raïms catalans són més o menys neutres aromàticament, excepte el moscatell, neutres, sí. Entre totes les cometes del món. Sí. Allò que dius, tastes un moscatell i saps que és moscatell. Tastes una garnatxa blanca i com no estiguis molt afinat pots dir que és una altra cosa. Mm. El raïm, estic parlant?
1: Sí, sí.
0: Doncs l'esquitxagós no. L'esquitxagós ja parteix d'una cosa d'allò. I era una varietat oblidada. Totalment. Als anys 70 es va arrencar tot l'esquitxagós de Reus, Riudoms, Vilaseca, Cambrils, Salou, La Pineda, tota aquesta zona, fins i tot Maspujols, bé, tota aquesta zona.
1: I per què creus que es va arrencar? No donava bon resultat?
0: Exacte, amb molta raó. És una varietat superdifícil, és hiperproductiva.
1: Hiperproductiva.
0: Una bestiesa.
1: Clar, que per fer destilats anava perfecte.
0: Per fer destilats i per fer vi sense cap mena de cuidado, doncs clar. És ideal. I a més, fa aromes, en anglès diríem funny. O sigui, funny vol dir divertit, sí. Des del punt de vista estranyet.
2: Clar, llavors, clar, això no sé jo.
1: Si tu allò, educadament, diem que són divertits.
0: Sí, d'aquella manera. Llavors, la gràcia és que, vinificats correctament, que és una cosa que no es feia als de les cooperatives dels anys 70, que vinificaven amb raspa, amb dipòsits de ciment sense cap control, donaven vins absolutament horribles que el cava va rebutjar. Llavors, quan el cava va rebutjar, la veritat, aquesta, l'autòctona d'aquí, es va arrencar al 100%.
1: Clar. Els pagesos van preferir apostar per macabeu, xarel·lo, parellades, no? Clar, que és sí, el que clar. Necessitava el cava.
0: Aquesta varietat que produeix tiols, que són unes molècules molt divertides, si tu no fas unes fermentacions modernes com fem ara, doncs és una cosa que quedarà fora de mercat.
1: Clar, és que això és algo que ha passat amb moltes varietats autòctones de Catalunya, que de fet ara tothom parla i s'omple la boca amb garnatxa negra, la carinyena, però fa 50 anys eren varietats denostades. Sí, però per què? Perquè no les sabíem treballar.
0: Exacte. La Garnatxa tenia interès perquè

0: feia grau i la carinyana per feia color, i llavors al moment de la filoxera els francesos van dir necessitem vi, i van dir, doncs mira, fem una cosa, agafem un grau i color i els enxufem, i des llavors ho fem així.
1: Exacte, i en canvi ara tenim grandíssims vins elaborats amb aquestes varietats locals, o sigui que aquí confiem en tu en que facis un gran esquitxagós. Bueno, de fet jo l'he tastat i em va agradar moltíssim.
0: És molt especial, és molt especial.
2: Que deu haver, més enllà del teu celler, poquíssims, no? Que, perquè és una varietat que jo crec que no hem parlat mai.
1: Que elabori, sí, un gent, 100% esquitxagós?
0: Sí, no em facis dir a on, però a Catalunya hi ha 3 hectàrees reconegudes com esquitxagós. Sé que n'hi ha més, perquè companys de la DO tenen esquitxagós i l'entren com a macabeu, no diré qui són.
2: Ah.
0: A més, l'odien a muerte, o sigui, és una cosa que és, no la suporten, és una varietat que és difícil de treballar, és difícil de cultivar, tot ho té malament. És sensible a totes les plagues, és horrible a nivell de maneig. I a nivell de vinificació també. Llavors,
1: ho té tot.
0: Ho té tot.
2: Sí. És
0: un hi ha 3 hectàrees, jo en tinc una miqueta. Sí. Però sí, i a València es diu Marseguera, per cert.
2: Marseguera.
1: Vale, o sigui, la Marseguera valenciana és l'esquitxagós.
0: Hi ha cert debat amb això, amb la Universitat de Rovira i Virgili, amb ponents i amb conferències ho hem parlat, però jo faig cas a l'Incavi, si l'analítica genètica diu tal.
2: Jo dic que és esquitxagós. Sí, doncs ja està. Nosaltres també, nosaltres estem al teu tren. Esquitxagós, no hi ha cap tipus de debat. Escolta'm, ja que hem obert un meló històric, li explico als oients que tot just quan has arribat, una de les primeres coses que t'he dit és, ostres, quina etiqueta més xula, i quan l'he agafat, ara també explicarem, perquè l'etiqueta té una... Bueno, es pot relacionar amb l'actualitat cultural d'aquest estiu, i amb l'actualitat cinematogràfica. He vist que posava en una banda l'etiqueta Reus i a l'altra banda Riudoms. He dit, això de Reus-Riudoms, per què? I m'has fet un resum, perquè entenc que això podries estar 2 hores parlant, però m'ho has resumit en un minutet per
1: Fantàstic.
2: Explicar què és el que hi ha al darrere d'aquesta etiqueta, on Reus surt a una banda de l'etiqueta i Riudoms surt a l'altra.
0: Sí, lo normal és que un vi es relacioni amb el lloc on està fet. És a dir, si jo tingués el celler a Vilaseca, seria, per mi seria absurd posar l'ampolla Vilaseca quan tinc les vinyes a Reus i a Riudoms. Llavors, com que el vi és de, per mi és el lloc on és la vinya, no el celler, realment la vinya està partida entre Reus i Riudoms, perquè estem en un lloc que es diu la partida Blancafort de Reus i Riudoms, que és un terme que estava disputat des de fa més de 200 anys entre Reus i Riudoms, per un motiu concret que és la qualitat del vi i els impostos que es pagaven el vi de qualitat de l'època.
2: Uh-huh.
0: Llavors, Reus era com una ciutat mig franca, és a dir, pagaven a Sant Pere, els pagesos que tenien el terme de Reus pagaven a Sant Pere, i els de Riudoms pagaven a l'arquebisbat de Tarragona. Un impost que es deia el Delme. Llavors, el Mas Anfres era un d'aquests masos disputats i hi havia, doncs, moviment de fites de nit. I em van dir la guerra de les fites. I durant molt temps hi va haver una cosa que es deia això, la guerra de les fites.
2: O sigui, es feia trasllat.
0: De nit movien les fites per moure el terme amunt i avall. És bastant absurd, no? Però en aquella època la cartografia no era com ara. O sigui, ara agafes el catastre al mòbil i dius no, aquest mojón està a 10 metres d'on estava. No? En aquella època, i a més, van acabar posant uns pedres enormes perquè no hi hagués tanta facilitat anar a moure les fites.
2: De poder moure.
0: I això, aquestes coses, clar, per fer vi avui en dia no n'hi ha prou en fer vi. Has de fer alguna cosa que sigui digna d'admiració i digna de curiositat com a mínim, no? I vaig anar seguint intuïcions, i es veu que, mira, doncs sí, ja fa molt de temps que això és un terreny apte per fer vi.
2: Ja veieu que la cosa no va arrencar amb Gaudí i on va néixer, sinó que ve de més enllà.
1: Exacte,
2: la
1: que polèmica, aquesta és l'altra gran guerra que hi ha entre Reus i
2: Riudoms. Riudoms històrica era per un tema de a veure on paguem els impostos.
1: Anem a
2: tastar i anem a explicar també que el vi que ens has portat, Joaquim, es diu Odisseu.
0: Ostres, sí. Odisseu.
2: I com que suposo que has pensat, aquests de la ràdio diran, t'has volgut pujar al carro de la peli de Nolan, m'has portat l'anyada del 23.
0: Sí, perquè ja, perquè
2: vas a... Clar, tu primer.
0: Que es vegi, que és un 23 gros, eh?
1: Sí, sí, no fa falta rebuscar
0: no.
1: Quina anyada és? No, té un 23 ben gros i ben maco, amb aquesta tipografia modernista.
0: Això sí que ho fem.
1: Sí.
2: La tipografia és molt xula, la imatge és molt xula, i a més, com dèiem, doncs, culturalment, una cosa molt activa aquest estiu per la peli de Nolan, i a banda amb unes arrels que són unes arrels molt nostres.
1: I al final, mediterrani.
0: Tal qual. Sí,
1: jo crec
0: sí.
1: que això és un homenatge a aquest mediterrani del nostre territori, no?
0: I això, clima. Nosaltres veiem el mar des de la finca, la marinada és una cosa que refresca molt i ens diferència de grans vins que hi ha a prop nostre, quan passes el Coll de la Teixeta, miqueta marinada arriba a molt pocs llocs, sí. Potser una miqueta porrera, potser una mica poblada, però la marinada refresca molt, i això és una cosa que dic jo sempre. Odisseu. Odisseu era un personatge inventat per un senyor que es deia Homer, almenys està escrit, que era un cabdill guerrer que va guanyar la guerra a Troia i al tornar a casa se li va allargar moltíssim el viatge. I ell només se'n podia sortir per les seves pròpies habilitats, no era cap déu, no tenia cap poder, no tenia res extra, però ell se'n sortia. I quan ningú l'esperava, a casa ja diuen, ui, aquest no ve, 10 anys, la Penélope allí cosint el tapís, i arriba i recupera el seu lloc. És una mica el que ha passat al vi de la nostra zona, al vi de Reus i de Riudoms, i va ser durant molt de temps, i va ser important a nivell europeu. Va desaparèixer absolutament al 100%, bueno, 100% no, queda Müller, cuidado.
1: Nosaltres... Müller era de Tarragona fins fa 4
0: sí,
1: dies.
0: Sí, però encara hi eren, o sigui, van començar abans que jo, vull dir, no sóc el pioner, sí, sí. Pioner del tot, ho he dit tot. Va tornar. I això és una mica aquesta metàfora que em va venir a mi, no? I així ho hem fet. Odisseu és aquest personatge capaç de sortir-se'n per les seves pròpies habilitats.
1: Quin gran missatge que hi ha darrere, sí, d'aquesta ampolla.
2: Absolutament. Sí. Bé, i avui és meitat secció vi, meitat secció història.
1: Sí.
2: Estem fent una mica de tot. Sí.
0: És que parlar de vi, avui en dia parlar de vi sense algú que ho envolti...
2: Sí.
0: No sé, ja no es fa, abans el vi era un ingredient, un aliment, i això ja no...
1: Sí. I de fet nosaltres des d'aquí ens esforcem molt en explicar que el vi no és només això, no és només una beguda, no és només un aliment, sinó que hi ha molta història al darrere, molta cultura, moltes històries de gent com tu. I bueno, nosaltres portem el petit gra de sorra,
2: no?
1: Un
2: petit, sí,
1: a intentar doncs explicar-ho als nostres oients.
2: Anna, explica als nostres oients què tal aquest Odisseu del 2023 de Masanfres.
1: Doncs mira, ens ha explicat abans que era la primera anyada que va fer, i li he preguntat, i segueixes a les següents anyades? Diu, sí, l'estic elaborant igual. I la veritat és que li he preguntat perquè és que m'ha encantat, per tant, dic que no el canvi gaire. És un vi amb un cupatge peculiar, podríem dir, perquè és Garnacha i Xarel·lo. No és un cupatge molt, molt, molt típic, en el sentit de que normalment se barregen més, doncs, macabeu, xarel·los parellades, o amb xardoners, o amb moscatells... Aquí la veritat és que tenim un cupatge que són dues varietats complementàries, perquè la Garnacha que ens dona aquest volum, aquesta cremositat, més grau, i el xarel·lo podríem dir que faria d'esquelet, no? La Garnacha dona la carn, el xarel·lo dona l'esquelet, que dona doncs, aquesta frescor que té, i suposo que també aquesta capacitat d'envelliment, perquè estem tastant un 23, i si no veiéssim el color, que ja comença a ser una mica daurat i ja ens està donant pistes de que aquí hi ha temps, no ho semblaria.
0: No. En el tema del color, hi ha una cosa a afegir que no t'havia comentat, és que el xarel·lo està brisat. És a dir, aquest color el té des del primer dia. O sigui, això és un color que sí que els vins quan van guanyant temps doncs,
1: vale.
0: Doncs van guanyant tons més daurats i tal, però aquest el té des del primer dia, i nosaltres ens agrada molt el xarel·lo, i el xarel·lo té gust, això que dèiem de l'esquitxagós, no? és que l'esquitxagós té gust, tu tastes l'esquitxagós i és que és inconfusible, és un esquitxagós, doncs el xarel·lo si el fas amb la pell és molt reconeixible, canta, això ha de ser xarel·lo. I m'agrada les coses que siguin reconeixibles i que, ostres, que completin els vins.
1: Bueno, expliquem-lo que vol dir brisat. Brisat és com s'elaboraven antigament els vins blancs, que era que fermentava tot junt, a pells, a most, que ara el que es fa és es premsa el raïm, s'utilitza el most i les pells es desestimen. Llavors, brisat, que ara els moderns ens agrada... Bueno, a mi no m'agrada dir-ho. Jo parlo de vi brisat, però els modernillos diuen vins orange wines.
2: Orange wines, sí.
1: Orange wines, que al final l'únic que vol dir són vins taronges, precisament perquè quan tu fermentes amb les pells, encara que la pell sigui blanca, dona aquest punt ataronjat, que ara entenc perquè té aquest color, i en canvi, aromàticament i en gust, és super jove i fresc.
0: Exacte. És un vi que nosaltres, a veure, és una altra etiqueta d'aquestes fees, que és vi gastronòmic, és un vi que quan el poses a la copa doncs te convida a menjar alguna cosa.
1: Sí, sí, perquè té prou volum, té cos, aquesta garnatxa aquí està, i la potència que li dona el xarel·lo, clar, i a més amb textura pel tema del
0: disseny. I és només un 10%, és una esquitxada de xarel·lo, però és un xarel·lo que està a la mateixa vinya on hi ha la garnatxa. Això és una parcel·la única en què hi ha això, i l'Odisseu només serà per sempre aquesta parcel·la. He reempaltat més garnatxa blanca, però ja serà per altres coses. O sigui, l'Odisseu és aquella parcel·la i només serà aquella parcel·la.
2: Quina producció tens?
1: En total?
0: D'Odisseu, sí, et diré tot total, però segueixo l'Odisseu. Un any bo surten 1.200 ampolles, i en total se lleva unes 10.000 ampolles anuals. Un any normal, no va ser el 23. Sí. Yeah. L'any 23, 23 i 24 vam patir moltíssim, perquè no ens va ploure gens. I d'Odisseu, per fer la idea, van sortir 3.000 ampolles, i en total vam... 3.000, què dic ara? I 400 ampolles. En total, Sallent van fer 3.000. Llavors, els nostres començaments al mercat...
1: Sí, els inicis van ser durs.
0: Van ser durs, però és el que deia l'Anna. Ostres, un senyor anglès que no coneixia de res va dir... Ep, parem aquí, què és això?
2: No. Quin moment, no?
0: Sí, sí, sí, per mi va ser un descobriment. Jo no ho coneixia tampoc amb ella. Llavors, bé...
2: Li diem als oients que no és un qualsevol, que no és un influencer que ara s'ha pujat al carro perquè els vins estan de moda i diu, ah, doncs mira, me'n faré un compte i aniré dient cellers.
0: És com l'Anna, a veure.
1: No, ojalà, tant de bo, no, que va.
0: És una persona que hi entén molt, sí, quan té un vil davant, diu, ah, mira, doncs
1: parem-nos. A veure, n'entén molt, i a més és un prescriptor a nivell mundial.
2: Sí.
1: O sigui, la gent se l'escolta. Has tingut demandes d'altres països des de que el Tim Atkin t'ha posat en la diana, en el punt de mira?
0: Doncs he de dir que no. No ha estat... En aquestes coses has d'estar dintre de... la part alta del pòdium. Jo estic mencionat i reconegut i tal, però que et vinguin de fora ja és una altra cosa. Que et vinguin a buscar de fora ja m'hagués agradat.
2: Bueno, ja vindran.
0: Amb calma.
2: Perquè una cosa estima fins... Una altra cosa és que ara ja has passat per aquí, pels micròfons d'Onda Cero, i ja veuràs.
1: Ara sí?
2: Això és una volada, ara. Per dir, ara comencen els premis, no la bogeria. Joaquim, gràcies per estar avui amb nosaltres aquí a la ciutat, a Onda Cero Tarragona, el nostre primer Bons Vins d'aquesta nova també temporada radiofònica, amb el nostre espai de vins. Que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies i endavant amb aquest programa tan xulo.
2: Anna, ho deixem aquí, et sembla?
1: Vinga, dijous que ve parlarem de la Verema.
2: Parlarem Verema, no? Perquè hi haurà oients que diran, però bueno, no penseu parlar d'actualitat, que és, òbviament, Verema, i la dijous vinent ja en
1: dijous parlem. Que ve en parlarem.
2: A veure què tal. Fins dijous, Anna.
1: Fins dijous.
3: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
4: Antonio, desde que vivo en la España, echo tanto de menos la comida italiana.
5: Pero Fabrizio, ¿no te enteras? ¿No sabes todavía dónde está Spaghetti House?
6: Spaghetti House, menú diario, menú festivo, amplia gama de platos sin gluten. Aceptamos TIC Restauranti, TIC Gourmet y Sodexo. Calle José María Folky Torres 4, Vila Seca. Reserva ya en el 877-059-689.
7: Síguenos en nuestro Instagram, Spaghetti House Vila Seca, y disfruta de nuestras ofertas, sorteos i promociones.
8: Què passa abans d'obrir l'aixeta? Al Consorci d'Aigües de Tarragona t'ho expliquem tan clar com l'aigua. Vine i descobreix el fascinant viatge de l'aigua, experimentant, aprenent i divertint-te amb les visites escolars gratuïtes. Reserva ara la vostra visita a través del nostre web. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que uneix.
9: Escuche, escuche. En Los Tresillos, Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos, Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos, Las Gavarras, Tarragona.
8: Què passa abans d'obrir l'aixeta? Al Consorci d'Aigües de Tarragona t'ho expliquem tan clar com l'aigua. Vine i descobreix el fascinant viatge de l'aigua, experimentant, aprenent i divertint-te amb les visites escolars gratuïtes. Reserva ara la vostra visita a través del nostre web. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que uneix.
3: La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: posar el focus en la formació i que cada vegada més, especialment els darrers anys, especialment amb la irrupció, entre d'altres, de la intel·ligència artificial, doncs es posa el focus en les competències digitals, la importància de tenir aquestes competències digitals per poder accedir al mercat laboral. Anem a parlar justament d'aquesta qüestió amb un centre que es diu Multimèdia Tarragona i hem convidat a la seva directora, que és la Montserrat Pérez. Montse, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs encantada d'estar aquí. Gràcies per la invitació.
0: Vosaltres no és que us heu pujat al carro de les competències digitals aquest darrer any, amb el boom de noves tecnologies, IA i de més, sinó que, bueno, sou veteranos. Porteu, no sé si un quart de segle ja, 25 anys.
1: Crec que són 28 exactament.
0: Imagina't.
1: No et sabria concretar ara mateix, hauria de fer números, però sí, sí, portem això, 28-29 anys de trajectòria. I això, doncs estem especialitzats en tot el que és el tema de desenvolupament de competències digitals, amb la formació de competències digitals.
0: Com va néixer Multimèdia Tarragona? Quina és la història que hi ha al darrere?
1: Doncs mira, em ve molt de gust explicar-te això. Doncs un senyor, que no era jo ni l'altra part de l'empresa,
0: sí,
1: fa molts anys, es va adonar doncs que el tema de la informàtica, de les eines digitals, irrompia, no?, en altres països, i va crear Multimèdia Tarragona, aquí a Tarragona, al centre de la ciutat, i va ser el primer centre de formació que es donaven classes d'informàtica. Així va néixer Multimèdia.
0: El primer centre de formació que donava classes d'informàtica.
1: A tot Tarragona, sí.
0: I a més, en un moment, això, que potser aquí no estàvem tan habituats, i que va veure, doncs, si això està en altres països, segur que d'aquí no res també acaba arribant.
1: Exacte, podríem dir que va ser un visionari realment, perquè bueno, ell va iniciar i de fet tota la gent que ha passat per les nostres instal·lacions, hi ha molts que són això de la generació de... ja tenen 50 i escac anys, no? Perquè no. Bueno, és un referent.
0: Quins són els serveis que oferiu avui?
1: Doncs, mira, nosaltres actualment el que oferim és això, no? Oferim formació a particulars, a empreses, a entitats, oferir formació subvencionada, formació bonificada, formació privada, és a dir, tu vols fer un curs d'intel·ligència artificial, per exemple,
0: sí,
1: i bueno, doncs et podem fer un pressupost o no, vull dir, depèn. Mirem primer quina situació, quines són les teves necessitats i ens adaptem. És un dels nostres leitmotiv, no? Adaptar-nos sempre a les necessitats del client i a les necessitats reals que hi ha en el mercat de treball.
0: El client que pot ser particular, és a dir, una persona que ara ens està escoltant i que diu, doncs jo vull, perquè estic interessat en, a nivell laboral, alguna cosa que es relacioni, doncs això, amb intel·ligència artificial, per exemple, i em vull formar en alguna cosa en concret. Va a parlar amb vosaltres, mireu una mica el perfil, segurament quin és el curs que més convé. També treballeu amb l'administració pública i també amb empreses privades que ofereixen constantment als seus treballadors formació.
1: Exacte. Toquem totes aquestes vessants, des de persones privades que tenen una necessitat i, com bé has dit, estudiem el cas i li oferim allò que considerem que més se li pot adaptar. Empreses privades, exactament el mateix, amb moltes d'elles, a més, aquesta formació pot ser bonificada, perquè bueno, les empreses
0: sí,
1: tenen una
0: sí,
1: borsa de diners, amb la qual cosa és genial. De fet, col·laborem amb moltes empreses del territori, Xarxa Tecla, ICIC, Diputació, Ajuntament de Tarragona, el Port de Tarragona, vull dir, no sé, ara mateix són les primeres que em venen al cap, però hi ha moltíssimes més. I també formem als treballadors de l'administració pública de tota la demarcació de Tarragona. Treballem amb l'Escola d'Administració Pública.
0: Heu notat un boom, de la mateixa manera que nosaltres, ja a nivell professional, hem notat un boom, igual que absolutament tothom els darrers anys, amb el tema, per exemple, i amb el concepte de la intel·ligència artificial? Vosaltres també l'heu notat? Un interès que va, doncs això, un creixement exponencial.
1: Doncs sí. De fet, ja fa, diria que uns 3 anys que vam començar a impartir formacions en IA. Primer eren formacions com molt introductòries, molt de nivells senzills, no? Perquè
0: sí,
1: la gent volia, doncs això, no? Sentíem parlar d'aquest concepte d'IA i no sabíem exactament què era, i la gent volia introduir-se, no? Saber una miqueta, i ara ja estem fent formacions molt més especialitzades, vull dir, molt a mida del client.
0: És a dir, que amb vosaltres pot anar un que no té ni idea, de dir que no em sona algú ChatGPT i alguna cosa així, però poca cosa més, fins a algú que digui, no, jo vull utilitzar la intel·ligència artificial per programar, per exemple.
1: Exacte.
0: Que ja és un altre nivell.
1: Exacte. Doncs mira, ho has dit tu, ara mateix, per exemple, tenim aquestes dues vessants. Ara mateix tenim una formació molt bàsica d'una iniciació i

0: Per una altra banda, tenim uns cursos de programació informàtica que estan fets a mida. És a dir, t'ensenyen a programar des de la intel·ligència artificial, perquè és el que ve, és el que ens toca i ens hem d'adaptar. I, bueno, i no hem de tenir por, al contrari, ens hem d'aliar amb ella, perquè ben utilitzada pensem que és una molt bona eina i ens dona molts recursos.
1: Que saps que és un dels debats que s'ha obert i que normalment quan es parlen d'aquest tipus de tecnologia, doncs automàticament s'obre una mica el meló també de, però és enemiga o amiga? Fins a quin punt això ens treu feina o fins a quin punt ens ajudarà justament a la nostra feina?
0: Home, nosaltres com a professionals que ens dediquem a formar, i evidentment per poder formar primer ens hem d'haver format nosaltres, sí. No? Que a més habitualment ho fem amb partners doncs, de Microsoft, d'empreses bastant importants, pensem tot just al contrari. Ben utilitzada és un ajut, ens facilita la vida, ens facilita la feina. És la nostra percepció quotidiana, A més, vull dir, nosaltres ho tenim implementat en el nostre lloc de treball de forma quotidiana i ens ajuda molt.
1: Ja. Estic mirant, justament estava tafanejant i em surt domina ChatGPT, domina Claude, em surt també una formació en neurolingüística.
0: Sí, és que clar, jo t'he començat explicant que estàvem molt especialitzats en competències digitals, però és cert que toquem, clar, com comprendràs, després de 28-29 anys, toquem un ventall molt ampli i molt divers. Programació neurolingüística, neuroliderratge, inserció laboral, orientació laboral, gestió administrativa, gestió comercial, vull dir...
1: Reforç escolar...
0: Sí,
1: també, prepareu.
0: Som centre examinador i centre acreditat per Àctic, som centre formador, som centre acreditat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, treballem i col·laborem amb PIMEC, oferim formació contínua a través del Consorci de Formació Contínua de Catalunya, doncs això, un ventall bastant ampli.
1: No sé, acabarem abans, si et pregunto què no toqueu?
0: De moment, tot és mirar-ho, tot és mirar-ho.
1: Teniu dos centres físics.
0: Sí.
1: A Torredembarra i un també aquí a la ciutat de Tarragona.
0: Exacte, el nostre centre més gran, per dir-ho d'alguna manera, el que tenim més aules, que tenim ara mateix tres aules de més de 60 metres quadrats, està a Torredembarra, molt a prop de l'estació de tren, vull dir, realment és molt fàcil arribar-hi, i després tenim un petit centre amb una aula aquí a Tarragona també, al carrer Joana Joan.
1: La modalitat dels cursos sempre és presencial?
0: No té per què, tenim també... Sí, en principi, t'haig de dir que nosaltres amb això potser som una mica més conservadors, no? I depèn quin tipus de formació ens agrada més fer-la presencial, sobretot arrel de la Covid.
1: Sí.
0: Però, perquè evidentment quan tu tens un professor al davant sempre t'aporta una sèrie de valors, no? Fa una aportació extra. Però també és cert que moltes vegades combinem els dos sistemes, el que li diem a l'híbrid, i quan està destinat per a empreses, normalment ja són les pròpies empreses les que ens marquen una mica en quina modalitat volen fer la formació.
1: Dic la web que és multimediatarragona.com perquè la gent pugui entrar i tafanejar, tal com estic fent jo, que miren els diferents cursos, el que oferiu tipus d'empreses i administració que treballeu. Com dic, no t'ho acabes, és a dir, que pots estar hores per aquí tafanejant i veient tot el que oferiu i també la forma de contactar. Correu electrònic és info@multimediatarragona.com, info@multimediatarragona.com i un telèfon que és el 977 22 22 31, a banda de la web que és multimediatarragona.com i aquí podeu veure doncs això, tot el que ofereix el centre pioner, podríem dir, en competències digitals i en una cosa que potser fa 30 anys no es parlava tant i no estava tant en el nostre dia a dia com era la tecnologia, la informàtica, i que ara, doncs, qui més, qui menys, d'una manera directa o d'una manera indirecta, es veu totalment relacionat amb aquest món de les competències digitals. Montse Pérez, directora de Multimèdia Tarragona, gràcies per estar amb nosaltres avui a Onda Cero.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre. Un plaer.

0: 27, que sembla lluny, però que d'aquí no res estem ja amb els polvorons a la boca, ja ho veureu. I la secció és novetat. La veu, doncs, home, pels fidels i pels clàssics, doncs no serà cap novetat, perquè jo diria que, si no cada any, quasi, en algun moment ha aparegut per aquí una persona que sap molt d'història i que sap molt de Tarragona, que és el Paco Tobar. Paco, bon dia.
1: Bon dia.
0: Benvingut a aquesta, que és casa teva, que ja ho era abans.
1: Moltíssimes gràcies, molt a gust de retornar, i de l'oportunitat de poder xerrar una estoneta amb tu, parlant d'un de poco un todo, que deien al TV.
0: Això mateix, un tot un revolutum, un tutti frutti, digue-li
1: que vulguis. M'ha agradat això de la veu, sona així com Constantino Romeriano. Me gusta.
0: Cada dos dijous obrirem un espai amb Paco per parlar de històries força desconegudes, de personatges que potser en el seu moment van tenir el seu pes, van tenir la seva importància, però que amb el pas dels anys, en algun cas, com és el que avui ens ocuparà, amb el pas dels segles, doncs s'ha anat perdent una mica la seva pista. I potser diem, com és el cas avui, el nom Paulo Orosio. Mm-hmm. I algú diu, si em sona carrer.
1: És un carrer, sí, sí.
0: Com, però darrere del carrer que hi ha?
1: Com ja ha passat més d'una vegada, dius, ah, diu, com el carrer, dius, bueno, ja entra el carrer com la persona, no? Però, clar, evidentment, a la memòria col·lectiva, doncs aquestes coses, doncs com potser en una altra ocasió també en parlarem d'algun altre senyor carrer, sí, o carrer de senyor o senyora, hi ha aquesta cosa de que, bueno, sí, forma part del paisatge, diguem-ne, urbà, aquí a Tarragona, concretament. No som l'única ciutat que té un carrer, però no és, tampoc és tan habitual, o sigui, no és com un Rambla o un carrer així més com va ser Empaque, no? La Ramón y Cajal, sí. No vulguis que no són dos senyors, malgrat el que es pugui pensar la gent, sinó que era el senyor Ramón y Cajal. Aleshores, Orosi és un personatge molt interessant a nivell... estem parlant del Baix Imperi, és a dir, sí, dels segles IV i V després de Crist, o sigui, ens estem remuntant al que nosaltres, com des del punt de vista historiogràfic durant molts anys i popular, s'anomena la crisi del Baix Imperi Romà, la seva època final. Sí. Clar, l'avantatge de la perspectiva històrica és que tu saps com acaba la història, és com anar a veure la pel·lícula Titanic.
0: Que ja saps, o
1: sigui, ja saps que, com a mínim, saps que hi ha una cosa que s'enfonsa. Per tant, no hi ha el que ara es diu spoiler, i abans s'han de fotre en l'aire la peli. Però, clar, ells no ho sabien. Aleshores, clar, si ells eren conscients que allò era una època de canvi, que és el que vol dir crisi en grec, de canvi, transformacions, coses d'inestabilitat político-social, econòmica, però en cap moment ni Orosi ni cap dels seus contemporanis eren conscients que estaven vivint el final d'una època i estaven a 70 anys l'acabament, de la implosió, del derrocament de l'Imperi Romà d'Occident. I és una època molt fascinant perquè, com deia un professor meu de la carrera, el doctor Faci, un personatge que ens estimàvem molt perquè era el que se'n diu un savi en totes les lletres, ens sempre repetia amb una veu, que era, ens encantava la seva veu, deia, no s'equivoquen, crisis és igual a canvi, i tenia raó. I Orosi és un personatge hispà, aquí entra la primera cosa, sabem poc de la seva vida personal,
0: sí.
1: De fet, Paulo Orosio, no? Paulus Orosius, no sabem ben bé si Pau seria el seu nom, Paulus, perquè, clar, els textos que tenim són transcripcions, no tenim un text seu transcrit, sí, per ell mateix, no? Escrit per ell mateix, és P. Orosi. Aleshores, clar, potser la P és de presbíter, és a dir, el seu càrrec eclesiàstic, no del seu nom. O sigui, ja comencem pel... que passa com que els romans tenien poques varietats de noms, de nois i de noies, hi havia molt poca... No és com ara, no?, que et pots trobar una Ona i una Mariona i un Josep Maria i un
0: no
1: Kevin,
0: acabes, no?
1: Sí. No te'ls acabes. Aleshores, clar, una P, en època lleta, en època romana, en llatí, Paulus, doncs tindria la seva lògica. Va néixer a Hispània? Sí. I a partir d'aquí, on? Clar, per què tenim un carrer a Tarragona dedicat, clar, a Orosi? Bueno, perquè segurament va néixer a Tàrraco.
0: Ah, mira, ens l'hem fet nostre.
1: Sí, el problema és que no en tenim ni idea, amb perdó, d'on va néixer, perquè, primer, que és un tema que no sé que sigui un personatge o molt històric o molt important, o que ell mateix ho digui en algun escrit, sí, el lloc de naixement, i més aquestes persones que, com Morosi, es va dedicar al món eclesiàstic, que ja de per si l'Església, i sobretot el segle IV i la V, que estem parlant de l'època d'esplendor, és a dir, ja per fi s'han acabat les persecucions, l'última persecució és el 303, el 306 comença la Guerra Civil, que porta Constantí al poder el 312,

0: i el 313, que Constantí arriba al tron després de derrotar el seu rival Maxenci, el 312, i l'any següent ja l'edicte de Milà, és a dir, l'edicte mal anomenat edicte de Milà, l'edicte de tolerància del cristianisme, en el que, tot i que no és una, la religió oficial, està evidentment afavorida pel poder imperial. Constantí veu que amb aquesta gent es pot arribar a, bueno, bàsicament un tema polític, no? A més de religiós. Per tant, l'Església està crecida, que se diria vulgarment, i a l'Església és ja de per si una pàtria espiritual. Per tant, on t'has nascut és quasi lo de menys. És plausible que nascés a Tàrraco? Bueno, en una de les seves obres, la seva història, diu, bueno, anomena el passatge, parla de Tàrraco, i parlant en plural anomena Tàrraconem Nostrum. És a dir, la nostra Tarragona.
1: Ja està, escolta, és d'aquí.
0: Aleshores, ja està. O sigui,
1: de la canyes.
0: Exacte, dos i dos fan quatre. Clar, però no em d'oblidar una cosa, que Tàrraco també és capital d'una província, que tot i que en aquell moment, pensem que aquest senyor neix sobre el 383 aproximadament, en aquell moment ja no és la capital de la gran província creada per August, que ha sigut quartejada diverses vegades per un tema fiscal i de control. O sigui, és més fàcil controlar un territori petit que no pas un de gran.
1: Sí.
0: Aleshores, la província tarraconense es dividirà en la Galèquia, la Tarraconense i la Cartaginense. Però, clar, l'element mental de formar part d'una gran província en la que Tàrraco era el referent, doncs, bueno, el Tarraconem Nostrum es pot referir a la província. D'on tens tu? De Tarragona? Diu, de Tarragona? Bueno, no, soc d'Alforja, o de Reus. Bueno, però la província és Tarragona, no? Sembla ser en els últims anys, com sempre hi ha algú que ens vol fer la punyeta a Tarragona, diu que va néixer a Braga Augusta, o sigui, l'actual Portugal, a Braga. Bueno,
1: bueno, passa res. Si els portuguesos volen creure això, vale.
0: Nosaltres... Sí, nosaltres seguirem dient que és de Tarragona
1: i el carrer el mantindrem.
0: Els estimem molt, però els portuguesos poden dir missa, no? Aleshores, és un personatge que, del que no sabem res de la seva infantesa, sabem que a la seva joventut ell ha de sortir corrents d'Hispània degut a les invasions bàrbares.
1: Sí.
0: És a dir, als principis del segle V hi ha famosos suegos vándalos alanos que entren als pobles bàrbars, que anomenem bàrbars, que entren a Hispània. Ell ha de sortir corrents perquè, tot i que els pobles bàrbars són cristians, són arrians, és una altra, derivació del cristianisme, que en aquell moment era senzillament una altra opció religiosa, que ara poc després va ser considerat una heretgia, i es va passar la vida, doncs, en fi, lluitant contra les heretgies del catolicisme, que en aquelles n'hi havia, cada dimarts en sortia una. Els arrians eren els bàrbars, no? Que era considerant que sí, Jesús és fill de Déu, i però no comparteix la divinitat del pare. Per tant, no és un igual.
1: Mm-hmm.
0: O sigui, clar, això, des d'un punt de vista catòlic, sí que crucifiques el fill de Déu, però no és Déu. No sé, lo de la salvació, això, com ho vens, no? Aleshores, és una heretgia. I ell va sortir d'Hispània i se'n va anar cap a, no a qualsevol lloc, sinó cap a Cartago. Se'n va anar cap al nord d'Àfrica. I allí sembla ser que ja havia tingut relació epistolar i va anar a entrar al cercle de Sant Agustí, bisbe d'Hipona, o sigui, un pare de l'Església, un dels cucos més intel·ligents, brillants i pencaires, que diríem vulgarment, no, dels primers segles del cristianisme i d'aquesta Església mal anomenada primitiva. Entra en els cercles de Sant Agustí d'Hipona, sembla ser que l'ajuda a Sant Agustí a escriure la seva obra sobre la ciutat de Déu, no? Que això és, en fi, és una de les, juntament amb les altres obres i les epístoles, i a més, la ciutat de Déu és l'obra per antonomàcia de Sant Agustí, que és un compendi religiós sobretot, però també històric, en una època de crisi, recordem que el 410 Roma cau en mans dels bàrbars, i el primer assalt, aleshores, clar, això vulguis que no, que Roma caigui en mans dels bàrbars, hi hagi un assalt i un saqueig. És la primera vegada des del 390 abans de Crist que Roma pateix un saqueig, un assalt i unes matances. Això, psicològicament, Roma va pagar, perquè paganisme encara n'hi havia, o sigui, això fot mal, no? És una cosa bastant, bastant important, i d'això surt precisament a Sant Agustí, a la ciutat de Déu. I entra en aquests cercles, i és Sant Agustí que li encarrega personalment que se'n vagi, com qui no vol la cosa, diu, escolta, ja que vas, ja que passes por ahí, l'envia a Jerusalem, que per mar des de Cartago, doncs, en fi, és un viatge tipus agafar l'autopista, però no deixeu de ser un viatge llarg, per tenir contacte epistolar més directe amb un altre pare de l'Església, amb Sant Jeroni, que és el que transcriurà la Bíblia del grec al llatí, el que s'anomena la versió, la Vulgata, que serà la canònica fins fa quatre dies, en què es va poder traduir del llatí a les llengües vernàcules, no? Clar, enviar una carta és una

0: enganyada, però enviar un personatge amb totes les cartes, sap segur que la carta, bueno, segur, més segurament que la carta arriba. Clar, això ens entra en aquesta fascinant dinàmica d'aquesta època, igual a canvi, però un personatge eclesiàstic de primera instància de Cartago envia a un secretari, també de primera ordre, o sigui, no el primer matxaca, no el becari, sí, que passa, cap a Jerusalem per parlar nada menys que amb Sant Jeroni. Que això què vol dir? Que molt, tot i que no es consta el lloc, però podem deduir que, d'alguna manera, clar, des dels 379 l'imperi és cristià. Per tant, l'Església pot fer servir el cursus publicus, és a dir, el sistema de posta imperial que dona prioritat de viatge davant dels privats.
1: Sí.
0: És a dir, que pots fer servir vaixells i cavalls i un sistema de missatgeria, perdó, i postes de l'Estat. O sigui, que és una capacitat de viatge més ràpida i infinitament més segura, perquè evidentment hi ha, d'alguna manera, hi ha una escorta armada, no?
1: Sí.
0: Està amb Sant Jeroni, li dona les cartes, parla amb ell, perquè clar, no és només un diàleg, és a dir, el mestre em demana que et pregunti això, o sigui, i aquí hi ha un exercici de retentiva. O sigui, no és una conversa, aquest va dir, no me'n recordo exactament, però vindria a ser, que és el que diríem ara en altres, no?
1: Sí.
0: Com va anar? Bueno, bé, però vam estar parlant 4 hores, de què vau parlar? Bueno, pues...
1: No entrarem en detalls.
0: Entrarem en detalls perquè ja directament tu ni te n'en recordes dels detalls, no? Te'n recordes del concepte, però no del... Clar, però estem parlant d'una societat que és aquest element fascinant, que és el final de l'imperi, però el món, la mentalitat pagana clàssica segueix allí. És una societat que aprèn a base de memoritzar. O sigui, s'aprenen és igual que sigui la Ilíada, l'Odissea, l'Eneida, la Bíblia, les cartes els fets dels apòstols, s'ho prenen de memòria.
1: Sí.
0: Per tant, la capacitat de retentiva a base de una cosa que ara qualsevol mestre modern diria que està passada de moda, que se'n diu colzes, hores i transcripcions, que tampoc va malament. I clar, li fa tota una sèrie de preguntes teològiques sobre la qualitat de l'ànima, la resurrecció, la condemna de part de Sant Agustí. És a dir, aquest senyor és la transmissió entre un sant de l'Església, bueno, encara no ho eren, però vamos, sí, un pare de l'Església i un altre. Torna segur i aleshores se'n va cap a... Bueno, em sembla que desapareix de la història. Torna, entrega les cartes, parla amb Sant Agustí, se'n va cap a Hispània, no sabem ben bé on... Volem pensar que Tàrraco, per descomptat,
1: sí, sí,
0: però tampoc ho tenim clar. I ell escriu la seva història contra els pagans, és a dir, fa una cosa molt moderna, que és una historiografia des del... Bueno, en fi, molt bèstia, no? Des del diluvi, la creació i el diluvi fins als seus dies, però que ve a refutar a nivell historiogràfic, diu que les coses passen i que passen perquè, bueno, sí, hi ha Déu pel mig i la voluntat divina, però també un tema dels homes. És a dir, estem més fotuts ara que som cristians que abans quan érem pagans, que és el que deia l'historiografia pagana. O sigui, totes les crisis venen perquè ens hem canviat de Déu.
1: Sí.
0: I ell diu que no, que, bueno, que les desgràcies també passaven. I posa exemples de la història de Roma, a part, naturalment, de tota una dinàmica contrària a heretgies com el pelagianisme, que estava molt, molt, molt extès en aquell moment, que Pelagi era un senyor que havia dit que el libre albedrío existia i que ningú neix en pecat original, que tots naixem igual de purs i nets, que el que hem de fer és seguir purs i nets tota la vida. I clar, això des del punt de vista de tradicional ortodoxa doncs és una heretgia, clar,
1: sí, sí,
0: perquè la neteja del pecat original, si Jesús es fa batejar al Jordà, doncs serà per alguna cosa, no? O sigui, que són tot una cosa que és molt llarg d'explicar tot el tema aquest, perquè les heretgies són fascinants, perquè és un toma i daca entre catolicisme i heretgia, però és un personatge de primer ordre, teològic, espiritual, històric,
1: sí,
0: i bueno, d'alguna manera el refiron, tot i que només es refereix a Tarragona com la nostra Tarragona, doncs una miqueta nostra és, i no només pel carrer.
1: Sí, senyor. A partir d'ara, quan passeu pel carrer d'Orosi o quedeu directament allà, ja sabeu quin és el context, quina és la història, què és el que hi ha al darrere.
0: Exacte, un tarragoní, o com a mínim de la província,
1: sí,
0: ben il·lustre.
1: Sí, senyor. I que, si no ho era, és igual perquè ens l'hem fet nostre.
0: I tant que sí.
1: Paco, d'aquí a dos dijous, més històries.
0: Me lo apunto a mi papelito i ens veiem d'aquí dos dijous. Moltes gràcies.
1: Trenta segons i arribem al punt de les dues. Hora de notícies mediodia. Nosaltres tornem a tenir una cita demà, a la mateixa hora, la una, i a la mateixa sintonia, la d'Onda Cero. Fins demà.
2: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: a tot el personal educatiu a que s'assumi aquesta vaga per realment fer aquesta pressió necessària perquè aquesta proposta de negociació doncs, pugui ser realitat.
1: La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha assegurat que la reunió amb el Departament d'Educació d'unes dues hores no ha servit per obrir una via de negociació. La consellera Esther Niubó reclama als sindicats temps per implementar més millores i començar un nou temps amb els representants dels docents.
2: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat, dels seus aprenentatges, que per nosaltres, com saben, és una línia vermella molt clara.
1: Hi ha més notícies, una de l'àmbit econòmic important. Veurem què passa en les properes hores perquè s'ha de confirmar. I és que la marca Seat, amb 76 anys d'història i símbol de la indústria automobilística espanyola, podria tenir els dies comptats. El grup Volkswagen podria decidir demà mateix la seva desaparició a partir del 2029. Ricard Jiménez, bona tarda, què en sabem?
3: Bona tarda, Gavi. El que sabem és que aquesta possibilitat forma part d'un pla de transformació de grup alemany, tal com ha avançat un mitjà especialista del país germànic. Fons de Seat asseguren que no hi ha cap decisió presa i que serà demà quan el Consell de Supervisió de la Multinacional estudiarà una reestructuració que també podria comportar acomiadaments i tancaments de fàbriques. La factoria de Martorell se centraria en la marca Cupra.
1: Un tribunal de Barcelona decideix l'internament dels dos detinguts pel crim de Manresa.
3: Els dos arrestats per les apunyalades mortals són dos menors de 15 i 16 anys. Aquest passat vespre milers de persones van recórrer de forma silenciosa a la capital del Bages per recordar en Carles Vilajonosa.
1: Tres morts a les carreteres catalanes en les últimes hores.
3: La darrera víctima ha estat el conductor d'un camió que havia bolcat aquest matí a la Ronda Litoral, que ha estat tallada durant 6 hores. També ha mort un ciclista embestit per una furgoneta i la passatgera d'una motocicleta després de topar amb un cotxe.
1: I en aquest Notícies Migdia parlarem també de la polseguera pels canvis per accedir a l'aplicació de La Meva Salut.
3: El nou sistema es basa en l'ús d'ID-CAT mòbil, el servei d'identificació de la Generalitat, al qual s'accedeix a través del telèfon de la persona interessada. Un fet que amoïna a totes les persones amb més dificultats en el món digital. Per això, Salut preveu desplegar una campanya d'informació per reduir aquest escull. Escoltem Elisenda Serra, del CatSalut.
4: Hi ha tota una part que és de formació interna nostra, perquè puguin fer aquest acompanyament, el 061, el 012, aquest acompanyament de com un es dona d'alta de l'IDCAT mòbil. Què hem fet també? Hem fet uns vídeos tutorials que estan posats a l'ajuda de La Meva Salut, que estan en el canal YouTube del Departament de Salut.
3: Tal com explicaven declaracions a la ciutat d'Onda Cero Catalunya, el model funcionarà de forma similar al de plataformes de continguts audiovisuals, ja que un usuari podrà accedir a diferents perfils. Per tant, podrà fer gestions sanitàries per als seus familiars si n'obté l'autorització.
1: I el titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
5: Bona tarda. Gavi ja s'ha entrenat aquest matí amb el grup amb normalitat després de superar les molèsties ocasionades pel fort cop al genoll que va patir durant el partit contra l'Elx. El migcampista andalús estarà a punt per jugar diumenge davant el València Mestalla. Des de París, Ferran Torres ha explicat que deixar el Barça pel PSG ha estat un pas endavant en la seva carrera. I Paula Badosa s'enfrontarà en la propera matinada, no abans de la una, la nord-americana Coco Gauff en partit de segona ronda de l'Open dels Estats Units.
1: I repassem la previsió del temps amb el Jordi Oriós. Jordi, bona tarda.
6: Bona tarda. Avui les temperatures en lleuger ascens, especialment a l'interior de Catalunya. S'esperen màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona, 31 a Tarragona. Pel que fa al cel, predomini del temps estable amb cel poc ennuvolat. El vent aquesta tarda de component sud amb intervals moderats. Demà, les màximes en ascens a gairebé tot Catalunya i atenció perquè s'esperen valors significativament elevats a l'interior, perill important a les depressions centrals perquè es podran assolir i superar els 38-39 graus. Demà s'esperen màximes de 40 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 a Barcelona, 31 a Tarragona. Durant el cap de setmana, temperatures sense grans canvis podrien pujar lleugerament cap al litoral i baixar lleugerament a punts de l'interior. El diumenge, pel que fa a les mínimes, a la nit no baixaran dels 25 graus a Barcelona, 22 a Tarragona, 21 a Girona, 20 a Lleida. Demà continua el temps estable estable amb predomini de cel poc ennuvolat. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Jordi. Doncs sembla que pugen les temperatures en un mes de setembre que ja s'està mostrant molt calorós. L'Observatori Fabra de Barcelona ha superat el seu rècord de temperatura més alta mai registrada en un mes de setembre amb els 33,6 graus observats en el dia d'ahir. Doncs passen gairebé 6 minuts a 2:15 de la tarda. Vicenç Armero, al control tècnic.

0: Ho dèiem en portada, els sindicats educatius mantenen la vaga de cara al primer dia de classe, el dia 8 de setembre. Així ho han reiterat després de reunir-se amb la consellera Esther Niubó. Els sindicats reiteren que les propostes no milloren la situació actual i demanen més ambició per part del govern. Des de la conselleria són conscients que la situació és tensa i demanen abandonar la confrontació i la desconfiança. Asseguren que es mantindran nous espais de diàleg i demanen, això sí, un parèntesi per evitar començar el curs amb incidències. Tot seguit, tot plegat, ho ha seguit el nostre company, el Ferran Cuixart, des del Departament d'Educació. Ferran, bona tarda.
1: Bona tarda, sí, la vaga es manté, tot i els intents per part del Departament d'Educació per evitar-ho. Des de l'executiu apunten que aquesta trobada era per evitar, com dius, començar el curs de l'escola pública amb una vaga, però aquesta, com els diem, es manté. Per tant, el dimarts, dia 8 de setembre, es confirma hi haurà vaga educativa. Tot això en un matí on la consellera Esther Niubó s'ha reunit per separat amb els sindicats que encara mantenen la pressió i no es mostren satisfets amb els preacords anteriors amb USTEC i CGT. Des del sindicat majoritari, des de l'USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, reitera que les demandes són les mateixes, menys ràtios, un salari vinculat amb l'IPC i més recursos reals per l'escola inclusiva. En aquesta reunió, diu, no s'ha proposat res diferent respecte a l'última, que recordem va ser el 13 de juliol. L'escoltem.
2: Doncs que s'ha de reobertir aquestes negociacions perquè després d'aquesta vaga en poden venir moltes més i la pressió en els centres hi serà i, per tant, doncs, és voluntat de l'administració d'aquest govern de donar-hi solució i està la pilota en la seva teulada.
1: També des de la CGT opinen el mateix, mateixes propostes, mateixos resultats. Laura Gené, secretària general d'Ensenyament del sindicat, assegura que la situació és incòmoda, però demana paciència.
3: No ens agrada aquesta situació. El que estem fent és defensar l'educació pública i, per tant, fem una crida a que les famílies ens ajudin i entenguin quina és la magnitud de la situació que estem vivint.
1: D'altra banda, des del govern reiteren que els acords existents són bons i que són un punt de partida per mantenir noves trobades i millores que també admeten, saben que són necessàries, però cal anar a poc a poc. Per això la consellera Esther Niubó demana abandonar la confrontació i crear un parèntesis per evitar aquesta vaga, sobretot per no començar el curs de manera complicada i poder així retornar a la confiança.
4: Que siguem capaços, amb voluntat, de trobar aquests espais de confiança, aquesta agenda comuna de treball, permetin continuar avançant i treballant conjuntament. I aquest parèntesi que demanem oferiria una oportunitat de mirar endavant, de deixar enrere doncs, retrets i desconfiances.
1: En aquest sentit, les tres parts han acordat mantenir i crear una agenda de trobades continuades per evolucionar sobre aquesta problemàtica, tot i que encara sense data concreta. Els sindicats avisen, però, que no firmaran un xec en blanc i sense nous acords, diuen, poden haver-hi noves mobilitzacions.
0: Crònica de Ferran Cuixart en directe des de la seu del Departament d'Educació. Ferran, gràcies i bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi.
0: Una de les reivindicacions dels docents, tant dels que estan a favor de fer vaga com dels que no, és la necessitat de més recursos i personal per fer front a la complexitat de l'aula. Una mostra d'aquesta complexitat és el volum d'alumnes vulnerables i amb necessitats econòmiques. Segons l'entitat Educo, més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social el començaran sense beca menjador. Una xifra, Ricard, que representa prop del 37% de l'alumnat vulnerable.
5: És un percentatge inferior al del curs passat, que era gairebé del 41%. En aquest sentit, Educo ha reconegut que les beques i la inversió han crescut més que mai, però tot i això no han pogut compensar el creixement de la pobresa infantil. En el vessant positiu, l'entitat ha destacat que a Catalunya la majoria de beques cobreixen el 100% del cost per sobre de la mitjana estatal. D'altra banda, Educo també ha criticat l'augment del preu del menjador escolar, que arribarà gairebé als 8 euros per dia. Per a una família això suposa uns 1.370 euros anuals per cada fill. Una xifra, insisteixen, inassolible per a moltes llars. Sense ajuts o beques, una família amb dos adults i dos menors ha de destinar el 9,4% dels seus ingressos anuals al dinar de l'escola.
0: Doncs l'altre

0: notícia que ha transcendit en les últimes hores d'impacte és en l'àmbit econòmic, i és que la marca SEAT podria desaparèixer del mercat després de més de 75 anys d'història a partir del 2030. Seria una de les mesures que contempla el grup Volkswagen per fer front als reptes de futur, pensant en deixar enrere els cotxes de combustió, apostant pel vehicle elèctric i combatent també la competència del mercat asiàtic. Des de Catalunya, però, els seus portaveus no donen per fet encara l'eliminació de la marca, que suposaria, Ricard, el fi d'una era per l'automoció espanyola.
1: L'únic que falta perquè aquesta informació es converteixi en realitat és que demà mateix el Consell de Supervisió de Volkswagen aprovi l'estratègia de grup fins al 2030. Tal com apunta un mitjà alemany, SEAT no apareix en aquests plans i la decisió ja estaria presa. Per la seva banda, els portaveus de la marca Catalunya ni confirmen ni desmenteixen la seva desaparició i rebaixen l'alarmisme per dues raons. D'una banda, perquè el Consell de Supervisió de Volkswagen també hi són presents representants sindicals, i de l'altra, perquè l'eliminació de SEAT no estaria vinculada directament a acomiadaments de treballadors. De fet, apunten a Onda Cero que les plantes de Martorell i l'Andavent a Pamplona són eficients gràcies a la seva aposta per l'electrificació i per la marca Cupra. I encara que el pla estratègic, diuen, de grup automobilístic podrien esquivar aquesta... acomiadaments massius, les fàbriques espanyoles podrien esquivar aquesta retallada, malgrat que el nom i la marca SEAT desapareguessin a partir del 2029.
0: I en plana política, doncs, hem d'anar al Congrés. La compareixença de Pedro Sánchez a la Cambra Baixa per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta no ha servit per esbrinar, Ricard, qui és el culpable.
1: El president del govern ha reiterat que el seu executiu no té proves per incriminar el Marroc i que no havien rebut cap informe alertant d'un perill imminent d'arribada massiva de migrants. Per contra, el president del PP, Alberto Núñez Feijó, ha ensenyat des de la tribuna l'informe de la Policia Nacional, elaborat el 29 de juliol i publicat en diferents mitjans, i demana així la seva dimissió, ja sigui per incompetència o per ser cómplice de Marroc.
2: Y la verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
3: No nos enteramos de nada y, por tanto, no tenemos responsabilidad ni culpa alguna. Si esta es la verdad, dimita por incompetente, y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
1: Sánchez ha assegurat que farà públics tots els informes que tenien perquè els mitjans i també la població puguin conèixer què sabia i què no sabia el govern abans que 80.000 persones creuessin il·legalment les fronteres d'Espanya.
0: Doncs Esquerra i Junts per Catalunya tampoc s'han cregut ni una paraula de Sánchez. De fet, el titllen de mentider per seguir exculpant el Marroc de cap responsabilitat.
1: Sí, els partits catalanistes segueixen allunyant-se del govern d'Espanya i del seu president. Com a resposta a aquestes paraules, Gabriel Rufián, d'Esquerra, diu que la versió del govern és un insult a la intel·ligència i assenyala els Estats Units i Israel com a instigadors. Míriam Nogueres, de Junts, s'absté de conspirar sobre els responsables, però creu que per deixadesa o desconeixement no pot seguir governant.
4: Los gobiernos, señoría, señor presidente, no se pierden por errar. Los gobiernos, sobre todo, se pierden por mentir.
5: Les dues opcions són molt greus i les dues opcions l'inhabiliten per continuar governant.
1: Rufián ha anat un pas més enllà i assegura que PP i Vox tenien informació i els considera uns traïdors.
6: Ustedes son unos traidores a su patria porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían.
1: Sobre què cal fer amb els migrants, Esquerra demana la seva expulsió immediata, però sempre respectant la llei i els seus drets, mentre Junts assegura que Catalunya no pot acollir més menors no acompanyats i reclama de nou el traspàs de competències en matèria d'immigració per Catalunya.
0: I a tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja es troba a Kiev, la capital d'Ucraïna, des d'on ha reivindicat el sentit i la utilitat d'aquest viatge.
7: No es defensen només ells mateixos, els ucraïnesos, amb la seva resiliència, amb el seu esforç titànic, sinó que ens defensen a tots nosaltres, a tots els europeus, i per això som aquí, per expressar el nostre suport, la nostra solidaritat i el nostre reconeixement i també la nostra voluntat de cooperar, de seguir cooperant amb Ucraïna.
0: I ja ha indicat que durant el viatge signarà 3 acords de cooperació amb 3 regions d'aquest país. També es reunirà amb la Federació d'Empresaris d'Ucraïna, l'ambaixadora de la Unió Europea al país, i es trobarà, volíem dir, amb activitats activistes polítiques i socials ucraïneses. Tres quarts de 3 de la tarda, un dia més, tenim un ull posat a Manresa després de la mort a punyalades d'un home de 45 anys en l'últim dia de la festa major. Els dos detinguts pel crim

0: Dos menors de 15 i 16 anys han estat internats en règim tancat. Per a un d'ells s'ha decretat també tractament terapèutic.
1: Mentrestant, més d'un miler de persones van protagonitzar i al vespre a Manresa una marxa lenta, silenciosa, amb espelmes, en record de Carles Vilajosana. Tenia 45 anys i era molt estimat on vivia, al barri de les Escudines. La portaveu dels veïns, Olga Villaró, explica que l'homenatge no respon a cap color polític i celebra haver-lo acomiadat com calia.
2: L'objectiu era retre un homenatge, fer-ho amb la gent del barri. Això s'ha escampat molt, ha vingut moltíssima gent, estem molt contents. L'objectiu que teníem era aquest, l'estar en silenci, el rendre una miqueta d'homenatge.
0: I encara estem commocionats per dos casos amb dos nadons com a víctimes. Un d'ells va ser trobat ahir mort en una bossa d'escombraries en un replà d'un immoble de la mina i l'altre, de Santa Bàrbara, a Tarragona, es troba desaparegut. Això sí, els pares van ser detinguts per la Policia Nacional a València.
1: I avui també hem sabut que els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià tenien expedients oberts a la família del nadó desaparegut. L'alcalde del municipi, Josep Lluís Gimeno, ha explicat que la família vivia al poble des del 2019 i estava integrada a la comunitat. Mentrestant, els Mossos mantenen obert un dispositiu de recerca. Ahir van registrar un immoble on hi hauria una trentena de gossos, alguns d'ells morts.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut també a Barcelona un home de 28 anys que estava fugit de la justícia turca i sobre qui pesava un ordre internacional de detenció.
1: El reclamat complia una condemna de 26 anys de presó per diversos delictes greus, entre els quals dues temptatives d'assassinat amb arma de foc a Istanbul, però es va escapar aprofitant un permís penitenciari concedit aquest any, exactament al mes de juny. La investigació conjunta entre els Mossos i la policia turca va permetre localitzar-lo després de detectar la seva presència a la Costa Brava i posteriorment aquí a Barcelona. El fugitiu comptava amb el suport logístic de dues persones per dificultar la seva identificació. Després de ser arrestat, el 26 d'agost ha quedat a disposició judicial a l'espera de ser extradit a Turquia.
0: També hem tingut un matí negre a les carreteres de Catalunya. Hem de comptar 3 víctimes mortals i 2 accidents amb 2 camions implicats que han provocat cues quilomètriques tant a la Ronda Litoral de Barcelona com a la P7 Cerdanyola del Vallès.
1: Una de les víctimes ha estat el conductor del camió que ha bolcat a la Ronda en sentit Llobregat a l'altura del Morrot. La Guàrdia Urbana ha hagut de tallar totes les entrades a la Ronda per extreure el vehicle i transvasar-ne el combustible. Les cues han superat els 9 quilòmetres pràcticament des de Montjuïc fins a Sant Adrià de Besòs. Això ha passat cap a 8:15 del matí en plena hora punta. Paral·lelament, pràcticament a la mateixa hora, un camió que transportava productes congelats s'ha incendiat a la P7 en sentit sud a Cerdanyola del Vallès. L'accident ha causat 10 quilòmetres de retencions des de Perpètua de Mogoda fins a Cerdanyola. Ara mateix encara hi ha un carril tallat en direcció a Tarragona.
0: D'altra banda, com deien, hi ha 2 víctimes mortals més.
1: Sí, ahir al vespre es va registrar una col·lisió entre un turisme i una motocicleta. Com a conseqüència, la passatgera era el vehicle de 2 rodes, una dona de 51 anys i veïna de Perafort va morir. I aquest matí, a la Nacional 260, a Cabanelles, a l'Alt Empordà, una furgoneta ha embestit 2 ciclistes, un d'ells ha mort. Es tracta d'un home de 68 anys i veí de Cornellà de Terri. Amb aquesta víctima ja són 90 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: I la plataforma La Meva Salut incorporarà a partir del gener del 2027 un nou sistema que permetrà gestionar la salut de familiars des d'un mateix telèfon mòbil. La mesura està pensada especialment per facilitar les gestions de persones grans que sovint depenen de fills, nets o persones de confiança per demanar visites, consultar informes o fer tràmits mèdics. Tot i això, es tracta d'una mesura que ha aixecat també força polseguera. Montse Valls, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Perquè ens fem una idea, el model funcionarà de manera similar al de plataformes de continguts com Netflix, ja que un usuari podrà accedir a diferents perfils, el seu propi i també el dels familiars que li hagin delegat autorització de fer gestions sanitàries. Són declaracions a la ciutat de la directora de Ciutadania, Innovació i Usuari de CatSalut, Elisenda Serra.
4: Jo entraré dins de La Meva Salut, cridaré algú que li diré vull que tu em representis i aquest algú des de La Meva Salut jo li atorgaré el permís i aquest permís es podrà tindrà una temporalitat i es podrà revocar. Per tant, es farà dins d'un entorn segur i el que aconseguirem serà identificant a través d'un sistema vàlid tu, amb una sola sessió de La Meva Salut, puguis tenir diferents usuaris.
3: Des de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya valoren positivament la novetat, però recorden que moltes persones continuaran necessitant ajuda i reclamen que l'administració ofereixi més acompanyament i suport. Josep Carné n'és el president.
5: Bueno, sobretot informació i sobretot més que informació és acompanyament, que les coses es puguin ser fàcils i que hi hagi un tema d'acompanyament important. No?
3: El nou sistema es basarà en l'ús de l'IDCAT mòbil i per tal de fer-lo funcionar i de

0: reduir la bretxa digital, Salut preveu desplegar una campanya d'informació i formació als CAP, al 061 i al 012, per ajudar la ciutadania a adaptar-se al nou sistema i reduir la bretxa digital.
1: Notícies migdia. L'actualitat política, les claus de l'economia i els temes més propers en 30 minuts.
2: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.

0: 14.400 euros per conduir sota els efectes de l'alcohol, quadriplicant la tasa d'alcoholèmia. El tècnic portuguès ha enviat un toc d'atenció al seu futbolista.
1: Un jugador de Real Madrid és jugador de Real Madrid 24 hores por dia, 7 dies a la semana y 12 meses al año. Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid, continúa a dañar el prestigio de un club que no, que es intocable, que no se puede tocar. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Y nada, errores todos hacen, pero errores acumulados és una cosa diferent.
0: Més futbol, l'Espanyol ha presentat aquest migdia els seus dos últims fitxatges al mercat d'estiu, l'extrem Brian Zaragoza i el defensa Andoni Gorosabel. El primer portarà el dorsal 15 i el segon el número 2. El Girona ha anunciat el fitxatge de Carles Pérez, que signa per una temporada. L'extrem de Granollers arriba al club blanquivermell com a agent lliure després de rescindir el seu contracte amb el Celta de Vigo. Dunk arriba a un que marxa. El Girona ha tancat també la sortida de Jedin Ounahi, que fitxa pel Panathinaikos. El club català ingressarà per aquesta operació 14 milions d'euros fixos, més un en variables, i es reserva un 20% d'una futura venda del futbolista marroquí. El Centre d'Esports Sabadell es va proclamar campió de la Copa Catalunya després d'imposar-se en la final disputada a la nova Creu Alta, el Barça Atlètic, per 2-1. Més a punts de l'actualitat esportiva, en tenis Paula Badosa s'enfrontarà en la propera matinada, no abans de la una, a la nord-americana Coco Gauff, en partit de la segona ronda de l'Open dels Estats Units. La tenista de Begur no va fallar i va rematar la feina derrotant l'australiana Daria Karatsiba per 6-1 i 6-4 en el partit que s'havia suspès per la pluja quan Badosa havia desaprofitat fins a 3 pilotes de partit. En bàsquet, avui tenim derbi català d'equips de la Lliga ACB, el Kitzanàs Manresa i la Sisa Joventut s'enfrontaran a 8:45 del vespre en un partit amistós a Sant Julià de Vilatorta. I en marxa ja la 12a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, entre Vera i Calar Alto, de 166 quilòmetres de recorregut, etapa de mitja muntanya en la que els corredors hauran de pujar ports, concretament de tercera categoria, un de segona i dos de primera, l'últim on està situada la línia d'arribada. Enric Mas sortirà de nou com a líder amb un minut i 18 segons d'avantatge sobre el segon, l'eslové Primoz Roglic.
2: Víctor Lozano, gràcies i bona tarda.
0: Bona tarda.
2: En plana cultural, Peter Jackson, director de la saga del Hobbit i del Senyor dels Anells, rebrà el gran premi honorífic del Festival de Cinema de Sitges.
3: Sí, així Jackson serà un dels grans caps de cartell d'aquesta edició del certamen, on hi presentarà una versió en 4K del seu film Brain Dead. El director del festival, Àngel Sala, ha parlat de la relació entre Jackson i Sitges.
4: Peter Jackson va estrenar en 92, en 1992, Brain Dead. Alguns estaven començant a treballar al Festival de Sitges i recordo aquella entrada una mica tarda perquè venia jo de fer algunes cosetes del Brigadun i d'altres seccions. Ja arribava a la sessió de Brain Dead una mica apressurat i bueno, això va ser una festa.
3: També rebran el gran premi honorífic els actors Danny DeVito i Amy Irving. El festival ha anunciat que Carlota Pereda, directora de Cerdita, inaugurarà el certamen amb Found Alive, interpretada per Chloe Grace Moretz. Wicker, amb Olivia Colman i Alexander Skarsgård, serà el film de clausura.
2: Presència catalana entre les pel·lícules preseleccionades per representar Espanya als propers Premis Òscar. La coproducció catalana Los Domingos, dirigida per Laura Ruiz de Azúa, és una de les candidates escollides per l'Acadèmia de Cinema Espanyola en aquesta cursa.
3: La cinta competirà amb La Bola Negra de Los Javis, guanyadora del premi a la millor direcció del Festival de Cannes, i amb El Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzada per Javier Bardem, i l'actriu catalana Vicky Luengo. L'Acadèmia anunciarà el pròxim 16 de setembre quina de les tres produccions serà finalment l'encarregada de representar Espanya a la categoria de millor pel·lícula internacional dels Òscar.
2: I el Teatre Poliorama celebrarà aquesta temporada els seus 120 anys d'història amb una programació especial que reunirà alguns dels seus noms més destacats de l'escena catalana.
3: Sí, és que entre altres hi trobem Emma Vilarasau, Jordi Buixaderas, Teatre i també La Calòrica.
2: Doncs amb teatre acabem. Gràcies i bona tarda.

0: Mismas coberturas.
1: ¿Y lo del sorteo?
0: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
2: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómprenselas ya y deje de dar pena.
3: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable, anúnciate en radio.
4: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
5: Què passa abans d'obrir l'aixeta? El Consorci d'Aigües de Tarragona t'ho expliquem tan clar com l'aigua. Vine i descobreix el fascinant viatge de l'aigua, experimentant, aprenent i divertint-te amb les visites escolars gratuïtes. Reserva ara la vostra visita a través del nostre web. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que uneix.
6: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
7: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
8: Gràcies, molt bé.
7: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
8: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior, y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
6: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Missió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terran.
9: És que jo m'hagués quedat a Ferran Torres. No hi ha cap jugador, bueno, que no sigui titular.
10: Ja està, sí, però li donen 55 quilos.
9: Ara, si has d'anar a buscar un atacant d'alt nivell, de dir, aquest si bé ha de ser titular, aquests no estan. Has d'anar, potser, amb un segon espasa, no?
11: Això dels 55 milions per Ferran Torres, perquè es va destapar Cava i del Bo, perquè diuen, que bons que som, hem traspassat un tio que l'any que ve acabava contracte per 55 milions d'euros, oh, ole, ole. Resulta que el Madrid va traspassar a Gonzalo per 45 al 70%. Cuidao.
6: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero, .es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. .es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
12: Estamos en la segunda hora de Por Fin, son las 4:10, las 3:10 en Canarias. Lo he dicho al comenzar a las 3, visto el panorama en tierra, va a ser muy interesante, la conversación que vamos a mantener con Begoña Avila, una española, una ingeniera jefe de sistemas en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA y participante en la futura misión Mundos Habitables. Está buscando un planeta rocoso que tenga agua y que no sea demasiado caliente. Yo no sé si eso es fácil o difícil. Nos habla desde el Centro Espacial Kennedy en tan solo un momento. Pero antes, esta sintonía seguro que le suena de la pasada temporada, porque una semana más vamos a hablar de esos intentos que tienen o que se hacen para engañarnos directamente. A mí no me la cuelas. Es una sección que desmonta los bulos, las mentiras y las medias verdades.

0: 11 estreno en Antena 3.
1: La serie completa ya disponible en A3 Player.
2: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
3: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
4: El pesimismo conduce a la debilidad, el optimismo al poder.
3: Centro Médico Roma, todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1, 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
2: La agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: Comencem el repàs cultural amb la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona.
6: On del 2 al 5 de setembre la ciutat es tornarà a l'epicentre del teatre amb propostes artístiques ambicioses i obres per a tots els públics. Amb prop de 35 funcions, les entrades són a partir dels 18 euros i els abonaments en varien.
5: Continuem amb l'edició número 39 de la Festa de la Verema a Cubelles.
6: Amb una dotzena d'activitats gratuïtes, els dies 4 i 5 de setembre, Cubelles rememora el seu passat agrícola i fa un homenatge a la pagesia local amb tastos de vins, caves, gastronomia i activitats familiars on no falta la música i els recorreguts guiats.
5: I ara marxem cap al Parc Neolític de la Draga, a Banyoles, per retrocedir en el temps.
6: Els dies 5 i 11 de setembre es podran visitar les reconstruccions de les cabanes prehistòriques i conèixer el dia a dia d'un grup de pagesos i ramaders neolítics. La visita té una duració d'una hora i mitja i l'entrada general és de 4 euros.
5: I els dies 30 d'agost i 5 de setembre a Tortosa, la tercera edició de l'Ebre Folk Tortosa.
6: Pels que vulguin gaudir de música en directe, l'Ebre Folk Tortosa ofereix dos dies en què versadors, sonadors, balladors de voreu i la música de rondalla i la cultura popular es transformen en els grans protagonistes amb espectacles gratuïts de tota mena.
5: I per acabar, l'edició número 21 de la Fira d'Indians de Begur, que serà del 4 al 6 de setembre.
6: Begur celebrarà la intensa relació històrica entre l'illa de Cuba i la localitat amb un cap de setmana ple de propostes històriques, musicals i visites guiades pel patrimoni indià de Begur. Hi ha activitats gratuïtes i altres de pagament.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.
7: Inhala. Exhala. Suelta todo lo que ya no necesitas.
8: Hay gente que cree en las energías. Otros simplemente las crean.
9: Hola, hora de levantarse. O no, igual nos tienen ahí puestos en la almohada, pero vamos, que son las 8. En Canarias tienen la venia para seguir una horita más en la cama, va.
8: Empieza el día con la buena energía de Julia Otero en Julia en la Onda. Los sábados y domingos a partir de las 8 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: Si en els llibres de la història contemporània d'Espanya hi busquem una marca de cotxe, la resposta és clara. L'automobilística Seat naixia a la postguerra amb l'objectiu de motoritzar la península. La majoria d'espanyols han viatjat en un cotxe d'aquest segell, o ho han fet els nostres pares o els nostres avis. L'any 93 s'obria una planta a Martorell que ha produït els models històrics de la marca i el 2018 el grup Volkswagen i Seat van decidir crear Cupra, obrint així camí a l'electrificació automobilística. Doncs avui, de cop, les mirades s'han dirigit cap a la planta del Baix Llobregat perquè després de 76 anys d'història, demà Volkswagen podria decidir la desaparició de Seat a partir del 2029. Així ho ha avançat un mitjà alemany. Demà en sabrem més detalls, però tot apunta que la factoria de Martorell se centraria en la marca Cupra. Avui volem conèixer com han rebut els treballadors aquesta informació filtrada i què pot suposar per Catalunya la fi de la fabricació d'aquest cotxe que ha protagonitzat els paisatges viaris de casa nostra des dels anys 50. Més enllà d'aquesta qüestió, avui continuarem amb la ronda d'entrevistes a les diferents formacions polítiques catalanes per saber com enceten aquest inici de curs polític. Avui tindrem amb nosaltres el portaveu del Partit Popular al Parlament, Juan Fernández. Cap a on més giraran les agulles de la brúixola d'avui, Joan Valentín? Què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Doncs aprofitarem la conversa amb el número 2 del PP a Catalunya per preguntar-li sobre la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés, donant explicacions sobre la crisi a Ceuta, una sessió en què Junts per Catalunya ha aprofitat per tornar a reclamar el traspàs de competències en matèria d'immigració.

0: Avui toca parlar de nou d'educació, perquè ara sí que sí, ja sabem del cert que el curs escolar començarà amb vaga.
1: Vostè i la CGT s'han reunit amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, però la trobada no ha estat fructífera, així que alumnes i famílies hauran de començar el curs fent mans i mànigues per organitzar-se des del primer dia de classe.
0: Hem de lamentar una jornada negra avui a les carreteres de casa nostra, on 3 persones hi han perdut la vida en les últimes hores.
1: La darrera víctima ha estat el conductor d'un camió que havia volcat aquest matí a la ronda litoral. També ha mort un ciclista embestit per una furgoneta i la passatgera d'una motocicleta després de topar amb un cotxe.
0: Les agulles de la brúixola d'avui giraran a tort i a dret a partir de 3:15 per fer un repàs general de tota l'actualitat de la setmana en la primera tertúlia de la temporada. Avui amb l'escriptora i docent Sònia Sierra i amb el periodista Joan Casca, en té tot plegat amb un engranatge que és possible gràcies a la tècnica de Vicenç Armero. Comencem.

0: La marca SEAT podria desaparèixer del mercat a partir del 2030, sí, després de més de 75 anys d'història. Seria una de les mesures que contempla el grup Volkswagen per fer front als reptes de futur, pensant en deixar enrere els cotxes de combustió, apostant pel vehicle elèctric i combatent la competència del mercat asiàtic. Des de Catalunya, però, els seus portaveus no donen per fet l'eliminació de la marca, que suposaria el fi d'una era per l'automoció espanyola.
1: L'únic que falta perquè aquesta informació es converteixi en realitat és que demà mateix el Consell de Supervisió de Volkswagen aprovi l'estratègia del grup fins al 2030. Tal com publica un mitjà alemany, SEAT no apareix en aquests plans i la decisió ja estaria presa. Per la seva banda, els portaveus de la marca Catalunya ni confirmen ni desmenteixen la seva desaparició i rebaixen l'alarmisme per dues raons. D'una banda, perquè el Consell de Supervisió de Volkswagen també hi són presents representants sindicals, i de l'altra, perquè l'eliminació de SEAT no estaria vinculada directament a acomiadaments de treballadors. De fet, apunten a Onda Cero que les plantes de Martorell i Landaben, a Pamplona, són eficients gràcies a la seva aposta per l'electrificació i per la marca Cupra. I encara que el pla estratègic del grup automobilístic plantegés acomiadaments massius, les fàbriques espanyoles podrien esquivar aquesta retallada, malgrat que el nom i la marca SEAT desapareguessin a partir del 2029.
0: En una estona a la brúixola abordarem aquesta qüestió amb Rafa Guerrero, el secretari general de la secció sindical de Comissions Obreres a SEAT, perquè ens expliqui com ha rebut la planta aquesta filtració. En educació, una de les reivindicacions dels docents, tant dels que estan a favor de fer vaga com els que no, és la necessitat de més recursos i personal per fer front a la complexitat de l'aula. Una mostra d'aquesta complexitat és el volum d'alumnes vulnerables i amb necessitats econòmiques. Segons l'entitat Educo, més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social el començaran sense beca menjador. És una xifra que representa prop del 37% de l'alumnat vulnerable.
1: És un percentatge inferior al del curs passat, que era gairebé del 41%. En aquest sentit, Educo ha reconegut que les beques i la inversió han crescut més que mai, però, tot i això, no han pogut compensar el creixement de la pobresa infantil. En el vessant positiu, l'entitat ha destacat que a Catalunya a la majoria de beques cobreixen el 100% del cost, per sobre de la mitjana estatal. D'altra banda, Educo també ha criticat l'augment del preu del menjador escolar, que arribarà als 7,83 euros per dia. Per una família, això suposa uns 1.370 euros anuals per cada fill, una xifra, insisteixen, inassolible per a moltes llars. Sense ajuts o beques, una família amb dos adults i dos menors ha de destinar el 9,4% dels seus ingressos anuals al dinar de l'escola.
0: Una escola que comença el dia 8 de setembre i, malauradament, hi havia dubtes, però ja ho sabem, començarà amb vaga, perquè no s'ha arribat a cap consens entre el Departament d'Educació i la CGT i també USTEC. Ens en dona més detalls ja el Ferran Cuixart. Ferran, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, la vaga es manté, tot i els intents per part del Departament d'Educació per evitar-ho. Des de l'executiu apunten que aquesta trobada era per evitar començar el curs de l'escola pública amb una vaga, però aquesta, com els diem, es mantindrà. Per tant, el dimarts, dia 8 de setembre, es confirma hi haurà vaga educativa a l'escola pública. Tot això en un matí on la consellera Esther Niubó s'ha reunit per separat amb els sindicats que mantenen la pressió i no es mostren satisfets amb els preacords anteriors, USTEC i CGT. Des del sindicat majoritari, des d'USTEC, la seva portaveu Yolanda Segura reitera que les demandes són les mateixes, menys ràtios, un salari vinculat amb l'IPC i més recursos reals per l'escola inclusiva. En aquesta reunió, diu, no s'ha proposat res diferent.

0: respecte a l'última que, recordem, va ser el 13 de juliol.
1: Doncs que s'ha de reobertir aquestes negociacions perquè després d'aquesta vaga en poden venir moltes més i la pressió en els centres hi serà i, per tant... Doncs...

0: que les famílies ens ajudin i entenguin quina és la magnitud de la situació que estem vivint.
1: D'altra banda, des del govern reiteren que els acords existents són bons i que són un punt de partida correcte per mantenir noves trobades i millores que admeten. També saben que són necessàries, però que cal anar a poc a poc. Per això, la consellera Niubó demana abandonar la confrontació i crear un parèntesis per evitar aquesta vaga, sobretot per no començar, diu, el curs de manera complicada i poder així retornar a la confiança.
2: Que siguem capaços, amb voluntat, de trobar aquests espais de confiança, aquesta agenda comuna de treball, permetin continuar avançant i treballant conjuntament. I aquest parèntesi que demanem oferiria una oportunitat de mirar endavant, de deixar enrere, doncs, retrets i desconfiances.
1: En aquest sentit, les tres parts han acordat mantenir i crear una agenda de trobades continuades per evolucionar sobre aquesta problemàtica, tot i que sense dates concretes. Els sindicats avisen, però, que no firmaran cap xec en blanc i sense nous acords, diuen, poden haver-hi noves mobilitzacions.
3: Al Congrés, la compareixença de Pedro Sánchez per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta no ha servit per esbrinar quin és el culpable. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Lola. El president del govern ha reiterat que el seu executiu no té proves per incriminar el Marroc i que no havien rebut cap informe alertant d'un perill imminent d'arribada massiva de migrants el passat 30 de juliol. Per contra, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ensenyat des de la tribuna l'informe de la Policia Nacional elaborat el 29 de juliol i publicat darrerament en diferents mitjans i demana per això la seva dimissió, ja sigui per incompetent o còmplice de Marroc.
5: Y la verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
6: No nos enteramos de nada y, por tanto, no tenemos responsabilidad ni culpa alguna. Si esta es la verdad, dimita por incompetente, y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
4: Sánchez ha assegurat que farà públics tots els informes que tenien perquè tant els mitjans com la població pugui conèixer què sabia i què no sabia el govern abans que 80.000 persones creuessin il·legalment les fronteres d'Espanya.
3: Doncs Esquerra i Junts per Catalunya no s'han cregut ni una paraula de Pedro Sánchez. De fet, el titllen de mentider per seguir expulsant, exculpant el Marroc de cap responsabilitat, Ricard.
4: Sí, els partits catalanistes segueixen allunyant-se del govern d'Espanya i del seu president. Com a resposta a aquestes paraules, Gabriel Rufián d'Esquerra diu que la versió el govern és un insult a la intel·ligència i assenyala els Estats Units i Israel com a instigadors. Míriam Nogueras, de Junts, s'absté de conspirar sobre els responsables, però creu que per deixadesa o desconeixement no pot seguir governant.
7: Los gobiernos, señoría, señor presidente, no se pierden por errar. Los gobiernos, sobre todo, se pierden por mentir.
8: Les dues opcions són molt greus i les dues opcions l'inhabiliten per continuar governant.
4: Rufián ha anat un pas més enllà i assegura que PP i Vox tenen informació i els considera uns traïdors.
9: Jo acuso a Marruecos d'enviar 80.000 persones a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española. Ustedes son unos traidores a su patria. Porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían.
4: Sobre què cal fer amb els migrants, Esquerra demana la seva expulsió immediata, però respectant sempre la llei i els seus drets, mentre Junts assegura que Catalunya no pot acollir més menors no acompanyats i reclama de nou el traspàs de competències en matèria d'immigració.
3: Gràcies, Ricard. 7:22. Fem una petita pausa per la publicitat i parlem amb Juan Fernández, secretari general del Partit Popular a Catalunya.
10: Vamos de visita.
11: Hola, ¿qué tal?
10: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
12: Bien.
10: ¿Y la pequeña qué tal?
12: Está bien.
10: ¿Y tu gato?
12: Bien, muy bien.
10: Esta es.
13: ¡Wow! Me encanta.
14: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
10: Bienvenida.
14: Century 21.
15: ¿Qué, qué? ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
16: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
15: ¿Qué? Vente a la Mutua.
16: Condiciones en Mutua.es.
17: La brújula. Catalunya quan baixen les revolucions.
3: Doncs volem baixar les revolucions per fer anàlisi amb...

0: Ma tranquil·litat, però no amb falta de contingut, perquè aquest estiu ha estat intens i l'inici del curs polític també. Aquesta setmana han anat passant per aquests micròfons els portaveus de diferents formacions parlamentàries i avui comptem amb el secretari general del Partit Popular aquí a Catalunya, Juan Fernández. Senyor Fernández, què tal? Bona tarda.
1: Aquí, bona tarda. Gràcies.
0: A veure, parlàvem ara d'aquesta sessió al Congrés d'avui sobre la crisi a Ceuta. A la seva intervenció escoltàvem el líder republicà Gabriel Rufián acusant Partit Popular i Vox de tenir informació sobre l'arribada massiva d'immigrants a finals de juliol. Què li mereixen a vostè aquestes crítiques, aquestes paraules? Quina opinió li mereixen?
1: Jo crec que el que hauria de fer Gabriel Rufián és criticar i sobretot fer-li oposició al govern, no? Que al final és qui governa i qui té la responsabilitat. Nosaltres no tenim la responsabilitat de governar ni tenim la informació que ha de tenir el govern. Per tant, aquí el que ha quedat demostrat aquest matí en aquesta sessió plenària al Congrés dels Diputats és que qui ho sabia i qui ho ha tapat és el president del govern, Pedro Sánchez. El Partit Popular ni Vox governen, ni tenen responsabilitat de govern, ni sabien res de res. Per tant, aquí el principal responsable és el govern de l'Estat, i sobretot el seu president, que en una crisi migratòria sense precedents de la història del nostre país, el que va decidir quan va ocórrer aquesta entrada de 80.000 immigrants va ser anar-se de vacances. Vull dir, tenim un president que en comptes d'entomar la seva responsabilitat, en comptes de prendre decisions per evitar, no només per evitar, sinó també per solucionar el problema que ja va causar aquesta entrada massiva d'immigrants, el que va decidir és anar-se de vacances, tombar-se a la tombona de la Mareta.
0: Per tant, el Partit Popular pot negar rotundament qualsevol coneixement d'aquesta entrada, entenc.
1: Evidentment, no? I al final, el que no podem consentir i el que no podem permetre des del Partit Popular és que els socis del govern, els salvavides del govern, que és Esquerra Republicana i les altres formacions que formen part d'aquest govern encobert de Pedro Sánchez, ens acusin a nosaltres d'unes qüestions que no són la nostra responsabilitat. Escolti, i li dic així de clar, el que hauria de fer Gabriel Rufián, Esquerra Republicana, és fer oposició al president del govern, que és qui va permetre l'entrada massiva d'immigrants i qui ha posat en entredit l'honor i, per tant, el nostre país, no? La sobirania nacional, la sobirania del nostre país i la integritat territorial del nostre país. I hi ha una qüestió molt important, perquè el que passa a Ceuta no es queda a Ceuta. Aquesta entrada massiva, aquesta invasió en tota regla, aquesta guerra híbrida del Marroc cap a Espanya que es va produir a l'agost a Ceuta, no es queda en aquella frontera, sinó que té conseqüències en tot el territori del nostre país, no? Per tant, el que passa a Ceuta afecta directament a Catalunya. Per tant, les paraules de Gabriel Rufián són una profunda irresponsabilitat, perquè el que hauria de fer, en comptes de ser el salvavides de Pedro Sánchez, és fer-li oposició al govern que ha permès aquesta invasió, aquest atac sense precedents a la integritat territorial del nostre país.
0: Vull fer referència a un parell de persones més que han intervingut al Congrés, una d'elles el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, que insinuava que el president Sánchez no està sent contundent amb el govern marroquí perquè té alguna informació comprometedora del president. A què es refereixen amb això? Què els porta aquesta sospita?
1: Home, és que si t'hi fixes en les declaracions que ha fet el president del govern recentment a una entrevista a la cadena SER aquesta mateixa setmana, és que el president del govern no és tan beligerant amb el rei del Marroc que no passa amb el nostre propi rei, no? És a dir, hi ha una política de submissió del govern de l'Estat, hi ha una política de submissió de Pedro Sánchez al Marroc i de posar-se interessos d'una nació estrangera que no pas de servir els interessos generals del nostre propi país, no? Vull dir, no hem trobat, no hem vist en el president del govern ni en cap membre del seu govern una acusació de responsabilitat sobre el que ha passat a Ceuta al Marroc. Per tant, aquests atacs s'estan quedant en el nostre país, no? Avui hem vist que s'ha atacat al govern socialista del 86, que s'ha atacat al govern de Rajoy, que es va atacar aquesta mateixa setmana al rei, i no estem veient que el president del govern estigui acusant de res al govern de Marroc, que és qui ha organitzat i qui ha permès que aquesta invasió, que aquest atac a la integritat territorial del nostre país es produís.
0: Una altra de les persones que també parlava a l'hemicicle era Míriam Nogueras i parlava doncs, d'aquest traspàs de competències en matèria d'immigració, la reclamava de nou. Sánchez assegurava que donaria suport a la tramitació d'aquesta proposició de llei. Quina valoració en fan des del Partit Popular?
1: Una enorme i gravíssima irresponsabilitat. Nosaltres creiem que el desballestament de les competències en matèria d'immigració i de control de fronteres és una enorme irresponsabilitat. Sobretot perquè jo crec que és de sentit comú el fet de que puguem creure que aquells que controlen la frontera als Pirineus i a Ceuta siguin el mateix cos de seguretat de l'Estat. Vull dir, aquells que vigilen la frontera al Pirineu han de ser els mateixos que vigilen la frontera a Ceuta. Per què? Perquè les polítiques d'immigració i les polítiques de control de fronteres és part de la columna vertebral d'un país. És una d'aquelles polítiques importantíssimes que han de tenir una visió global, que han de tenir una acció, una unitat d'acció importantíssima, no? Per tant, desguassar i liquidar aquestes competències en la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, que és qui se'n fa càrrec ara mateix d'aquestes competències, jo crec que és un error, no? I és un error que el president del govern consenteixi a Junts que es pugui tramitar aquesta llei, no? Sobretot perquè no podem anteposar els interessos personals de Pedro Sánchez per continuar a la Moncloa als interessos generals del nostre país. I això és debilitar, d'alguna forma, el nostre estat, és debilitar la nostra nació. I és enviar un missatge a l'exterior molt, molt important, no? I és que el nostre país està sotmès el xantatge polític dels independentistes, aquells que volen destruir el nostre país com a projecte nacional, com a projecte nacional que l'entenem les persones que el defensem, i sobretot perquè estem transmetent una imatge de debilitat nacional importantíssima.
0: Són en punt 8:15 del vespre. Estem a la brúixola comentant l'actualitat amb el secretari general del Partit Popular a Catalunya, Juan Fernández. Hem parlat sobre aquesta crisi migratòria a Ceuta. Volíem canviar de qüestió. De cara demà està previst que se celebri el Consell de Política Fiscal i Financera, en què s'ha de votar el nou model de finançament. Però aquesta tarda hem conegut que la Comunitat de Madrid, liderada pel Partit Popular, no hi assistirà. Què faran la resta de comunitats del Partit Popular? Perquè, en principi, el govern espanyol deia que totes les comunitats havien dit que sí, que assistirien al Consell de demà.
1: Bé, jo no sóc el portaveu de les comunitats on governa el Partit Popular, jo sóc el portaveu, en aquest cas, el secretari general del Partit Popular de Catalunya, no? Per tant, jo no sóc qui ha de dir com les comunitats del Partit Popular manifestaran, en aquest cas, la seva negativa a aquesta proposta de finançament que ha posat damunt la taula al Partit Socialista. No? Jo el que li puc dir és que nosaltres portem mesos i anys reivindicant una nova proposta, un nou sistema de finançament per Catalunya que beneficiï el conjunt dels catalans i que estigui, sobretot, dirigit a millorar els serveis públics de Catalunya. Això és el que nosaltres, des del Partit Popular de Catalunya, estem defensant. No? Però la proposta que està posant damunt de la taula el Partit Socialista, el govern de l'Estat, Pedro Sánchez, no és un projecte que estigui pactat en aquest sentit amb la resta de comunitats. Històricament, els sistemes de finançament s'han pactat entre tots en el lloc on tocava, que és el Consell de Política Financera i Fiscal, i s'han consensuat amb totes les comunitats que, al final, les interessades d'aquest sistema de finançament. No? I són sistemes de finançament, aquells que s'han pactat al llarg de la història amb el Partit Popular, que han tingut èxit i que han tingut una llarga trajectòria. De fet, l'actual és un sistema de finançament que prové d'un pacte del Partit Popular també. No? Per tant, nosaltres defensem un nou sistema de finançament que beneficia Catalunya. Però el que no defensem és un pacte de Pedro Sánchez amb Oriol Junqueras, que és un líder polític inhabilitat i que representa una formació política, que no representa ni tant se vol el partit del govern de Catalunya. Vull dir, el projecte que tenim ara damunt la taula és un projecte entre Pedro Sánchez i Esquerra Republicana, que no és ni qui governa Catalunya ni qui té l'autoritat política i moral de representar Catalunya. Per tant, nosaltres, evidentment, no podem estar d'acord amb un projecte que només beneficia aquells que l'han pactat, que és a Pedro Sánchez i a Oriol Junqueras. No al conjunt dels catalans.
0: Al Partit Popular li agradaria que s'ajornés la votació de demà?
1: Evidentment no. Nosaltres el que ens agradaria, per sobre de tot, és que es posés damunt la taula un projecte per consensuar-lo entre tots. entre totes les comunitats i que no arribem a una taula amb una proposta amb les cartes marcades. Què és el que està proposant el govern de l'Estat? El govern de l'Estat està posant damunt la taula un projecte que ja té les cartes marcades i que

0: pactat, torno a dir, amb Oriol Junqueras, que és un líder polític inhabilitat i que no representa Catalunya, i que no representa una comunitat autònoma. Els que representen una comunitat autònoma són els presidents del conjunt de les comunitats autònomes. Per tant, el que ens agradaria és que no es portés en aquesta taula del Consell de Política Financera i Fiscal un projecte que està fora del consens i que s'ha pactat sense llum i sense taquígrafs en aquest cas.
1: Una altra de les qüestions que volíem parlar també és en matèria d'educació, perquè avui s'ha reunit la consellera del RAM, Esther Niubó, amb CGT i USTEC per intentar evitar d'alguna manera la vaga del primer dia de curs. Això no ha estat possible. Què s'ha de fer per fer front a aquesta crisi que sembla que continua enrocada? No sé si això s'ha solucionat, creuen vostès des del Partit Popular, amb una destitució de la consellera?
0: Evidentment no. Nosaltres ja ho vam dir a mitjans del mes d'agost, i és que el curs educatiu no podia començar amb Esther Niubó com a consellera. Jo crec que ja es donen les circumstàncies sobradament perquè Esther Niubó dimiteixi o que sigui cessada pel president. Nosaltres posem el focus en una qüestió molt important, no? I és que la gestió de Salvador Illa està, diguem-ne, tacada per la negligència i la incompetència dels seus consellers. Primer perquè ell, Salvador Illa, està més preocupat d'ajudar a Pedro Sánchez que no de governar per al conjunt dels catalans. Però també perquè els seus consellers són uns incompetents. I Esther Niubó és una consellera que ha estat reprovada, que està duent a terme una gestió nefasta del Departament d'Educació i que no pot continuar amb aquestes responsabilitats. No? I és que anem a escàndol rere escàndol. Quedar-nos fora de les proves PISA per negligència del Departament. La vaga continuada i permanent dels últims mesos. 400 docents s'han quedat aquest estiu sense escola assignada. Vull dir, més de 30.000 places de l'AFP sense assignar el primer any de govern. Vull dir, és que cada mes és un escàndol nou. Jo crec que això ja mereix que aquesta consellera sigui destituïda o que, per vergonya, dimiteixi del seu càrrec.
1: Ja per acabar, aquests dies estem fent inici de temporada i, per tant, també és un inici de curs polític, i hem estat traslladant també quins són els reptes d'aquest curs a diverses formacions, i tant Esquerra com el Partit Popular parlaven de l'aplicació total de la llei de l'amnistia com un dels objectius d'assolir aquest curs polític. Pel que fa al Partit Popular, quins serien els reptes d'aquest 2026-27?
0: Ha dit Esquerra i el Partit Popular.
1: Esquerra i el PSC, sí. I pel que fa al Partit Popular, quins serien els reptes d'aquest curs 2026-2027?
0: Sí, perquè precisament jo crec que entre les nostres prioritats no pot estar aplicar una llei que no és de l'interès del conjunt dels catalans. Vull dir, i de fet, em dóna peu a fer una crítica important, no? O sigui, Esquerra Republicana i el Partit Socialista encara en un nou curs polític parlant de la llei d'amnistia. Però quina vergonya és aquesta? O sigui, una llei d'amnistia que afecta una persona. O sigui, el que estan dient el Partit Socialista, per tant, el president Salvador Illa i el president de la Generalitat, que governa Catalunya, i Esquerra Republicana, és que la seva prioritat és continuar i consolidar aquests beneficis penals a una persona i no governar per al conjunt dels catalans. Vull dir, la seva prioritat és beneficiar una persona, per sobre de treballar per solucionar el conjunt dels problemes que afecten a milers i milers de catalans. Però miri, la prioritat del Partit Popular és exactament la contrària, radicalment la contrària. La prioritat del Partit Popular és posar damunt la taula les millors solucions a allò que preocupa els catalans. Vivim a Catalunya una situació sense precedents en quant al col·lapse dels serveis públics. D'això no se'n parla molt, però és, a dia d'avui, el que més preocupa els catalans. Que patim un infern fiscal sense precedents, paguem més impostos que mai, però rebem pitjors serveis públics que mai. En matèria educativa, hem parlat de les vagues del personal docent. En matèria sanitària, les llistes d'espera més llargues de tota Espanya. En matèria de serveis socials, en matèria de transport públic, com està Rodalies a Catalunya. En matèria d'habitatge, a Catalunya, comprar o llogar un pis és missió impossible. O sigui, tenim a Catalunya potes en l'aire i el president Salvador Illa i Esquerra Republicana, que és qui governa encobertament amb Salvador Illa, l'únic que pensen és en beneficiar el senyor Puigdemont. Escolti,

0: Continuem repassant l'actualitat de la jornada quan passen 10 minuts de 8:15 del vespre i un dia més tenim un ull posat a Manresa després de la mort a punyalades d'un home de 45 anys en l'últim dia de la festa major. Els dos detinguts pel crim són dos menors de 15 i 16 anys que han estat internats en règim tancat. Per un d'ells s'ha decretat també tractament terapèutic. Mentrestant, més d'un miler de persones protagonitzaven ahir a la nit a Manresa una marxa lenta silenciosa amb espelmes en record d'en Carles Vilajoana, tenia 45 anys i era molt estimat on vivia, al barri de les Escudines. La portaveu dels veïns, Olga Villaró, explica que l'homenatge no respon a cap color polític i celebra haver-lo acomiadat com calia.
1: L'objectiu era retre un homenatge, fer-ho amb la gent del barri. Això s'ha escampat molt, ha vingut moltíssima gent, estem molt contents. L'objectiu que teníem era aquest, l'estar en silenci, el rendre una miqueta d'homenatge.
0: Dies, lamentablement, de molta crònica negra, perquè també tenim novetats sobre un cas que els explicàvem ahir mateix. Els Mossos d'Esquadra han localitzat les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara al Montsià. És el mateix habitatge que el cap de setmana els Mossos van escorcollar i on van trobar una trentena de gossos, algun d'ells morts i d'altres malnodrits.
2: Sospitaven de l'espai que s'amagués alguna cosa en relació amb la desaparició del nadó i han portat els pares aquest dijous. Un cop han trobat les restes del petit, la parella ha passat a disposició del jutjat d'Amposta. Recordem que la investigació està oberta des del cap de setmana després que l'avi denunciés a la policia la desaparició. El cas està ara mateix sota secret d'actuacions.
0: També hem tingut un matí negre a les carreteres catalanes. Hem de comptar amb 3 víctimes mortals i 2 accidents amb 2 camions implicats que han provocat cues quilomètriques tant a la Ronda Litoral a Barcelona com a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès.
2: Una de les víctimes ha estat el conductor del camió que ha bolcat a la Ronda en sentit Llobregat a l'altura del Morrot. La Guàrdia Urbana ha hagut de tallar totes les entrades a la Ronda per extreure el vehicle i trasbansar-ne el combustible. Les cues han superat els 9 quilòmetres pràcticament des de Montjuïc fins a Sant Adrià de Besòs. Això ha passat cap a 8:15 del matí en plena hora punta i paral·lelament, pràcticament a la mateixa hora, un camió que transportava productes congelats s'ha incendiat a l'AP7 en sentit sud a Cerdanyola del Vallès. L'accident ha causat 10 quilòmetres de retencions des de Perpètua de Mogoda i fins a Cerdanyola. Ara mateix encara hi ha un carril tallat en direcció a Tarragona.
0: D'altra banda, com dèiem, hi ha 2 víctimes mortals més.
2: Sí, ahir al vespre es va registrar una col·lisió entre un turisme i una motocicleta. Com a conseqüència, la passatgera del vehicle de 2 rodes, una dona de 51 anys i veïna de Perafort, va morir. I aquest matí, a la Nacional 260, a Cabanelles, a l'Alt Empordà, una furgoneta ha embestit 2 ciclistes, un dels quals ha mort. Es tracta d'un home de 68 anys i veí de Cornellà de Terri. Amb aquesta víctima són 90 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: La plataforma La Meva Salut incorporarà a partir del gener del 2027 un nou sistema que permetrà gestionar la salut de familiars des d'un mateix telèfon mòbil.

0: La mesura està pensada especialment per facilitar les gestions de persones grans que sovint depenen de fills, nets o de persones de confiança per demanar visites, consultar informes o fer tràmits mèdics. Montse Valls, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Perquè ens fem una idea, el model funcionarà de manera similar al de plataformes de continguts com Netflix, ja que un usuari podrà accedir a diferents perfils, el seu propi i també el dels familiars que li hagin delegat autorització de fer gestions sanitàries. Són declaracions a la ciutat de la directora de Ciutadania, Innovació i Usuari de CatSalut, Elisenda Serra.
2: Jo entraré dins de la meva salut, cridaré algú que li diré vull que tu em representis i aquest algú des de la meva salut jo li atorgaré el permís i aquest permís es podrà tindrà una temporalitat i es podrà revocar. Per tant, es farà dins d'un entorn segur i el que aconseguirem serà identificant a través d'un sistema vàlid tu amb una sola sessió de la meva salut puguis tenir diferents usuaris.
1: Des de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya valoren positivament la novetat, però recorden que moltes persones continuaran necessitant ajuda i reclamen que l'administració ofereixi més acompanyament i suport. Josep Carnet és el president.
3: Bueno, sobretot informació i sobretot més que informació és acompanyament, que les coses es puguin ser fàcils, que hi hagi un tema d'acompanyament important. No?
1: El nou sistema es basarà en l'ús de l'IDCAT mòbil i per tal de fer-lo funcionar i de reduir la bretxa digital, Salut preveu desplegar una campanya d'informació i formació als CAP, al 061 i al 012 per ajudar la ciutadania a adaptar-se al nou sistema i reduir la bretxa digital.
0: I en cultura, presència catalana entre les pel·lícules preseleccionades per representar Espanya als pròxims Premis Òscar. La coproducció catalana Los Domingos, dirigida per Alau de Ruiz de Azúa, és una de les candidates escollides per l'Acadèmia de Cinema Espanyola en la cursa cap a Hollywood. La cinta competirà amb La Bola Negra, de Javier Ambrós i Javi Calvo, guanyadora del premi a la millor direcció al Festival de Cannes, i amb El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzada per Javier Bardem i l'actriu catalana Vicky Luengo. L'Acadèmia anunciarà el proper 16 de setembre quina de les tres produccions serà finalment l'encarregada de representar Espanya a la categoria de millor pel·lícula internacional dels Òscar.
4: La brúixola amb Lola Sorribas.
0: Obríem el programa amb una notícia que afecta l'automobilística SEAT amb 76 anys d'història a casa nostra. El grup Volkswagen podria decidir demà mateix la seva desaparició a partir del 2029. El que sabem és que aquesta possibilitat forma part d'un pla de transformació del grup alemany, tal com ha avançat un mitjà especialista del país germànic. I ara el que volem és abordar aquesta qüestió amb Rafa Guerrero. Ell és el secretari general de la secció sindical de Comissions Obreres a SEAT. Senyor Guerrero, què tal? Bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda.
0: Com ha sabut SEAT i els seus treballadors d'aquesta informació que ha publicat, que s'ha filtrat en aquest mitjà alemany?
5: Pues como casi todo el mundo, a través de la filtración del medio de comunicación y de las réplicas que se han ido haciendo en las diferentes agencias de noticias. No, aunque parezca extraño, sí que somos muy conscientes de que el grupo Volkswagen está preparando desde hace tiempo un plan de reestructuración que es incapaz de explicar y que es incapaz, por lo tanto, de que se apruebe, que tenga los consensos necesarios para aprobarse en los diferentes consejos de administración que se han ido celebrando. El último, que tenía que ser mañana, que al final, por todo lo que ha sabido y el revuelo que se ha generado, se ha adelantado a esta tarde y en el que tampoco se prevén consensos para aprobarlo. Sorprendidos y, evidentemente, muy preocupados, porque más allá de que lo que se filtra pueda ser o no cierto, porque nadie lo ha confirmado, lo que nos preocupa que el grupo Volkswagen no ha salido rápidamente a desmentirlo, ¿no? Lo cual evidentemente no entendemos y nos preocupa, porque es una noticia muy negativa desde el día que se hace público, en este caso para la compañía, para una marca histórica, como bien habéis dicho, como es SEAT, que tiene 76 años y que genera una actividad industrial, una actividad económica muy importante en el conjunto de Cataluña.
0: Ens deies que ja sabies que s'estava estudiant aquest pla de reestructuració. A què es deu?
5: Bueno, hay factores que son externos, evidentemente, al grupo Volkswagen, que tienen que ver con la apuesta por el vehículo eléctrico y conectado, factores que tienen que ver como la competencia fuerte que no viene de China, o bien la política de aranceles de Estados Unidos que perjudica a marcas como Volkswagen, Audi y Porsche del grupo Volkswagen, factores que tienen que ver con el contexto difícil geopolítico, Oriente Medio, etcétera. Pero luego hay también factores internos.

0: D'analitzar l'actualitat a temps de tertúlia, és la primera que fem aquesta nova temporada. La crisi a Ceuta amb les conseqüents reaccions polítiques, l'inici del curs també que arriba de bracet d'una nova vaga de mestres, són les dues temàtiques que ens han tingut amatents durant aquesta setmana. Unes qüestions que des d'ara i fins a 8:45 analitzarem amb la docent i escriptora Sònia Sierra. Sònia, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, molt bé, moltes gràcies.
0: I el periodista Joan Cascante. Joan, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
0: Molt bé, ben tornats. Com han anat aquestes vacances?
2: Molta calor, però
0: molta
2: bé.
0: Calor. Molta calor. Sí. Tothom diu el mateix, eh? Quan ho pregunto em diuen curtes i calor.
2: Sí,
1: jo
2: totalment.
1: Seria curtes no, seria mentida si digués que curtes, però calor, jo que sóc team calor, aquest any ja no podia més.
0: No, eh? Sí, a mi m'ha passat el mateix, també sóc com tu i també dius, ja arriba, ja. Arriba un punt i hi ha un sostre, eh? Aquí ja sí. Hem de posar un límit. A veure, comencem amb Teca avui, ara ho comentàvem, ara, si us sembla, ens situem, escoltem l'editorial del cap d'informatius de la casa i comencem a desgranar totes les qüestions. Gabriel Figueredo, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Lola. La Brúixola ha arrencat aquesta setmana una nova temporada, un any més, amb l'afany de convertir-se en una guia que orienti amb criteri i rigor als nostres oients, en un oceà de notícies, però també de soroll interessat i d'informacions falses. Una guia, Lola, que serà molt útil en l'inici d'un curs polític que ha arrencat amb molta força, malauradament, a causa de la crisi migratòria de Ceuta. Pedro Sánchez ha reiterat avui al Congrés dels Diputats que no hi ha cap prova que el govern marroquí estigui al darrere de l'allau de persones que van creuar el Mediterrani aquest estiu. Unes explicacions que no comencen al PP, cap sorpresa, però és que tampoc ni els seus actuals socis, Esquerra Republicana, ni tampoc els antics Junts, qui l'acusen de ser massa tebi amb els veïns. Cal fer una precisió, però. Hem dit que Junts forma part de la llista d'antigues aliances, tot i que avui el president socialista, en un gest que potser ha passat més aviat desapercebut, ha garantit que permetrà la tramitació de la llei sobre el traspàs de les competències en immigració registrada de nou amb algun petit canvi per la formació de Carles Puigdemont. Veurem si darrere d'aquestes simples paraules s'amaga un últim intent d'acostar-se a Junts durant aquest 2027. Segurament, fins que no es resolgui la aplicació de l'amnistia, no sabrem si hi ha possibilitats reals que PSOE i Junts puguin col·laborar, ni que sigui parcialment. Ara per ara, la sensació és que Pedro Sánchez està encara una mica més sol. A Catalunya, mentrestant, seguim pendents de l'inici del curs escolar. Els canvis al Departament d'Educació, després de la pífia amb les proves PISA, no han servit de moment per obrir un nou temps. Tot indica que la consellera d'Educació, Esther Niubó, no podrà evitar la vaga que USTEC i CGT han convocat per al proper 8 de setembre. La reunió d'avui ho ha deixat tot igual. És veritat que el govern ha aconseguit tancar un acord amb la resta de sindicats

0: que ja l'està implementant, però no és menys cert que la ferida continua oberta i aquest continua sent un dels maldecaps de Salvador Illa. Una crisi, si em permeten l'expressió, que ha agafat el president de la Generalitat a Kiev. Una mostra de solidaritat amb el poble ucraïnès, cada cop més oblidat en el focus mediàtic, malgrat que la guerra amb Rússia continua. Un gest que l'honora, tot i que segur que potser el seu lideratge hauria estat més útil per intentar resoldre el conflicte amb els docents.
1: Doncs cartes totes posades ja sobre la taula. Anem a pams. Comencem amb aquesta crisi humanitària que està vivint Ceuta i que parla per si mateixa, tant pel que fa als ciutadans de la comunitat com també per part de les persones migrades que han arribat al territori. Les reaccions polítiques no paren. De fet, avui el president Sánchez ha comparegut al Congrés. Partit Popular i Vox l'acusen de conèixer aquesta arribada massiva. Mentrestant, Pedro Sánchez separa aquest moviment del govern del Marroc. A veure, Joan, comencem per tu. Quina lectura fas del que està passant a Ceuta i també del seu origen, que evidentment està en fase d'estudi?
2: Jo crec, d'una banda, que en aquest cas, de moment, Pedro Sánchez s'ha quedat bastant sol i dona la sensació de que ha comès certs errors en aquest primer mes, bàsicament perquè no va tenir una resposta clara, com que ara sí que estem veient que està començant a prendre mesures concretes, però que no se'ns oblidi que això va passar fa més d'un mes i que segurament hauria calgut que hagués aplicat l'estat d'emergència, tal i com va succeir la crisi. Per tant, hem vist... jo crec que en general la gent té una mica la sensació de que no s'han pres les mesures necessàries i en aquest aspecte jo crec que al ser una qüestió migratòria era evident que l'oposició ho intentaria aprofitar molt més que qualsevol altre tema, bàsicament perquè això afavoreix molt el seu electorat. Llavors, també hem començat a veure, hem vist moltes incoherències entre defensa i interior. Vull dir, jo crec que hi ha una mica la sensació de que no hi ha una direcció clara per part de tot el govern i això, en una crisi i més d'aquest tipus, mai ajuda. També crec que l'oposició no està sent capaç de capitalitzar-ho del tot. Sí que crec que ara, amb l'origen, que en aquest aspecte jo crec que és cert que encara s'està investigant, sí que estan trobant una mica la manera de deixar a Pedro Sánchez sol, perquè sorprèn, si més no, que el Marroc no sapigués res de que 80.000 persones anaven a entrar per la frontera. Sí que és cert que el Marroc ha gestionat en moments anteriors, el 2021, ho va fer obertament, que utilitza la frontera una mica com a forma de pressió a Espanya, i sí que és cert que en el moment en el que es va produir l'entrada, el rei del Marroc estava fent un discurs de modernització del país, i sí que és cert que no donava una bona imatge que just en aquell moment s'estigués doncs, traspassant la frontera per part de 80.000 persones, no?, que volen fugir del país que en principi s'està modernitzant, i sí que és cert que en aquest aspecte està ajudant molt més i està posant les coses molt més fàcils que en situacions anteriors perquè les persones que van entrar per la frontera puguin tornar. Però, si més no, que hagi tingut una participació directa o indirecta, i més veient els informes i de més que estan sortint a la llum per part de la policia, doncs que d'alguna manera Pedro Sánchez sigui tan taxatiu amb que el Marroc no sembla que hagi tingut cap responsabilitat i parli de Rússia i d'Israel, que és una mica, sembla, la carta fàcil, doncs sorprendria més, si més no, que tingui alguna responsabilitat major Rússia que no pas el Marroc, que, insisteixo, és el país d'origen. Per tant, crec que sí que aquí, en aquest aspecte, i crec que en aquest cas Feijóo sempre li costa molt més apretar la tecla correcta, no? Sobretot en quant a discurs i en quant a posicionament públic, però crec que sí que en aquest cas Feijóo està apretant bastant amb aquesta qüestió del Marroc, tal com ho estan fent també els socis, de que sorprèn de que tingui una posició doncs, tan contrària o que no es pugui arribar a plantejar realment que el Marroc hagi tingut algun tipus de responsabilitat, i crec que en aquest aspecte és la qüestió amb la qual s'està veient més debilitat.
1: Sònia?
3: Jo, en primer lloc, volia expressar tota la meva empatia i tot el meu suport a les persones de Ceuta, que s'ho estan passant molt malament, i a mi especialment em vull la sang pensant que estem a l'inici del curs escolar i aquestes criatures no podran començar el curs. La pandèmia va recluir els nens a casa. Això va suposar uns retards molt importants en l'aprenentatge, molt especialment amb els nens, amb les nenes, que els va agafar en l'època de la lectoescriptura. Després va costar molt poder recuperar, i en alguns casos no s'ha recuperat, i ara veiem que aquests nens tampoc

0: Poc aniran a col·le. És que no hi aniran. És molt complicat. Ara hi havia una cua enorme de dones per agafar esprais d'aquests de pebre, ja que més estan esgotats. Bueno, és una situació terrible. A mi m'amoïnen molt els nens i les nenes, m'amoïnen molt les dones i les noies. Hi ha 30 agressions sexuals denunciades. Això vol dir que si hi ha 30 denunciades, per posar-ho en context, durant tot l'any passat, a Ceuta es van denunciar 9 agressions sexuals. Ara, en un mes, portem 30. 30, que en la majoria dels casos és aquestes dones que també han entrat, poques, en comparació amb els homes, són molt poques. Clar, aquestes dones aniran a denunciar, que moltes vegades ni tan sols saben l'idioma, ni es poden comunicar, ni coneixen quines són les lleis. Al Marroc és molt difícil denunciar una violació, perquè corres el risc de que acabis tu sent culpada perquè es considera adulteri. Si no t'has defensat gairebé fins a arribar a la mort i tens el cos totalment destrossat, segurament no només no culparan el violador, sinó que tu acabaràs tenint una pena. Amb la qual cosa és molt complicat pensar que aquestes dones estan denunciant. Insisteixo, si n'hi ha 30... torno a comparar 9 durant tot l'any passat, vol dir que les agressions sexuals són brutals. A més, s'està parlant també de xarxes de proxenetes que estan prostituint dones i nenes. Llavors, jo, és una situació absolutament esgarrifosa, no té nom, no té nom que aquest senyor hagi marxat de vacances. Jo, als 6 anys que vaig ser diputada, i era una diputada de l'oposició, i ni tan sols era la presidenta del grup, jo mai vaig tenir un mes de vacances. Com a molt jo vaig tenir 15 dies seguits, perquè bueno, no és una feina normal que tinguis l'estatut del treballador, no tens horaris, és una cosa que si tu decideixes fer-la voluntàriament, com jo vaig fer 6 anys, doncs has d'entendre, i insisteixo, jo no tenia cap mena de responsabilitat de govern, que un senyor, digue-li crisi migratòria, digue-li invasió, jo crec que és una invasió feta pel Marroc, després puc justificar per què, però independentment que sigui una cosa o una altra, tu tens una part del teu territori nacional amb aquesta situació i te'n vas de vacances, que tenia més protecció ell personalment que Ceuta. Llavors, tot això, aquest mes de vacances, ha fet que no s'hagi pres cap mena de mesura, perquè anaven per allà voltant els ministres, però sortien d'allà sense cap mena de mesura concreta. Un mes després, això s'ha anat de les mans. Jo no veig quina és la solució. Llavors, no sé, és terrible això, pels nens, per les nenes, per les dones, per les adolescents, i em sembla molt bèstia que això estigui passant en un país europeu.
1: Per posar una mica de context, l'amplíssima majoria, si van entrar 80.000 persones, la gran majoria van tornar el dia següent, però és cert que ara mateix... també cal posar context de que més de 100 persones van morir. Vull dir que crec que quan parlem del que ha passat a Ceuta es parla com si el que haguessin creuat fossin animals. I
0: no,
1: són...
0: no és el meu cas, de fet les violades són... la majoria són migrants.
1: No ho dic per tu en concret, sinó de que parlo de que en general hem vist campanyes per part de, bàsicament, d'organitzacions neonazis que anaven allà a pagar-los. Estan vivint a la platja i estan vivint al carrer molts d'ells, i que no se'ns oblidi que fenòmens migratoris a Espanya també en vam viure, evidentment no de la mateixa manera, però fenòmens migratoris per millorar les condicions de vida s'han vist històricament, i hi ha hagut immigració interna a Espanya als anys 70 per millorar les condicions de vida, i crec que quan es parla d'aquesta qüestió es deshumanitza totalment a les persones que han entrat per la frontera, se'ls ha instrumentalitzat d'una manera increïble, i si 80.000 persones de la que tenen una mínima oportunitat creuen d'aquesta manera i arrisquen la seva vida per venir aquí i estan vivint les condicions que estan vivint al carrer, crec que cal posar una mica de context i entendre i empatitzar una mica també amb aquesta situació, i que no se'ns oblidi que fa 10 anys Espanya i Catalunya érem terra d'acollida i se'ns omplia la boca, i de cop estem veient posicionaments polítics bastant esgarrifosos directament institucions que s'estan negant a acollir a nens i nenes, que senzillament estem parlant del seu desenvolupament vital, bàsicament, i crec que també cal posar context, i és evident que Ceuta no pot assumir l'amplíssima majoria de persones que ara mateix segueixen vivint al carrer, perquè no té els recursos, no té els serveis per poder-ho fer, i és evident que les persones que estan allà s'ha de buscar una sortida, perquè Ceuta no ho pot assumir. Per tant, crec que estem veient

0: una situació de moltíssim patiment, tant per la gent que està vivint al carrer en situacions infrahumanes com per la pròpia ciutat, que no pot literalment fer el seu dia a dia com l'havia estat fent
1: sempre. A veure, aquí hi ha moltes coses. La primera, és evident que Marroc no deu ser un... Si no tens molts diners, segurament no és un bon lloc per viure i molta gent vol tenir un futur millor. Això és absolutament comprensible, però això no et dona dret a destrossar una ciutat com l'estan destrossant, que tampoc estan aconseguint viure millor, i a més han destrossat la vida sencera de 80.000 persones. Dius que, que no volen acollir nens. Per començar, aquests nens moltes vegades no són nens. Més de la meitat tenen més de 18 anys quan es fan les proves. Un d'aquests nens, per exemple, que no sabem realment quina edat té, en un centre d'acollida a Ceuta, ha violat a nens i a nenes del centre d'acollida. Òbviament, cada vegada que porten aquests menors no acompanyats a diferents localitats, hi ha molts problemes. Per què la gent no els vol? Perquè hi ha problemes. Abans tu deies, és que hi ha partits polítics de dreta que estan aprofitant tot això. Per què ho aprofiten? Jo crec que la pregunta és aquesta. Per què això els dona rèdit? Perquè els partits d'esquerra han tingut un discurs absolutament allunyat dels ciutadans. Tu no... I puc entendre això, que puc... De fet, bueno, sempre ho dic, és que jo tinc moltíssims amics que són de diferents països i a mi em sembla fantàstic que la gent vingui i es busqui la vida i intenti viure bé. Però hi ha una realitat. Aquesta realitat és que la majoria d'agressions sexuals les cometen magrebins, quan evidentment no són la majoria de la població. Que els robatoris amb violència normalment també són ells. Que més de la meitat dels marroquins no cotitzen. Llavors, persones que venen aquí, que molts venen a treballar, sens dubte, però molts d'ells roben, violen i no cotitzen, doncs, òbviament, hi ha molta gent que està molt emprenyada. En comptes de l'esquerra tenir un discurs racional i dir, mira, l'immigració té parts positives, però també té parts negatives, anem a veure què fem amb aquestes parts negatives. En comptes d'això, es dediquen a dir, a la mínima crítica, ultradreta, ultradreta, ultradreta. Què s'està aconseguint amb això? Que, òbviament, els partits que s'anomenen d'ultradreta arrasaran a les properes eleccions. Jo no tinc cap mena de dubte i crec que és un error històric per part de l'esquerra, aquest posicionament.
0: D'una banda, jo crec que el principal problema és que la gran majoria de persones no poden treballar en una situació normal perquè no estan regularitzats com per poder treballar, i precisament una de les voluntats del procés de regularització que es va produir aquest any era precisament que aquesta gent pogués desenvolupar el seu projecte vital en unes condicions totalment normals, que era que poguessin treballar.
1: Sí, i quin ha estat el resultat? Ho va dir la mateixa Yolanda Díaz.
0: Però una cosa...
1: El resultat és que ha pujat l'atur perquè moltes d'aquestes persones és molt difícil que trobin feina. Llavors, tenir persones aquí d'altres països, m'és igual, o encara que fossin d'aquí, m'és igual on han nascut, que no cotitzen i que, a més, creen problemes, això s'ha de contemplar. Que és tota la immigració? Evidentment no. Però si tu no tens en compte això i en comptes d'intentar analitzar i empatitzar, perquè això qui ho acaba patint sempre són les persones dels barris més pobres, si tu no empatitzes i a més insultes a la persona dient-li fatxa, el que aconsegueix és que aquesta persona acabi votant, doncs acabaran votant a Vox i acabaran votant a Oriols, ho tinc claríssim, les properes eleccions arrasaran aquests partits.
2: És l'últim que faltava, no?
0: Per posar una mica de focus, quan es parla també que aquestes persones poden accedir a milions d'ajudes, tampoc és cert. Per tant, aquesta gent... siguem sincers, es dediquen a fer les feines que ningú d'aquí vol fer. Qui està al camp treballant o qui està netejant cases? Hi ha molt poca gent espanyola que ho estigui fent. Per tant, evidentment, no han d'ocupar només aquest espai, però totes aquestes persones, la gran majoria, tenen feines que els espanyols no volen fer i que sostenen gran part del sistema actual, és cert, i la gran majoria que sí que treballen cotitzen a la Seguretat Social com ho fa qualsevol altra persona.
1: Perdona, per això a les grans empreses i a l'IBEX estan sempre reclamant més immigració, perquè el que han aconseguit és abaixar els sous, que hi ha moltes persones que els surt més a compte rebre l'ingrés mínim vital que treballar, amb la qual cosa hi ha persones
0: que... Això no és cert, perquè el sou mínim espanyol ha pujat més d'un 60% des del 2018.
1: Sí que és veritat, hi ha persones que renuncien a treballar perquè els surt més a compte l'ingrés mínim vital. I això no és mentida, això és veritat. I que reben més ajuts... Sí que reben més ajuts, tampoc és mentida, estan les dades...
0: Però la gran majoria d'ajuts has de tenir la nacionalitat espanyola per poder accedir. Aquestes persones, bàsicament, la gent que ha entrat ara mateix per la frontera pot anar al metge i prou. no pot accedir a cap altra ajuda, perquè sembla que les ajudes te les regalen i les ajudes has de tenir la nacionalitat per la majoria d'elles. Aquesta gent no se'ls ha donat la nacionalitat, se'ls ha donat un permís de treball que dura un any. Per tant, posem una mica de focus, perquè sembla que tota aquesta gent de cop se li estan donant unes condicions increïbles i senzillament se'ls està permetent que puguin treballar de manera declarada, perquè la gran majoria treballen amb bé. I parlant de que l'extrema dreta ho capitalitza, en aquest aspecte jo crec que no està capitalitzant massa aquesta situació, bàsicament perquè

0: els partits que estan capitalitzant en això són partits antisistema que no podran fer cap de les mesures que proposin, són partits populistes. Orriols no vol governar ni governarà segurament mai perquè no té cap mena d'interès, igual que Vox. Vox, quan parla de prioritat nacional, parla en contra de la Constitució espanyola, perquè tu no pots establir una prioritat i establir una diferència per una qüestió de raça. Per tant, la gran majoria d'aquests partits es poden permetre tenir aquest mena de discursos perquè parlen de coses que, en base a la llei, a la Constitució, no es poden dur a terme. Per tant, un partit populista, evidentment, i més un partit antisistema com són tant Vox com és Aliança Catalana, poden parlar i poden dir el que vulguin perquè saben que tot el seu discurs i tot el seu programa polític mai es podrà dur a terme tal com ho proposen.
1: Això no és veritat. De fet, Oriol s'està governant
0: a un municipi on no té quasi cap mena de competència.
1: Sí, sí, però està governant i està prenent mesures. I ara...
0: Però quines mesures ha pres fora del discurs Sílvia Oriol?
1: Jo, sincerament, no és que sigui fan del Sílvia Oriol...
0: No, però per això jo intento anar a la realitat fora del discurs.
1: Però que, en tot cas, no pots dir que no acabaran governant perquè una ja està governant i Vox està governant amb diferents institucions, sí, però, amb el PP. Però, és a dir, aquestes persones, clar que poden acabar arribar a...
0: Si anem, si ens anem a les polítiques que han aplicat, Vox bàsicament va sortir del govern perquè es volia negar una acollida que es va fer, si no recordo malament, el 2021, que bàsicament va sortir del govern perquè sabia que no s'hi podia oposar, i si ens anem, insisteixo, en les polítiques que s'han aprovat, la prioritat nacional, per exemple, de la que parlen, no es podrà aplicar tal com van. Per tant, insisteixo en que és una qüestió purament de discurs i que si ens anem a les polítiques que han pogut aprovar, són moltes menys.
1: Ara mateix potser no, però si arriben al poder amb prou força, es poden canviar les lleis, potser no totes, però poden canviar les lleis i aquestes coses que diuen les poden aplicar. I insisteixo, per mi la responsabilitat és de l'esquerra perquè ha tingut un discurs molt suïcida en contra de la gent.
0: I si em permeteu afegir també, la dreta no està capitalitzant gens això, perquè la dreta bàsicament està assumint el discurs. En el cas del PP està assumint el discurs de Vox i veiem com Junts cada cop parla més de qüestions migratòries que no li afavoreixen en el seu electorat. Per tant, bàsicament l'extrema dreta està arrossegant discursivament a la dreta en polítiques, la majoria de casos, insisteixo, molt populistes. I és cert que a l'esquerra li ha faltat bàsicament discurs perquè comença a ser un tema central per la població. En el cas de Catalunya va passar de ser del 2024 el setè problema per la població, el segon, segons l'últim CEO. És cert que la gent cada cop està més preocupada per aquesta qüestió i crec que l'esquerra sí que està intentant, està començant, crec que tard, i crec que la gent percep que no amb la suficient força, però sí que crec que s'estan començant a intentar a posicionar, com ho hem vist en el cas d'Esquerra Republicana, però sí que crec que falta una proposta en la qual la gent senti que hi ha respostes tangibles, bàsicament per deixar, per ocupar un espai que ara mateix únicament l'extrema dreta està capitalitzant.
2: A més, un tema de molt debat, i us he deixat, perquè dic, és un tema que evidentment aquests dies l'estem sentint a tot arreu. També volíem dedicar aquest espai aquí a la brúixola, perquè, com dèiem, són repercussions, és un tema que ha passat a Ceuta, però afecta a tot el territori espanyol, i evidentment que aquí és un altre tema que ara no obrirem, perquè queden 7 minuts de programa, encara no, però hi ha tot el tema del repartiment de tots aquests menors del que vosaltres ara comentàveu, que això, evidentment, també és una cosa que està estudiant el govern espanyol i que s'haurà de veure també com s'afronta per part de les diferents comunitats autònomes. Ho anirem seguint, no serà la primera tertúlia de la que parlarem d'aquesta qüestió,
1: sí, perquè
2: evidentment cuejarà i moltíssim, però hi ha un tema que sí que m'agradaria abordar en els últims minuts, que és la qüestió de l'educació aquí a Catalunya, tenint en compte que dilluns vinent ja toca preparar motxilles i començar l'escola, però això es farà en vagues, perquè avui no s'ha arribat a cap tipus d'acord a l'USTEC i la CGT amb la consellera Niubó, i de fet una consellera que ja va també destituir la secretària general d'Educació arran de tot el que va passar al voltant de les proves PISA. Per tant, fem una miqueta d'estat de salut de l'educació en l'inici de curs escolar, tenint en compte tot el que ha passat a la prèvia, i a veure com es pot millorar això durant aquest curs. No sé si creieu que un pas al costat de la consellera seria un inici per on tirar.
1: No sé, perquè si jo miro enrere, els anteriors consellers d'educació em semblaven pitjors encara, amb la qual cosa no sé si aquesta és la solució. El problema és que el sistema educatiu a Catalunya, jo porto molts anys dient i aguantant que em diguin fatxa per dir-ho, el sistema educatiu català és un desastre, funciona molt malament. Aquí estan els resultats PISA, que aquest any no tindrem perquè s'ha fet aquesta pífia. Si és intencionada malament, i si no és intencionada, doncs també malament.

0: però la realitat és que no tindrem una eina objectiva de mesura per poder veure si s'ha millorat, que ja dic jo que no, eh? ja us ho dic jo, no necessito PISA per saber que no ha millorat. Hi ha un problema molt greu, abans ho comentava, la pandèmia és un d'ells, però clar, la pandèmia no només va passar a Catalunya, va ser una cosa mundial, i a Catalunya es va fer pitjor perquè els resultats són pitjors, no? Llavors, en aquest cas, amb el tema de les vagues, més que del sistema educatiu s'està parlant de les condicions del professorat, que em sembla molt legítim, em sembla molt bé, òbviament, però no s'està anant per mi a l'arrel, que és que el sistema educatiu català fa aigües per tot arreu. És que, segons les darreres proves PISA, si ens comparem amb segons quines comunitats autònomes, els nostres alumnes tenen un any d'entrenament comparat, jo que sé, amb Castilla y León, per exemple. No? Llavors, clar, per mi és molt important les condicions laborals del professorat, però també és molt important admetre d'una vegada que el sistema ha fet fallida, que aquest sistema funciona molt malament i que s'hauria de canviar de sistema, ja està, bàsicament.
1: Joan?
2: Sí, jo crec que en el cas PISA, bàsicament, es va voler tapar, o sigui, és a dir, quan algú comet un... quan, en aquest cas, una conselleria comet un error, pues bàsicament s'entén que algú ha d'assumir responsabilitats perquè més era un error greu i, per tant, s'ha intentat apartar... en aquest cas se l'ha intentat apartar bàsicament perquè no esquitxés a Niubó, perquè a més ja té el problema de la negociació de les vagues. Jo crec que en aquest aspecte ell ha intentat donar com una sensació com de nova etapa, i avui hem vist literalment que no hi ha nova etapa i que s'està una mica en la situació en la qual va acabar el curs. Sí que semblava que el fet que hi hagués l'estiu de pel mig podia arribar a desinflar una mica doncs tot el moviment que hi ha per part del professorat. Jo no crec que sigui un problema de Niubó, sinó que crec que és un problema de que el sistema i el professorat cada cop ha tingut més pressió, no? Doncs a més diversitat a les aules, i doncs que cada cop es veuen amb menys eines, i bàsicament ha explotat ara, i en aquest aspecte crec que ho està gestionant Niubó. Sí que és cert que està invertint més recursos dels que s'havien invertit anteriorment, però crec que hi ha una major complexitat en el sistema educatiu, doncs, que suposa, i el professorat està molt més desgastat. Per tant, jo crec que en aquest cas, de moment, i sobretot com de com la societat ho està veient, crec que els sindicats encara tenen marge, perquè sí que hem vist, doncs, molta molèstia. Al final, els pares i les mares estan veient, doncs, que els seus fills no poden fer classe en una situació normal, el tema de les colònies també, no? Però crec que els dos al final es veuran forçats, tant els sindicats com el govern, en arribar a un acord. Crec que tant els sindicats, la USTEC i CGT hauran de baixar les seves expectatives, i el govern haurà de fer un sobreesforç per poder arribar a una conclusió que per part de les dues parts hi hagi una satisfacció, perquè és evident que no es pot sostenir un sistema que ja té molts problemes amb tantíssimes vagues.
0: El que passa que amb el tema de les sortides potser la gent no és conscient de que és molt bèstia el que passa.
2: Sí, sí,
0: és
2: sí.
0: Que tu te'n vas de colònies amb la responsabilitat que això significa, perquè això significa literalment treballar 24 hores. Totalment. Perquè si el nen, ja no dic coses molt greus, però si el nen li fa mal la panxa, t'hauràs d'aixecar. Sí, sí. I si passa alguna cosa greu ja ni t'explico, no? Llavors, que tu agafis aquesta responsabilitat i no cobris ni un euro de més, en quina feina fas hores extres i no et paguen? I aquí és que no són només les hores extres, que són, insisteixo, les 24 hores, o els nens faran soroll, és normal, estan de colònies, volen jugar, no dormiran, tu no podràs dormir, demà has de treballar, i que no et paguin. És que clar, llavors els que surten perdent, òbviament, són els nens, perquè jo crec que els nens han de fer colònies, però clar, és que s'ha de fer amb un mínim de dignitat del professorat.
1: Doncs una altra qüestió que segur que també en continuarem parlant, perquè ja venim de la temporada passada abordant la qüestió de l'educació, i no crec que això se solucioni d'avui per demà, no fa gens la pinta. Moltíssimes gràcies per participar en aquesta primera tertúlia de la temporada, Sònia Sierra i Joan Cascante, que vagi molt bé, molt bona tarda.
2: Gràcies.
0: Un plaer, molt bona tarda.
1: I nosaltres tornem demà, ara a agafar el relleu l'Albert Arranz amb la brúixola del Radio Estadio, que vagi bé, fins demà.
3: La brúixola amb Lola Sorribas.
4: ¿Una zanahoria, una patata y ya?
5: No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
4: ¿Pero parece tan fácil?
5: Ese es el secreto.
4: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
6: ¿Qué qué? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro?
7: Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
8: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: ¿Qué? Vente a la Mutua.
8: Condiciones en Mutua.es. Sigue la Vuelta en directo, de la espectacular salida en Mónaco a las grandes cimas de España. La Vuelta recorre ascensiones como el Alto de Aitana o el Collado del Alguacil. Vive todas las etapas en directo en RTV, Eurosport y los canales oficiales de la carrera. La Vuelta, del 22 de agosto al 13 de septiembre. Más información en lavuelta.es.
9: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
10: ¿Cómo era una sobremesa con Rita Barberá?
11: Larga.
12: Tenía un toque, un cierto toque gamberro.
13: Es que le echaban flores a la Virgen y a ella.
14: El ayuntamiento era muy suyo.
15: Ese modelo deslumbraba.
16: Afloraron cuestiones, pues, bastante inquietantes, ¿no?
17: Era una forma de hacer política muy soberbia.
18: Valencia volvió a sentirse orgullosa de sí misma.
19: Salvados, la alcaldesa. Nueva temporada, el domingo a las 9:30 de la noche, en La Sexta. Un pedazo de cadena.
3: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
20: 2 de 9, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
3: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
20: Hola, hola, hola, molt bon vespre a tothom. Sí, nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest dijous, que és 3 de setembre de 2026. Fins les 10 clavades manarà el futbol, però hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià a la redacció i producció, i amb el gran Vicenç Armero al capdavant del control tècnic. Comencem signatura del nostre cap d'esports.
3: La signatura, Alfredo Martínez.
21: La llegada del delantero brasileño Gabriel Jesús desde el Arsenal en los últimos días del mercado y después de la negativa del Atlético de Madrid a negociar el traspaso del delantero argentino durante casi 2 meses, Julián Álvarez, fue una sorpresa de última hora que gestionó el secretario técnico portugués Deco y que completó la plantilla del Barcelona. De Gabriel Jesús habría que decir que siempre fue un jugador apetecido por el Barcelona cuando hace ya cerca de 10 años, él tenía 19, irrumpió en el fútbol brasileño con fuerza y llamó la atención de los equipos más grandes de Europa, hasta que al final fue el Manchester City, que entrenaba a Pep Guardiola, el que se llevó el gato al agua. Fue un fichaje de relumbrón y una promesa clara que tuvo algunos años de muy buen rendimiento en el equipo británico, por aquel tiempo dominador de la Premier, del técnico de San Pedro. Luego, las lesiones le fueron mermando y acabó marchándose al Arsenal, donde tampoco ha podido dar el nivel que cabría esperar. Sin embargo, para casi todos, es un futbolista de un nivel espectacular y que en su mejor versión puede ser un apoyo muy importante para cualquier equipo. Y eso es lo que ha visto el Barcelona. Evidentemente, ahora mismo Gabriel Jesús no es un hombre gol nato, pues incluso juega más por banda que por el centro, pero sí puede hacerlo en esa demarcación. Y además es un futbolista que presiona, y mucho, ayudando en ese trabajo que tanto le gusta al técnico alemán Hansi Flick para evitar que las defensas de los equipos rivales puedan sacar la pelota con comodidad y recuperar pronto el balón. Viendo lo que había en el mercado económicamente y los precios exorbitados que se estaban pagando por algunos de los delanteros que no tienen tanto nivel, y ante la imposibilidad de la llegada de Julián Álvarez, no parece una mala operación el fichaje de Gabriel Jesús, entre otras cosas, por el precio que ha pagado por él, muy asequible, apenas 10 millones de euros, teniendo en cuenta su nombre y categoría, experiencia incluso en la alta competición, y el ahorro en cuanto a la ficha que venía cobrando en Inglaterra. El tiempo dirá si ha sido un acierto o no, pero sí da la sensación que dentro de lo que había es un movimiento muy interesante para el Barcelona y una pieza que completa la ya de por sí muy buena delantera y plantilla que se le ha quedado al actual Barcelona y que le debería permitir luchar por todos los objetivos. Esta es una operación que tiene poco riesgo por la escasa inversión económica que supone y porque incluso el futbolista, tal y como siempre ha demostrado el Barcelona, aquí se puede revalorizar y dar su mejor versión durante estos años.
3: La signatura, Alfredo Martínez.
8: Abre la puerta de tu piso al seguro de hogar de Mutua. Vente a la Mutua y contrátalo a un precio exclusivo, por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada

0: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arrán.
1: I amb la magnífica realització musical del meu amic Vicenç Armero, passen 4 minuts, gairebé 5, del punt horari de 8:45. I és una hora magnífica per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera de la jornada, que en clau Barça ens deixa el primer entrenament de Gabriel Jesús de Blaugrana amb el grup i les paraules d'un ja ex que és història i en majúscula de la selecció. Víctor Llucià, molt bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Albert. Avui ha tornat a l'activitat el primer equip del Barça després de 2 jornades de descans, un cop aconseguida la tercera victòria consecutiva a la Lliga contra el Rayo Vallecano. I això no s'atura. L'inici de la temporada 26-27 ja va agafant velocitat perquè l'entrenament d'avui ja servia per preparar el duel d'aquest diumenge contra el València a l'estadi de Mestalla. I com deia, és una novetat important, la de l'última arriba Gabriel Jesús. El davanter brasiler, ex de l'Arsenal, ja s'ha entrenat a les ordres del seu nou entrenador, Hansi Flick, però també hi ha hagut un retorn a la ciutat esportiva Joan Gamper, el de Gavi. El migcampista andalús s'ha perdut els 2 últims partits del campionat per un cop que es va produir en l'estrena de la Lliga, el Martínez Valero contra l'Elche, però s'espera que entri a la llista de convocats del duel contra el València d'aquesta quarta jornada de Lliga. I més enllà de l'entrenament d'aquest matí a la ciutat esportiva, avui hem pogut sentir un dels noms importants del mercat de fitxatges d'estiu, Ferran Torres, que va canviar Barcelona per París, el Barça pel PSG de Luis Enrique, doble campió d'Europa de forma consecutiva. És una passa endavant aquest canvi o no? Respon Ferran Torres.
3: Son los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso pues en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera y estoy súper ilusionado con esta nueva etapa.
2: L'estil de joc dels dos equips, com a mínim a nivell conceptual, són similars. Això, segons ha explicat el davanter de Foios, està fent que la adaptación sigue una mica más sencilla.
3: Son dos equipos totalmente diferentes, con más o menos un poco la misma idea de juego. Eso está haciendo que, bueno, que la adaptación no sea difícil, aunque aún me tengo que seguir adaptando, pero al final cuando vi los primeros entrenamientos y aún sigo viendo, se puede comprobar porque ganaron las 2 últimas Champions, sobre todo el dinamismo, la velocidad, la calidad de los jugadores, cómo el míster da libertad y cómo el míster cuando explica algo luego sucede, pues al final eso creo que marca la diferencia.
2: Es refereix al míster, evidentment a Luis Enrique, que és un dels principals arguments de la seva arribada, no ho amaga, el golejador que li va donar la segona estrella a la selecció espanyola.
3: Yo antes de venir aquí siempre lo dije, que para mí era como un padre futbolístico de nuestra etapa en la selección, que siempre me dio su confianza, siempre a pesar de vivir malos o buenos momentos siempre confiaba en mí, siempre me daba muchos consejos y siempre me enseñaba mucho.
2: Tornant al Barça, el recanvi de Ferran Torres al conjunt blaugrana, podríem dir que ha estat una mica repartit, no? Pot exercir de nou Gabriel Jesús, però també Anthony Gordon i Karim Adeyemi poden aportar la quota golejadora que necessita el Barça, però realment no ha arribat el jugador desitjat, que era Julián Álvarez, ni tampoc Lautaro Martínez, que va sonar en els últims dies del mercat de fitxatges. El davanter argentí de l'Inter no ha negat els contactes. L'escoltem, tot i que està en Italia s'entén.
4: È un grande piacere, un grande onore, una soddisfazione enorme perché uno sempre lavora per migliorare, per andare avanti, per cercare di diventare ogni anno migliore. E quando arrivano queste offerte o queste chiamate di queste grandissime club sono sempre benvenuti e sempre ti fanno piacere perché è una cosa molto importante.
2: Continuava explicant, però, Lautaro Martínez, que malgrat que li semblés un plaer tenir aquest tipus d'ofertes, ell es volia quedar a Milà i que jugarà a l'Inter fins que la gent així ho vulgui. D'altra banda, també en clau Barça, tranquil·litat després de les proves mèdiques realitzades al davanter Jesse Bissiu, que va participar ahir amb el filial blaugrana a la final de la Copa Catalunya, que va guanyar el Centre d'Esports Sabadell per 2-1 a la nova Creu Alta. Segons ha comunicat el Barça, la lesió que el va fer abandonar el terreny de joc després d'una dura entrada

0: Es tracta únicament d'una contusió i properament s'incorporarà als entrenaments amb el filial. I per últim hem d'acabar explicant una notícia que acaba de fer oficial al club, i és que la Junta Directiva ha aprovat la convocatòria de l'Assemblea General Ordinària de Socis i Sòcies pel dissabte 19 de setembre. L'assemblea se celebrarà de manera telemàtica, com ja és habitual en les últimes temporades, i la mesa quedarà constituïda a l'Auditori 1899 dins de les instal·lacions de l'Spotify Camp Nou. També ha continuat el comunicat dient que demà, segons els terminis que preveuen els estatuts, es publicarà l'anunci oficial de la convocatòria en què es detallarà l'ordre del dia de la mateixa.
1: Vigor, gor. Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.

0: que organitzarà, que acollirà l'Olímpic de Badalona. I per Badalona comencem, perquè la penya s'ha fet amb la Provítola, Ellis, Àlex Reyes, crack, que primer el va enviar a Dubai i el Dubai el va cedir de tornada a l'Olímpic, Nogués, Suleimanovic i Chitman. I de la penya ens parla el Jordi Valle, que ens ha deixat aquest anàlisi. El Jordi Valle. L'escoltem de seguida.
1: Bona nit, Albert, Arnau i José María. Sé que estàveu esperant aquest moment. I és que toca parlar de la penya. Després d'una temporada passada molt positiva, arribant fins a les semifinals de la Liga Endesa, el repte ara és consolidar-se entre els equips importants de l'ACB i al mateix temps competir de veritat a Europa. I per fer-ho, el Joventut ha construït una plantilla amb molt talent, però sobretot amb una combinació interessant d'experiència, físic i capacitat anotadora. El gran nom del mercat és, evidentment, Nicola Provítola, el retorn del base argentí tres temporades després de la seva etapa anterior a Badalona. És un fitxatge diferencial. És un jugador capaç de generar-se el seu propi tir, jugar al pick and roll, assistir i assumir responsabilitat en els moments importants. I, a més, compartirà direcció amb Ricky Rubio i Lude Hackenson, cosa que dona molta experiència a la posició de base. Al perímetre també arriba Boogie Ellis, procedent del Dubai. És un jugador molt explosiu, amb capacitat per anotar i crear avantatges en el bloqueig directe, i pot jugar tant de base com d'escorta. En pretemporada, de fet, ja ha deixat bones sensacions ofensives. Un altre retorn molt especial és el d'Isaac Nogués. Format a la penya, torna al primer equip després de la seva etapa al València Bàsquet i aporta energia i defensa. És probablement un dels fitxatges que més connecta amb la identitat del club. I si mirem al joc interior, dos noms que poden ser molt importants: Emir Suleimanovic i Quan Chitam. Suleimanovic aporta físic, rebot, intensitat i capacitat per defensar diferents posicions. Chitam, en canvi, dona una cosa molt valuosa en el bàsquet actual: tir exterior des de la posició de 4. I bé, també cal destacar a la posició de l'er Àlex Reyes. Per mi, el millor fitxatge de tots. Segur que l'Arnau opina el mateix. Un aler amb molta experiència a l'ACB i quasi un 40% en triples la temporada passada, que pot donar equilibri i obrir molt el camp. A l'ACB, per tant, crec que l'objectiu ha de ser tornar a estar en zona de play-off i intentar donar un pas més respecte a l'any passat. Amb jugadors com Tomic, Ricky, la Provítola o els nous fitxatges, arguments, n'hi ha. I a la Basketball Champions League el repte també serà important. El Joventut ja va directament a la fase de grups i ha quedat enquadrat amb el Telekom Bonn alemany, el Herzliya israelià i el Porto portuguès. Ha de ser un grup amb la penya, ha de quedar primera, i sota la meva opinió, dins d'aquest pas endavant, s'ha d'arribar sí o sí a la Final Four, que potser dona un bitllet a la famosa nova NBA europea, de la qual tothom en parla, però ningú en sap res de res. En definitiva, crec que estem davant d'un Joventut més veterà, més complet i amb més armes ofensives. Ara toca veure si Dani Miret aconsegueix convertir tot aquest talent en un equip sòlid, especialment en defensa, tal com ho va fer la temporada passada. Si ho aconsegueix, aquesta penya pot tornar a donar moltes alegries a l'Olímpic. Una salutació, companys.
0: Gràcies, maco. El Kids Anas Manresa, Arnau Cunillera, 12 cares noves. Villar, Beaufort, Colenda, Notoe, Agba, Tamba, Allen, Minchef, Vila, Seoane, Ongenda i Enabulele. Què en destaquem?
2: Sí, doncs destaquem que tots són nous, excepte Pierre Oriola, Ferran Bassas i Hugo Benítez. I Hugo Benítez és l'únic que porta una temporada sencera al Manresa, perquè Pierre Oriola i Ferran Bassas van arribar a mitja temporada passada. És un equip molt similar al de l'any passat, un Manresa que té la mateixa idea, que és que vol córrer, ser molt dur en defensa i molt intens, i el que pugui anar ràpid a atacar, anar ràpid a atacar. I és un Manresa que jo crec que els noms amb els que ens hem de quedar és amb JD Notae, que encara no ha pogut debutar perquè té unes molèsties i no ha pogut disputar cap partit, i segurament amb Timmy Allen, que el primer partit de pretemporada ja va apuntar maneres des del tir exterior, i segur que serà un d'aquests jugadors que farà divertir el Congost, i també un altre, Pablo Tamba, que de ben segur que farà aixecar la gent de les seves cadires del Congost.
0: José María, el Barça, tot és nou. Menys el Palau, pràcticament tot és nou. Entrenador nou, director nou, esportiu nou, Robinson, Gibson, Ubal, Minyana, Umunde, Martin, Ebomuan, o alguna cosa així impronunciable, Macundo, Nebo, Balcerowski, Encombua, una cosa de bojos, per aprendre-se'ls tots un altre cop.
3: Sí, sí, el que hagi de fer una retransmissió del Barça aquest any,
0: jo...
3: té una mica...
0: una mica pelut.
3: Té una mica complicat, sí. Bueno, el que tú deies, revolució total.

0: del Barça, començant per fora, el que tu dius, pel Xavi Puyol, no? Un vell amic de l'Arnau, a Manresa, i jo crec que el Barça el que ha buscat ha sigut joventut, o sigui, i sobretot tenir 15 jugadors al roster, més de bon, perquè no el passi com l'any passat, que va arribar fos a la final. És un meló per obrir, perquè molts jugadors no han jugat aquí a Europa i a l'Eurolliga, però jo crec que el canvi pot ser... Bueno, jo crec que l'aficionat del Barça està content amb aquest canvi, però és com surten les coses.
1: Cinc moviments...
2: Deixa'm dir una cosa, Albert. Una persona que sap obrir molt bé els melons és Xavi Pujol, que a Manresa els obria, i crec que aquí ha obert molts melons, però la majoria són jugadors ja contrastats en les diferents lligues europees. Per tant, per l'aficionat del Barça, si han de confiar en algun director esportiu per obrir melons, Xavi Pujol és una bona aposta. Podria no sorber, però és una bona aposta amb la qual pots confiar.
3: I l'aposta del Lleida és per confiar-hi amb el Gerard Encuentra al capdavant. Què en destaques tu, Cunillera?
2: Doncs mira, jo destaco que el Lleida és un equip molt similar al Manresa, amb Gerard Encuentra, i que aquesta temporada sembla que té més jugadors a l'estil Gerard Encuentra. També un estil molt Manresa, de poder córrer, molt durs en defensa, i és un equip que ha pogut augmentar el seu capital i ha pogut mantenir molts jugadors, 7-8 jugadors els ha aconseguit mantenir, i el que destacaran segurament aquest any serà per als seus pivots, perquè són dos pivots molt mòbils, que fan que li donen moltes més opcions a Gerard Encuentra, i és una plantilla una miqueta més jove perquè l'experiència l'aconsegueix mantenir amb Edmond, amb Paulins, amb Xurnes, amb Melvin Egims, jugadors ja contrastats d'aquesta lliga endesa. Per tant, un Lleida que ha millorat la seva plantilla i aquest any no crec que pateixi en excés per aconseguir la salvació, que és el seu principal objectiu.
3: Canvi de patrocinador en el Lleida i l'Erna, i canvi de patrocinador en el Girona FIAC, que té a Whitaker, Pluta, Vázquez, McLung i Jacel Pérez, Kunch i Nguessan com a cares noves a les ordres de Moncho Fernández. José María.
0: Sí, sobretot les cares no, que fan goig o que la gent vol és el Jacel Pérez, el físic del Jacel Pérez, i sobretot l'espectacle del McLung, no? 3 vegades campió de les majorades de la NBA, 2 vegades MVP de la G-League. La gent està molt contenta amb aquest jugador, i sobretot les renovacions dels nacionals com Pep Busquets i Sergi Martínez, amb el líder d'aquest equip, que no és altre que el Moncho Fernández a la banqueta.
3: Correcte, doncs estarem molt pendents del que dona de si i de no els equips catalans a la Lliga ACB. Dos d'ells ja estan enfrontant-se en el primer partit de pretemporada. La penya davant del Manresa. Queden 3 minuts 12 segons per finalitzar el tercer quart. 54 pel Joventut, 55 pel Quitzenàs Manresa a Sant Julià de Vilatorta. Nosaltres tornarem en 7 dies a repassar el món de la cistella, i si ells volen serà amb l'Arnau Cunillera, el Ganxo Manresa. Gràcies.
2: Gràcies, bona nit.
3: I amb el José María Santiago, Pirates del Bàsquet. Una abraçada.
0: Una abraçada, bona nit.
3: Seguim.
4: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.

0: La brújula. Marta García Ayer.
1: Onda Cero Tarragona. La ràdio que t'escolta.
2: Perquè t'agrada, per feina, per viatjar. Hi ha molts motius per aprendre idiomes. Fes-ho a l'Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona. Un centre públic, oficial i de qualitat i amb una àmplia oferta de cursos. Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona. Som a l'antiga fàbrica de la Chartres. Informa't a l'escola i a la nostra web eoitarragona.cat.
1: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terran.
3: És que jo m'hagués quedat a Ferran Torres. No hi ha cap jugador que no sigui titular.
4: Sí, però li donen 55 quilos.
3: Ara, si has d'anar a buscar un atacant d'alt nivell, de dir, aquest si bé ha de ser titular, aquests no estan. Has d'anar, potser, amb un segon espasa, no?
5: Això dels 55 milions per Ferran Torres, perquè es va destapar Cava i del Bo, perquè diuen, que bons que som, hem traspassat un tio que l'any que ve acabava contracte per 55 milions d'euros, oh, ole, ole. Resulta que el Madrid va traspassar a Gonzalo per 45 al 70%. Cuidao.
1: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
6: En Onda Cero nadamos en aguas abiertas, abiertas a distintas opiniones y pensamientos. No nos dejamos llevar por corrientes ni ideologías. Por eso sabemos analizar y juzgar con objetividad para poder informar como pocos hacen. Con criterio, sin favoritismos. Onda Cero, tu radio.
1: Més informació. Més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
6: ¿Sabes ese momento de madrugada en el que no puedes parar de hacerte preguntas? Mientras te destapas, das la vuelta a la almohada, te vuelves a tapar, te echas del otro lado y... no, que no hay manera. ¿Alguna vez te has preguntado por qué todas las preguntas surgen cuando intentamos dormir? Nosotros sí. Y en De Cero al Infinito encontrarás las respuestas. Un programa sobre ciencia, investigación, historia, 2 horas de entrevistas y curiosidades para gente que se pregunta lo que todos queremos saber. De Cero al Infinito, con Paco de León. Los viernes a las 4 de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero. Tu radio.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. És el primer juernes de la temporada, ja sabeu, la nit del dijous, el ja divendres 4 de setembre de 2026. D'ara en endavant, unes quantes hores de ràdio per estar junts, per comentar-nos coses, per riure, per aprendre, per estar al dia de certes coses, o estar a la nit, perquè nosaltres ens fem companyia els uns als altres a aquestes hores de la matinada. I ens fa molta il·lusió començar una nova edició de Nits de Ràdio. Vinga, comencem!

Doncs aquesta setmana, ho sabeu, ens anem retrobant amb tots els companys de classe, que durant l'estiu ens hem anat escrivint, però els oients no poden rebre aquesta informació i perquè no la compartim, perquè estem ficant el millor de la temporada, i per això quan ens retrobem pues tenim ganes d'explicar-nos com ens ha anat l'estiu i explicar-vos totes les notícies relacionades amb cada un dels

0: temes i quan aquí parlem de tecnologia, ho fem amb el grandíssim Dani Martín, Cors 89.
1: ¡Vamos!
0: Ja ha passat l'estiu. Ja està, ja ha passat.
1: Eh? We are back again.
0: Sí, sí, sí, sí. I, but don't look back in anger, I hear you say. Eh? O sigui que aquí sempre amb alegria de dir, escolta, aquí dies passa, anys empeny, i va vivint coses, i nosaltres hem pogut anar veient molts canvis aquí al llarg de totes les temporades, veiem molts canvis, i alguns que ja veiem que sí que poden prosperar, i van a més o van a menys de les expectatives, i d'altres que directament canvis que no van enlloc, que no arriben a ser pròpiament canvis per molt que molta gent hi inverteixi diners. Així que una temporada més de veure què creiem que pot passar i què veiem difícil que s'acabi consolidant. Així que, Dani, per on vols començar? Què tal ha anat l'estiu? Ha anat bé?
1: Bueno, el verano espectacular. Espectacular. Yo, este verano ha sido el verano de mi vida.
0: Sí, home, sí. Sí, jo que el vaig seguint, Cors 89, eh? El seguiu a les xarxes socials i ha anat de crucero, ha anat de camino de Santiago, mare meva, no ha parat aquest home. Jo dic, no. Mare meva, que començarà la temporada esgotat, però bueno, tot això són experiències vitals i coneixements que al final són els que ens agrada compartir aquí a la ràdio amb tots els nostres oients. Així que enhorabona per aquest estiu i ara veure la tecnologia, les notícies, que per on van.
1: Fíjate, antes de empezar, que a veces hablamos un poco de cómo vamos como sociedad.
0: Sí.
1: Y así, en modo de nada, pequeño comentario. Una cosa que me gustó muchísimo del camino de Santiago, es que ahí da igual de dónde vengas, a qué te dediques, qué idioma hables, el dinero que tengas, da lo mismo. Porque durante el camino al final, que es caminar, ahí todo el mundo está igualado. Y te puedo decir que ahí, o sea, las tonterías que a veces vivimos en el día a día, allí es todo lo contrario. Allí es o lo menos la experiencia que he tenido, a lo mejor no todo el mundo la ha tenido así, es bondad, preocuparse por el otro, ofrecer ayuda, dar conversación, hablar de temas que incluso con tus amistades o familiares del día a día no hablas. Entonces es como me hizo creer un poquito más en la humanidad.
0: Fantàstic. Doncs em sembla important i digna d'esmentar, i és que és totalment així. A vegades coneixem llocs, indrets, cultures, doncs veus, no?, maneres diferents i que potser algunes les hauríem d'adaptar totalment, eh? O sigui que molt bé. Doncs vinga, per on comencem a analitzar el que està passant? Dani, a veure.
1: Pues empiezo por una pregunta, David.
0: A veure.
1: ¿Cómo vas de aura?
0: Ah! Aquest tema, quan jo vaig veure els primers aconteixements, ja vaig veure clar que aquí hauríem de parlar no només amb el Dani, sinó a la tertúlia dels Dimacreus, de les batalles d'aura, anava a dir batalles de fum. Bueno, intenta explicar, Dani, tu que ets més proper, a veure, què seria, perquè l'aura no està, l'aura se fue, no, és l'aura, estem parlant de això com aquesta energia, com aquest esperit, no?, que emanaríem, no?, una cosa intangible que no veiem, no?, que seria, doncs, aquesta persona té aura, no?, té una presència, té alguna cosa, té un algo, no?, allò que es diu. Però clar, quan has de batallar a l'aura, seria com una... Jo t'ho dic des de fora i ja ens ho expliques, eh? És com una barreja entre les batalles Pokémon, i però en lloc de treure Pokémons, la gent treu moviments de ball a l'estil de la senyora australiana que en els Jocs Olímpics, passats Jocs Olímpics del breakdance, va...
1: Por el suelo, en plan, iba haciendo la... abriendo y cerrando así...
0: Exactament.
1: Haciendo el canguro, sí, sí.
0: Feia el canguro, però sense gràcia, no? Sí. Doncs, endavant, intenta'ns explicar què és això, Dani.
1: Vamos un poco a sus inicios, porque a lo largo, por ejemplo, del curso escolar de este año pasado, por decirlo así, algo que era muy común entre la adolescencia era cuando alguien decía algo ingenioso o ocurría algo o incluso una pose o lo que fuera, se le decía más 1000 de aura o más 10.000 de aura o qué aura tiene. ¿De acuerdo? Empezó un poco así como un comentario, como palabra nueva o digamos nuevo significado dentro de una palabra que ya existe entre la juventud. ¿De acuerdo? Vamos ahora a lo que significa los dos términos que vienen de las batallas de aura, que es farmear aura.
0: Ajá.
1: Que al principio es un poco como empezó todo este movimiento, que es farmear aura. ¿Qué significa farmear? Esto a veces lo hemos comentado en videojuegos.
0: Sí.
1: Y es, proviene del inglés to farm, y se usa en los videojuegos para describir la repetición de acciones con el objetivo de acumular recursos, puntos o experiencia. Uh-huh. Y así fortalecer a un personaje dentro del juego. Vale. Tendría que ser algo así como recolectar.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: ¿De acuerdo? Y aura, en el contexto digital y social, alude al carisma. También a la confianza, el estilo, el magnetismo y la presencia que una persona proyecta. No se trata de un significado espiritual, ¿de acuerdo?, como concepto de aura, sino de cómo impacta en su entorno y en redes sociales.
0: No, veure aquestes coses a mi m'impacta molt, però igual no és l'impacte que ells creuen o volen tenir.
1: Entonces, farmear aura consiste en realizar acciones, gestos, poses o sostener actitudes que de forma simbólica incrementan ese carisma percibido. Es decir, acumular aura o sumar, digamos, prestigio o admiración o puntos simbólicos frente a otros, ya sea en el universo digital o en la vida real. Pues, ¿qué ocurre? Que entonces empezaron a ver las batallas de aura. Si seguramente de normal se está dando más estos fenómenos y mucho más multitudinarios en grandes ciudades, en Barcelona mismo, si os pasáis cualquier tarde de estas, por lo menos en las últimas de agosto era así, y seguramente que hasta que empiece la escuela y el instituto va a seguir siendo así, en Arco de Triunfo se dan batallas de aura.
0: Vale.
1: Entonces tú estás tomando algo por allí cerca y tú vas escuchando pues, los vítores, ¿no?, o los abucheos, etcétera. Pero es que hay tanta gente que hasta yo estuve la semana pasada por la zona. Hay policía para que no se desmadre aquello, porque es que tranquilamente a lo mejor pueden haber 500 personas.
0: ¿Pero es la policía de Laura o es la...?
1: Oh, sería espectacular.
0: Sí. ¿Eh? Los guardianes de Laura. ¿Eh?
1: Bueno. Ya estàs perdent diner otra vez, David.
0: Sí, sempre regalant des del primer programa, per no perdre les costums. Saps què passa, Dani? Que jo això ho entenc i no ho entenc al mateix temps. O sigui, ho puc comprendre que cada generació doncs, ha de tenir pues, les seves distraccions. No hacemos daño a nadie. Sí, sí, això és veritat. No fan mal a ningú perquè ningú es pot fer mal d'un atac d'aura d'aquests. A no ser que com a molt es caigui, volem fer, saps?
1: Puede herir sensibilidades.
0: Sí, puede herir sensibilidades o caure's, fer una, no sé, una ensopegada i obrir-se el genoll, però...
1: Afectar l'autoestima.
0: Sí, sí, es pot ferir algun sí, també. Per tant, partim de la idea de que si no hacen daño a nadie, ¿qué más os da? No? Per això, sempre, això sempre, sempre estarem oberts a dir no hem de ser allò de dir los abuelos que critiquen lo que... No. Sí, em sembla interessant. Ara, que a mi em sobta molt com a... tu plantejo des d'un altre punt de vista. La meva generació, quan... entre cometes, volíem competir per diversió, fèiem, aviam qui arriba abans corrent a tal lloc. No? O a veure qui encistella la pilota en el bàsquet de més lluny. Fèiem això. És a dir, ens comparàvem amb coses d'esports o de cultura que ja existien. A veure qui treu més nota aquest examen. Clar, quan tu vols fer més que una altra persona d'una cosa que tampoc existeix, bueno, podríem considerar-ho un esport nou. Jo el que dic és que cada cop hi ha menys jovent en els esports clàssics. Atletisme, natació, gimnàstica... N'hi han, sí, però menys que abans. Per tant, és com que ara el jovent, en lloc de fer les coses clàssiques, acabem traslladant aquesta competitivitat sana, perquè fins on he vist és sana aquesta competitivitat, a un altre lloc. El que passa és que aquesta competitivitat, Dani, sempre pot portar després doncs, a apostes, pot portar a discussions, al jurat a favor de qui va, saps què vull dir?
1: Sí.
0: he visto demasi-

0: que deia, bueno, pues mira, han aconseguido l'equilibri del centre de gravetat, i anava comentant coses, ell com a especialista, no?, en velocitat i tal, però clar, alguns veies que es pagaven uns castanyots que eren de cuidar-ho. Ara, a mi el que em va trencar, i em vaig partir de riure, era un vídeo que ficaven, doncs lo típic, no?, batalla por todo lo alto en el salto de longitud, no?, i, o era el triple salto, em sembla, i no, era longitud, i pam, pam, pam, un robot corria, ta, ta, ta, puah, i pagava un salt, però llarguíssim, no?, que dius, uah. I llavors deien, venga, i ara el contrincari, venga, s'està preparant, sí, i veies allà, a més, el que havia fet el salt passava pel costat, com ho vam dir, ahora te toca a ti, tío, venga, a ver si eres capaz de saltar tan lejos como yo. Bueno, i veies els quatre operaris allà amb els mandos, amb els comandaments, com si fossin això un joystick i tal, no? Com si fos com un dron, no?, que van allà preparant els moviments, i vinga, va, que arrenca, i només fica el primer pas, no saltar, no, el primer pas per anar a córrer, ja s'ensupega amb si mateix i es pega un castanyot que no arriba, o sigui, ni 2 metres més allà d'on havia de començar a córrer, i clar, no t'ho esperaves, en aquell moment va fer molt de riure. Sí que em va fer la sensació, com a atleta, tinc la sensació de dir, és que estem acostumant els espectadors a que una cosa és practicar l'esport i l'altra és com a aficionats a l'esport, no?, a la competitivitat i al que genera. I jo em plantejava el dubte. Al final, quina diferència hi ha entre veure uns homes o unes dones corrent a veure qui és el més ràpid o a veure quin és el robot més ràpid? És que no sé fins a quin punt empatitzem perquè siguin persones. Vull dir que ho pot substituir perfectament. I això, com a atleta, em preocupa, no? Perquè, clar, si no hi ha espectadors, no hi ha sponsors, etcètera, no? Però ho entenc, per altra banda, no? Perquè penso, és que al final a mi de l'atletisme el que m'agrada és practicar-lo. Sí que m'agrada veure, perquè conec a la gent, però entenc perfectament que algú que no sigui un aficionat a l'atletisme, per exemple, doncs li pugui fer més gràcia veure uns robots que corren, però si algun explota, per dir alguna cosa, que no uns tios tomazaos, que veure qui és el que corre més ràpid, i entre un i l'altre hi ha una dècima de segon. Ah, és un tema, aquest, Dani, també. Sí. Tu com ho veus? Tu veus que, tu que coneixes més el jovent, que poden enganxar-se més a aquestes coses? I poso el paral·lelisme amb la Kings League i el futbol normal, eh?
1: Fíjate, yo a nivel de opinión personal, y habrá que verlo, como bien comentas, yo creo que esto de la competición de robots en comparación a la humana, por decirlo así,
0: ¿sí?,
1: la de robots es meme.
0: Sí.
1: Y yo creo que igualmente, o sea, entonces el público incluso puede ser distinto.
0: Sí, de acuerdo.
1: Que el de personas, porque yo creo que igualmente, o sea, aunque veamos, ¿no?, aunque no seamos a lo mejor aficionados, en mi caso, ¿no?, al atletismo, etcétera, y que podamos ver lo de los robots como meme, yo creo que por ahora el hecho de seguir viendo personas compitiendo, eso nos aproxima a esas personas.
0: Muy interesante.
1: Y nos hace pensar o creer que, oye, que a lo mejor si nosotros hubiéramos tenido esa misma preparación, podríamos estar ahí. Lo que sean robots, eso nos distancia. Nos genera cierta, a lo mejor nos genera otra empatía, pero no la misma empatía que, por ejemplo, de golpe ver a una persona que, yo qué sé, en relevo se lesiona, pero llega y al final su equipo acaba ganando la carrera, ¿no? Esa emoción que te pueden transmitir las personas, a día de hoy, no sé si el día de mañana será diferente, no te lo transmiten.
0: Però això passaria igual com amb el teatre, no? O, vull dir, o les pel·lícules, no?, que siguin actors i no IAs, no?, els que ho fan, o passaria també, doncs, amb altres històries, no?, o amb cantants, no?, perquè una veu podria ser d'IA, però sempre et fa més gràcia saber que existeix la persona, no?, per exemple.
1: Pues ya sea, por ejemplo, con la música en directo, o ya sea, por ejemplo, en el momento en que se tenga que diferenciar qué está hecho con IA y qué está hecho sin IA, y valorar entonces el trabajo de esas personas que están haciéndolo en la vida real, por decirlo así.
0: Sí.
1: Entonces yo creo que ahí esa es un poco la diferencia, o a lo que nos, digamos, nos deberíamos enfrentar. Es decir, no despreciar un trabajo hecho con inteligencia artificial, pero sí poner en valor, ¿no?, que un actor o una actriz haga un papelón, ¿no?, y digas, wow,

0: sí, ¿qué ropa llevas para detectarte?
1: Madre mía.
0: Para entrar a robar en un establecimiento se ponen la bandana en la cara y la pistola detrás para que no les vea el tendero.
1: Ostres. Deixa'm fer una pausa perquè em recuperi i ara de seguida tornem amb més nits de ràdio i amb més GTA. És el 6, eh, aquest, el que arriba. Mare meva, que això... El mundo colapsa. De seguida tornem.